0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: I ara de seguida en David Morales ens fa un dels seus reportatges sobre un programa de televisió mític. Va, no us diré quin és, però us diré que és un tipus de salsa. Ah, podria ser més d'un. A veure si l'endivineu. I després escoltem d'aquests grans moments dels 15 anys de Nits de Ràdio una de les seccions de història de l'Òscar González. Així ho seguim acompanyant fins a les 6 fent Nits de Ràdio despertant ja aquest divendres 18 de setembre de 2026. Seguim!
0: De vegades hi ha programes de televisió que neixen sense gaires pretensions i acaben canviant la manera de fer televisió a tot un país. I és que avui parlem d'un talk show del cor que Telecinco va emetre els dissabtes nit entre el 2002 i el 2006 i que es va convertir gairebé sense voler-ho en el laboratori on es va inventar bona part de l'actual Telebrossa Pàtria. Parlem de Salsa Rosa. Ten cuidado.

0: Per entendre per què va néixer, cal mirar cap a una televisió autonòmica valenciana. Canal 9 tenia el seu programa estrella, Tòmbola, que havia descobert una mina d'or, a seure periodistes del cor a escorxar famosos en directe. A Telecinco se'n van adonar de seguida del filó i van decidir copiar la fórmula amb una diferència. Tenien tres vegades més pressupost. El resultat va ser tan brutal que, segons va explicar després la periodista Mariola Cubells, quan Canal 9 ja tenia gairebé tancat un famós, Telecinco trucava al mateix personatge i li oferia el doble de diners amb una sola condició, que no anés a la cadena valenciana. Tòmbola no va morir perquè ningú el tanqués per indigne, sinó perquè es va quedar sense audiència ni famosos, devorat per un rival amb molta més caixa. El 21 de setembre del 2002, doncs, va arrencar Salsa Rosa, produït per Boomerang Televisió. Al capdavant, un periodista que fins llavors no havia tocat mai la premsa rosa, Santi Acosta, que venia de fer reportatges de càmera oculta a Antena 3 sobre temes tan seriosos com el tràfic d'armes. El canvi de registre li feia respecte, i així ho va reconèixer ell mateix, dient que li venia de gust somriure després de tants temes greus. La directora del programa, Sandra Fernández, que més tard es convertiria en la seva dona, va resumir la filosofia de l'espai amb una frase ben directa. Anaven a parlar de tot i amb tots, sense por de transgredir. I la primera nit ja va deixar clar que el to seria imprevisible. La convidada inaugural era la cantant Maria Jiménez. Quan va entrar al plató, en lloc de saludar amablement el presentador, el va mirar fixament i li va etzibar una pregunta que no apareixia en cap guió. Patata o bistec? Santi Acosta es va quedar completament desarmat i només va aconseguir respondre amb un somriure nerviós que se li anava entrebancar la llengua. Un debut de televisió de tota la vida dels que mai es preparen... Un debut de televisió de tota la vida dels que mai es preparen a cap reunió de producció.
1: ¿Y después de tu salida de la cárcel, cuándo os habéis visto?
2: Pues mira, hace una semana estuve en el Blanco y Negro porque me invitaron porque había un espectáculo y precisamente estaba él. Yo estaba con una compañera que está ahí, Yolanda, y entonces él empezó a llamarme, Cristina, Cristina, y yo volví la cara y no le hice ni puto caso. Y entonces él cogió, y como no le hice ni puto caso, se dio la vuelta y se fue. Y estuvo toda la noche controlándome, controlándome.
1: ¿Controlándote él, a ti?
2: Sí, controlándome. Me iba para un lado y venía detrás, venía para un lado y venía detrás.
0: Els primers col·laboradors fixos eren periodistes amb llarga trajectòria al cor. Maica Vergara, Ángela Portero, Pepe Calabuig, Sandra Aladro i Luis Fierro. I més endavant s'hi van afegir noms igualment familiars com Idoia Bilbao, Juan Luis Alonso, Marisa Martín Blázquez, Kiko Matamoros o Lidia Lozano. La sempre polèmica Ángela Portero va deixar anar una frase que sonava a manifest periodístic. Havia arribat el moment de deixar de banda l'opinió i donar pas a la informació. Qui hagi vist mitja hora de televisió del cor sap que aquella aspiració no es va complir exactament. El programa va funcionar des del primer dia d'una manera que ni la mateixa cadena s'esperava. Amb només 4 emissions, ja havia desbancat l'imbatible No

0: Noche de Fiesta de Televisió Espanyola i havia fet fora de la graella del concurs Trato Hecho d'Antena 3. Va arribar a una mitjana de més de 2.300.000 espectadors i un 24% de quota de pantalla en aquelles primeres setmanes. I durant les quatre temporades es va mantenir sovint per sobre del 25% de share. Per un programa nascut sense gaires pretensions, era un èxit aclaparador. I aquí ve un dels moments més curiosos de tota la trajectòria, perquè Salsa Rosa no es va limitar a explotar les exclusives de tota la vida del cor, sinó que va acabar sent testimoni en directe d'un dels casos de corrupció urbanística més grans de l'Espanya recent. El 2 d'agost del 2003, Jesús Gil i un encara pràcticament desconegut Julián Muñoz van protagonitzar dins del plató un enfrontament tens que va acabar amb una citació de fiscalia per tots dos. Dues setmanes després, una polèmica moció de censura va treure Muñoz de l'alcaldia de Marbella. Va ser una de les primeres espurnes del que més tard es coneixeria com el cas Malaya, un programa de cor fet per parlar d'infidelitats i baralles entre famosos, filmant sense voler-ho l'embrió d'un escàndol polític i judicial de primer ordre.
1: Pero, Kiko, pero, tú te estás forrando con esta historia. Te estás ganando muchos cuartos a base de platós de televisión.
2: Yo, querido amigo, no sé lo que entiendes tú por forrarse.
1: Pues ganar muchos cuartos, que se vayan sumando ceros en la cuenta corriente.
2: Pues te equivocas lamentablemente, porque si me estuviera forrando con esta historia, yo creo que esta chica da para poco. Es decir, da tan para poco que en el programa ese que coincidimos le dieron medio programa
1: vale, a su caso. Vamos al programa, que es donde yo quería llegar. Vamos al programa.
0: El 2003 també va portar una de les pàgines més tristes de la història del programa. El 2 de desembre va morir Maika Vergara, una de les periodistes més veteranes del cor espanyol i cara fixa del programa des del primer dia. Vergara, que havia treballat dècades a la revista Hola i havia escrit biografies de personatges com Carmen Ordóñez, va morir d'un infart de miocardi als 54 anys després de no fer cas d'un fort dolor al braç que portava arrossegant. Els seus companys van plorar la seva mort en directe i el seu lloc al plató mai més no es va poder ocupar de la mateixa manera. No tots els moments van ser tan dramàtics, per sort. La mateixa Maria Jiménez, de La pregunta del bistec, va tornar a protagonitzar un episodi memorable aquell mateix any. En ple directe, després que li preguntessin pel seu fill, es va aixecar i va abandonar el plató deixant tots els col·laboradors amb la paraula a la boca. Un clàssic del gènere. L'abandonament indignat davant les càmeres que el programa va saber explotar com pocs altres de l'època. També hi va haver lloc per a l'extravagància. Dinio, membre del clan García i convidat habitual dels últims temps, es va retrobar en directe amb els seus germans Yurima, Rafa i Ney després d'un període de distanciament familiar, en una escena d'abraçades que tenia tota la pinta de culebrot, però amb protagonistes reals. I encara hi va haver espai per a la política més surrealista. Yola Berrocal, ballarina i figura habitual de la premsa del cor, va aprofitar una de les seves aparicions per anunciar que havia fundat el seu propi partit, el GIL, amb l'objectiu de presentar-se a l'alcaldia de Marbella amb un míting que va deixar bocabadat tot el plató.
3: Ángela, Kiko, vosotros que lo conocéis, ¿cómo es Francisco? ¿Es un hombre duro? ¿Va a enfrentarlo? ¿De qué manera va a enfrentarlo? ¿Duro o va a sentirse perdido?
4: No, yo creo que el vídeo ha dicho una cosa, yo diría otra, que es la segunda gran cornada que se lleva Francisco Rivera. Que no nos olvidemos que su padre se murió de una cornada y que ahora se le muere su madre. Y aunque la relación yo creo que Francisco era el que más se parecía a su madre en todo, ¿no? En el físico, pero sobre todo en la personalidad. Francisco le va a costar, pero le va a costar también asimilarlo, derrumbarse y todo, ¿no? Yo creo que de momento estará entero, pero se va a derrumbar seguro, porque Francisco adoraba a su madre y lógicamente Carmen adoraba a los tres, pero con Francisco quizás por su profesión pues tenía
3: esa
4: necesidad.
3: Ha habido siempre rumores de que la relación entre Francisco y su madre, sobre todo últimamente, no era precisamente una relación fácil.
0: Pel que fa a l'estructura, val la pena recordar que des del març del 2005, complint amb el Codi d'Autoregulació sobre Continguts Televisius i Infantesa, es va afegir un espai previ de mitja hora, Salsa Rosa Express, classificat per a majors de 16 anys, on els tertulians repassaven l'actualitat setmanal abans del programa principal. Una manera d'allargar el pastís d'audiència d'una nit que per Telecinco s'havia tornat sagrada. El final va arribar de manera abrupta, sense que ningú s'ho esperés del tot. El juliol del 2006, quan expirava el contracte amb Boomerang, la cadena va decidir no renovar-lo. I aquí ve la part més curiosa. No ho va fer perquè el programa anés malament, sinó

0: Tot al contrari, fonts de la mateixa Telecinco van reconèixer que la decisió obeïa un canvi en l'estratègia de producció amb la voluntat de controlar més de prop els formats d'èxit i no a un problema de rendibilitat. Salsa Rosa continuava liderant la seva franja amb més del 25% de quota quan se li va comunicar l'adeu. Des de Boomerang van explicar que la cadena no els havia donat un motiu concret, però sí que els havia reconegut la feina feta i els havia animat a presentar nous projectes conjunts. La producció va passar llavors a Mandarina, propietat de l'exdirectiu Santi Botello, i el programa va canviar de nom, ja que la marca Salsa Rosa pertanyia legalment a Boomerang. Va néixer així Sábado Dolce Vita, amb el mateix Santi Acosta al capdavant i amb Ángela Portero i Pepe Calabuig com a col·laboradors, que es van mantenir mentre que altres companys, com Idoia Bilbao, van fer el salt a Antena 3.
1: Pues ya lo han visto, Pepe Calabuig ha sido el expulsado de Gran Hermano. Le damos las gracias a Roberto Ontiveros y a Gran Hermano. Se ha autoexpulsado, ya saben cómo es Pepe Calabuig, que es un caballero, siempre y en todo momento. En cualquier caso, sepan ustedes que el lunes, día a día, aquí hay tomate y en A tu lado también tendrán ustedes, además de en crónicas, un resumen de lo que ocurra este fin de semana entre todos estos colaboradores con vídeos exclusivos. Les aseguro a ustedes que lo que puede ocurrir entre estos periodistas...
0: L'últim Salsa Rosa amb aquest nom es va emetre el 29 de juliol del 2006 després de més de 200 entregues i el comiat es va fer per la Porta Gran, coincidint amb dies en què el cas Malaya tornava a portada amb l'ingrés a presó de Julián Muñoz encara fresc. El programa va convidar persones relacionades amb l'escàndol que ells mateixos havien ajudat a destapar 4 anys abans. Cati de Alfonso, exparella dels destapadors del cas, i un expresoner de Laurín de la Torre van parlar de la vida a la presó dels implicats. I com no podia faltar, Yola Berrocal va tornar per explicar la seva aventura política. Santi Acosta va voler tancar el programa destacant aquestes més de 200 emissions i 4 anys d'èxit ininterromput, mentre els seus col·laboradors s'acomiadaven, alguns per sempre, d'aquella salsa que tant de sabor havia donat a les nits de dissabte de Telecinco. Mirant-ho en perspectiva, és fàcil entendre per què Salsa Rosa es considera el programa fundacional de tot un gènere televisiu que encara perdura, de Sábado Dolce Vita i, indirectament, de tota la nissaga de programes del cor que Telecinco aniria desplegant els anys següents, incloent-hi el fenomen Sálvame. La mateixa Mariola Cubells ho va explicar amb una metàfora ben gràfica. Aquest tipus de televisió funciona com una droga de disseny barata, però irresistible, on sempre vols més.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de viatjar per la història i els llibres que ens ho permeten fer, ja que aprenem de moltes èpoques, de molts autors, i això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut.
1: Molt bona nit.
0: Cap on ens portes avui? Quin viatge farem aquesta nit?
1: Doncs mira, avui farem parada i fonda, com de vegades se sol dir. Avui no anirem enlloc, no entrevistarem a cap autor. Avui no parlarem de cap llibre en concret, sinó que parlarem de molts llibres. Avui tenim una xerrada que jo desitjava des de fa un temps tenir, que poguéssim aprofitar, perquè avui tenim a un editor.
0: Molt bé, molt bé.
1: I això també és important, perquè les editorials són les que ens donen de menjar.
0: I que en sus manos està la possibilitat de que ens arriba i que no.
1: Exacte. Podem saber a través dels editors quins llibres ens arriben gairebé cada mes. Avui en dia dona la sensació de que a vegades hi ha més editors i més escriptors que lectors pròpiament dits.
0: Bueno, això passa amb els podcasts també, però bueno, sí, és això. Hi ha més podcasts que oients de podcast.
1: Ens permet també reflexionar una miqueta sobre els llibres que es publiquen, quins llibres es publiquen. Potser ja nosaltres a la secció de sèries ja diem que nosaltres no tenim pressa, no volem veure-ho tot, no necessitem veure totes les sèries, fem un petit tast.
0: I tant.
1: Doncs de vegades amb els llibres passa el mateix, que davant de la voràgine de publicacions no pot

0: Quan us fem recomanacions de llibres, ho fem sempre des del punt de vista de que us puguin servir en més d'una direcció, a més d'una persona, a més de... és un coneixement, és cultura, és saber el que passa. Hi ha moltes realitats que hem de conèixer i moltes formes de poder aprendre a com es va vivint, perquè al final hi ha moltes situacions a la vida, i no enfermetats, i així ho presento perquè sé que a l'autora li agrada que no es faci servir la paraula enfermetat, perquè no ho és quan parlem de la menopausa, i això ho fem amb l'autora de Nutre tu Menopàusia, que és la Marta Mercè. Marta, gràcies per passar pel programa.
1: No, gràcies a tu per convidar-me.
0: És que és així, perquè hi ha molta, no sé si interessadament, desinteressadament, per error, per com es vulgui dir, s'ha definit la menopausa com si fos

0: un procés a evitar quan és part de la vida de tota dona, i el que cal és conèixer el que passa, què pots, què has de fer diferent, no? I en aquest cas, com ens hem d'alimentar, com us heu d'alimentar per poder seguir tenint energia, poder fer moltes coses simplement amb més coneixement, no?
1: Exacte, crec que ho has definit molt bé. Hem de canviar el concepte de la menopausa i, bueno, seria superinteressant, no?, que poguéssim fer un estudi a fons del per què hi ha aquest concepte tan i tan negatiu de la menopausa, perquè les dones, quan ens hi enfrontem, només ens venen com coses negatives, no? I la realitat és que sí, té els seus desafios, no? Sí, els seus reptes, sí. Però a la vegada també pot ser una etapa molt plena, no? A mi em va tocar viure-la molt d'hora, 26 anys. Sí, i clar, quan m'ho van dir vaig pensar, ostres, mare meva, quants anys de la meva vida he de viure una etapa que m'han dit que és bastant nefasta, no? I bé, amb el temps i entenent el perquè d'aquest canvi i com ens podem adaptar a aquest canvi, he vist que realment pot ser una etapa superplena de la vida. De fet, per mi una de les coses més interessants és que les dones en aquest moment és com que ens comencem a importar més a nosaltres mateixes, inclús Es pot explicar fisiològicament i hormonalment, no? I crec que si li donem la mà a tot aquest impuls, a que ens cuidem més a nosaltres mateixes, pot ser super interessant perquè realment sigui una etapa on apostem per nosaltres, on ens posem per prioritat, on apostem per la nostra pròpia salut, i crec que és molt interessant que les dones ho sapiguem per poder-ho entendre i fer coses al respecte.
0: Clar, perquè al final, doncs bé, la naturalesa, la natura té les seves coses i tots els éssers vius doncs tenen aquesta, diguem-ne, aquesta pulsió per la reproducció, que és una cosa que ens ve de fàbrica, ens ve com amb un xip que ho tenim a dins i quasi ni ho penses i va així. Però clar, nosaltres, aquesta espècie que ha anat desenvolupant la intel·ligència, ara ja fins i tot ni la intel·ligència necessitem perquè l'acabarem deixant en les màquines que ho facin per nosaltres tot, doncs mira, ja ni això. Però clar, que li hem posat una mica de sentit a la vida i que tingui més sentit, molt més enllà del que és merament la reproducció. Quantes persones decideixen no tenir descendència, per tant, no ha de ser doncs aquest l'únic fi a la vida, doncs és lògic que el cos, i més en la dona, doncs predisposi una sèrie de nutrients, d'energia, de necessitats, quan sí pot tenir aquesta reproducció i quan ja deixa de tenir aquesta necessitat, aquesta, diguem-ne, aquesta crida, no?, de la natura.
1: Exacte, és així, tal qual. O sigui, el cervell de la dona té tres grans metamorfosis que ens preparen per les tres grans fases de la nostra vida. Una és a l'adolescència, que es modifica totalment el nostre cervell perquè entrem a la fase reproductiva. Un és quan les que són mares s'embarassen, perquè realment haver de cuidar una cria, per dir-ho així,
0: és un canvi.
1: I el tercer canvi massiu al nostre cervell és la menopausa. Per tant, ja ens està dient que aquí hi ha alguna funció fisiològica important que hem vingut a fer. De fet, en les poques espècies animals que hi ha menopausa, per exemple, algunes elefantes, algunes balenes, es diu que hi ha la teoria de l'abuela, no?, de l'àvia, que és que aquelles grups d'animals on hi ha més femelles amb menopausa, hi ha més supervivència perquè aquestes femelles que tenen molt de coneixement i més temps perquè no han de cuidar cries, passen el seu coneixement a les femelles més joves i, per tant, la supervivència s'allarga. I crec que això és molt bonic i és algo, no, que ens podem portar nosaltres i dir, vale, pues ara és un moment de ser les sàvies, ja no som les mares, ja no som les cuidadores, passem a ser les sàvies, les conselleres, i és algo interessant que fa que potser comencem a agafar-li més carinyo a aquesta etapa i la veiem d'una altra manera.
0: Absolutament. I aquí és on les necessitats que té el cos, imagino que són diferents, i per tant a l'hora de fer aquesta ingesta, aquesta nutrició, doncs clar, canvia, no? Marta, des del punt de vista de què necessiteu i què ja no es necessita, al contrari, per tenir pues, més calma, més pausa, més a llarg termini, no? I això és el que intentes explicar, oi, en el llibre?
1: Sí. Mira, sempre explico que perquè les dones tampoc ens sentim frustrades en aquest moment en què sentim que el nostre cos canvia, que la nostra salut pues, també té uns reptes, que els estrògens, que són les hormones més dominants durant l'etapa fèrtil,

0: Són un extra que ens dona la natura, perquè evidentment un part, un postpart, un embaràs són, bueno, demandants per nosaltres i llavors el cos el que necessita en aquest moment és tenir tot funcioni com una seda, tenir un extra nutrients, d'energia, de bon humor, de bon dormir.
1: Sí.
0: Perquè ara tenim pocs fills, però imagina't, no? La nostra genètica és ancestral en aquell moment en què es tenien tants fills, doncs que la dona estigués superbé gràcies a aquests estrògens. Llavors, quan els estrògens se'n van paulatinament des dels 40-41 anys fins als 50-51, que són l'edat de la perimenopàusia fins la menopàusia de mitja, el que ens van dient és, vale, fins ara t'hem donat aquest extra que necessitaves, però ara et toca tu cuidar-te. Ja no tens l'extra dels estrògens i, per tant, la inversió en la salut pròpia és molt més important. Per què? Perquè hi ha canvis en el nostre metabolisme, tenim més resistència a la insulina, això moltes dones segur que ens estan escoltant i diran, ah, és veritat que tinc alguna cosa més de creixet a l'abdomen, no? El típic flotador.
1: Sí.
0: Això és per un canvi que té a veure amb les hormones, o sentim més desconcentració, o més falta de memòria, em falten les paraules, o potser no tens aquell humor tan superbollante, no?, que tenim en la fase fèrtil, sobretot en la primera fase, abans de l'ovulació, després tampoc és tan el millor. Hi ha canvis. I hi ha certs riscos que incrementen, que fins ara les dones estaven més protegides que els homes, per exemple, en tot el que és cardiovascular, protegir el nostre cor, o a nivell neurodegeneratiu, tot el que és la protecció del cervell. O tot això té, o l'osteoporosi, per suposat, no? Que fins a quan tenim els estrògens a top és com que els nostres ossos necessiten menys, però a partir d'aquest moment, no com a por, sinó com un impuls positiu a cuidar-nos més, per prevenir aquests riscos i per nosaltres estar millor, tenir més energia, més bon humor, dormir millor, tenir un metabolisme més acurat. I allí la clau, un dels tres pilars, que per mi els tres pilars són la nutrició, l'exercici físic i la gestió de l'estrès. La nutrició per mi és el pilar més important, que t'he de dir, no? Que soc nutricionista.
1: Totalment. Totalment. I aquí és on per exemple, algun de les propostes, o diguem-ne del que defenses en el llibre, passa també pel dejú intermitent. Imagino precisament per anar fent com petits també canvis, no?, en la manera com ens alimentem, com us alimenteu.
0: Sí, el dejú intermitent és superinteressant i jo sempre faig com tot el que proposo sempre és matitzat per les dones en perimenopausa i menopausa, perquè el canvi és tan gran quan canvien les hormones que moltes coses que funcionen a les dones en una edat fèrtil a nosaltres no ens funcionen i necessitem altres coses. I el dejú intermitent, per exemple, és fantàstic amb matisos. És a dir, per nosaltres ens funciona superbé estar 12 hores al dia, que no és ni dejú intermitent, sense menjar, pel nostre metabolisme, per afavorir el son, simplement és sopar d'hora i esperar-nos una mica a esmorzar. Si dormim 8 hores es fa sol.
1: Sí.
0: I podem allargar fins a 14 hores, no més, perquè el dejuni contempla fins a 16, perquè nosaltres, si fem dejunis molt marcats, molt llargs, ens pot pujar el cortisol, que és l'hormona de l'estrès. I ja ens puja, naturalment, en aquest moment. Llavors, hem de buscar aquella balança entre els beneficis del dejuni, però que no ens pugi massa el cortisol, perquè si no aquells beneficis no serviran de res.
1: Si, fos molta, 14... si és molta estona la que s'activa el cortisol, llavors és quan li estàs fent, entre cometes, toxicitat o mal al teu organisme, al teu ésser.
0: Sobretot perquè el cortisol impedeix que el metabolisme funcioni bé, ens pot arribar a inflamar. Llavors, clar, va en contra del que volem amb el dejuni. Llavors, fins a 14 hores, sobretot si anem a fer entrenaments forts, el dia que anem a fer entrenaments forts, no cal fer dejuni intermitent, perquè entrenament fort, cortisol, dejuni, cortisol, i aquí ja no ens servirà. Llavors, sí fer dejuni, no de fer-ho d'una forma mecànica, a les 12 hores, 14 els dies que ens funcioni bé, fàcil, si tenim molta gana pel matí, gana real, menjar, no amagar la gana amb cafè, això passa molt, i no utilitzar-ho per compensar. Aquests són els matisos del dejuni intermitent amb menopausa, que repeteixo, és una eina superinteressant, amb aquests matisos.
1: Parles també en el llibre de, per exemple, de conceptes que més o menys van sortint, diguem-ne, cada cop se'n parla més, però que és interessant que la gent doncs conegui, no?, en aquesta etapa, com si important, per exemple, els antioxidants, no?, que ara trobo que se'n parla bastant.
0: Totalment. Un dels nutrients que crec que més necessitem en aquest moment són antioxidants, que bàsicament es troben en aquells aliments crus,

0: estatals, de colors vius. Jo sempre dic que moltes vegades la gent, però què és més important, la proteïna, els carbohidrats? I sempre dic, les verdures i les hortalisses, les fibres, és el més important, no? Almenys el 50% dels nostres plats, tant en el dinar com en el sopar, haurien de ser verdures i hortalisses variades, part en cru, i que tinguin colors molt vius. Hem de comptar arquiris als nostres plats. Per què? Val. Perquè aquell verd fort, aquell vermell potent, el lila, no? Els aràndanos, col, tots els cítrics, tots aquests colors vius ja ens estan dient que porten antioxidants. I els antioxidants són molt importants per protegir-nos de l'envelliment accelerat, perquè envellirem totes, i està molt bé que envellim, sí, sí, no, però no volem... Exacte, és un envelliment accelerat. Frena la cadena oxidativa, sí, i frena la inflamació, que és un altre dels temes importants a tenir en compte en aquest moment de la vida.
1: Això és com quan fem esport, que clar, tu pots fer un dia, pel que sigui, doncs un esforç intens i que sigui curt, però el que és més saludable sempre és un intens llarg i amb menys intensitat, és a dir, és més l'àrea de treball que fas.
0: Doncs et faré una puntualització.
1: Vinga,
0: sobre això
1: endavant.
0: A les dones amb perimenopausa i menopausa. Pel tema del cortisol, que estàvem parlant justament, sí, i per tots els canvis que es produeixen a dintre del múscul, que són moltíssims, i el múscul el volem cultivar molt, és el nostre gran aliat en aquesta etapa de la vida. El que més s'està estudiant sobre com adaptar l'exercici físic i que sigui el màxim efectiu possible, s'ha vist que en dones amb perimenopausa i menopausa és exercici de força,
1: val,
0: amb pes potent,
1: sí,
0: pes pesat,
1: sí,
0: no massa repeticions, però intenses. I el tema cardiovascular s'assimila una mica. És millor fer intervals molt intensos, però pocs. Per exemple, el típic HIIT, que ara se'n parla tant, no? De 40 segons molt intens, 20 descansant, que no allò de sortir a córrer pulsacions baixes molta estona.
1: Val.
0: Justament és el que havíem pensat fins ara, i ara tot això ho estem matitzant, i cada cop sabem més sobre la menopausa, i el que ens funciona més són aquests dos tipus d'exercici a nosaltres.
1: Doncs ben interessant de saber. També m'interessa molt que en el llibre doncs, donis les claus de certs conceptes que ara potser doncs, molt en general doncs, es poden dir, però que necessiten molt el matís concret de la quantitat de per què és bo o per què és dolent, i doncs, des del punt de vista, per exemple, de les vitamines, no? Per exemple, perquè clar, a vegades sembla que això sigui com allò, mira, posi-me'n de mig quilo d'aquestes i no? Escolta, vés afegint vitamines, bueno, escolti, potser al final tanta vitamina, aquí m'agafarà un pet, vull dir que s'ha de seleccionar ben bé què i en quina quantitat, no?
0: Exacte, els suplements són, si fem una piràmide, no, a la base trobem això, l'alimentació, l'exercici, la gestió de l'estrès, i la punta, que és el que pot culminar i que se senta sobre l'altre, són els suplements. Però si no fem la resta, és que no serveix de res. Ara, sí que és cert que és una època de la vida on tenim una demanda nutritiva més elevada, o sigui, necessitem més nutrients que en un moment anterior, perquè el nostre cos, amb falta d'hormones, podem, diguéssim, suplir una mica si té molts nutrients, no? Llavors, per exemple, el magnesi, per com es cultiva avui en dia els aliments, que el sol cada dia és més pobre, doncs ens costa a vegades arribar-hi. Doncs bé, un bon complement de magnesi doncs ens pot ajudar. La vitamina D, és que hi ha uns dèficits espectaculars avui dia. O sigui, jo que miro analítiques dia sí, dia també, doncs bueno, si tenim un dèficit real, doncs una bona suplementació en vitamina D és clau per prevenir l'osteoporosi, l'osteopènia. L'omega 3, si no ens podem comprometre mínim 3 dies a la setmana, que és el que hauríem de fer, a menjar peix blau petit, que aquí a més el tenim superfàcil, la sardina mateix, per dir alguna cosa, i superbé de preu, a més.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, evidentment necessitem omega 3, perquè el nostre cervell no funciona sense omega 3, la nostra pell tampoc. Però, com dic, la base no ha de ser els suplements. Igual que el dejun intermitent, no es pot utilitzar per compensar que jo el dia abans he sopat malament, entre cometes, ja ens entenem. Són extras, diguéssim, no? Ens ajuden de més a més. La base es troba en el dia a dia, en l'àpat del dia a dia, en l'exercici que faig doncs, molts dies a la setmana, en intentar no anar tot el dia estressadíssima, que això també doncs, pel cortisol que estàvem comentant, és algo fonamental.
1: I una de les claus, ja per acabar de nutrir-te menopàusia, és que totes aquestes, diguem-ne, receptes, totes aquestes opcions d'alimentació

0: qüestió, doncs pel fet de que siguin sanes i siguin bones, no per això no han de ser doncs, ben gustoses o que, et puguin venir de gust. Es tracta de fer-ho portable, no? Això, perquè sigui real, oi, Marta?
1: Jo el trobo boníssim i la majoria de dones amb les que parlo també. Ara, sí que he de fer una petita advertència que, clar, si nosaltres estem acostumades a menjar aliments que els diem palatables, que són aquests aliments que ens donen molta dopamina, no? La dopamina és aquest plaer de quan et menges un pastís de xocolata, una bossa de patates, pel sí, que li agradi el dolç sí, o el salat. Sí, sí, no? Saps aquell dopatge que ens dona, no, el menjar? Clar, si jo menjo molt per dopamina, quan jo començo a anar a aliments que no em donen tanta dopamina, com pot ser una bona amanida variada, que a mi m'encanta, no? Sí. Un bon boniato al forn amb el seu bon oli d'oliva, sal i pebre, els bons ous a la planxa. Clar, al principi dius, ostres, és que em falta alguna cosa, però és que el que t'està faltant no és que et faltin nutrients, t'està faltant la dopamina i necessita un procés de desintoxicació cerebral, anem-li així, per tornar a tenir aquests sabors més naturals que els puguem apreciar i disfrutar.
0: Importantíssim, és fonamental, i el que diem, conèixer els homes, també hem de conèixer bé això, perquè es tracta de que tots ens entenguem, ens comprenguem i puguem ajudar-nos doncs això, amb receptes, amb històries i amb coneixement, que això és importantíssim. Nutre tu menopausia, adapta tu alimentació a esta nova etapa i olvídate de les dietes. El trobeu a Alienta i està escrit per Marta Mercè. Marta, gràcies per passar pel programa i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies, fins aviat.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Anits de ràdio som de tradicions i totes les setmanes ens agrada doncs, poder escoltar la gent que forma part de la nostra família radiofònica, perquè escoltar les seves veus, les seves seccions, doncs, ens posicionen el dia que estem, ens posicionen la setmana i sempre ens van donant aquests coneixements, aquestes divulgacions que són eines que ens poden ajudar en el nostre dia a dia o nit a nit, i entre ells, evidentment, en Jordi González Guillem. Jordi, com estàs?
1: Pues mira, és un plaer poder estar al teu costat en tots els oients, que cada vegada més, i això és algo que no es podrà repetir mai més.
0: Això sí que és una,

0: Això no, sí que no és una IA. Això és de veritat. Això és gent parlant-li a gent, ajudant a gent i connectant amb gent. I avui ens vols parlar d'un tema que crec que és molt interessant i que cal mirar-lo des del punt de vista de la vessant positiva, però també des de la negativa que pot portar, com tot el que necessitem sempre analitzar, i és el que ens parles de viure amb fantasies.
1: Sí, mira, a veure, les fantasies són imaginàries, necessàries de somnis. Però, clar, les fantasies positives són la labor, o sigui, són la base de la vida. Sí. Perquè s'assoleixen moltes coses si tu proposes a la vida. Correcte o no?
0: Total. El
1: que tu deies, n'hi ha tipus de fantasies que són positives, menys positives, i a vegades són fantasies una mica negatives que es tenen que recollir a positiu. Correcte o no?
0: Aquí és on cal... per exemple, l'experiència pot ser un punt important a l'hora de medir bé aquestes fantasies, no? Perquè hi ha fantasies que són creatives, motivadores, no? Hi ha fantasies que són inassolibles, i aquestes segur que et portaran a mals resultats, perquè expectatives, ansietats, etc. És a dir, les fantasies són molt bones per animar-se, però les hem de saber medir, no? Aquí l'experiència sempre és un grau, imagino.
1: Sí, lògic, lògic. Però, a veure, les fantasies és un motor. El que passa és que hi ha coses que el que no pots fer a la vida és anar a contrarrevolucions. És a dir, assolir coses que lògicament no estàs ni preparat ni tens els coneixements suficients. Lo important a la vida és sempre fer alguna cosa que et posi rectes, que et posi en tensió, però mai una pressió emocional, correcte, no? I per això jo tinc un indicador que es diu l'erotisme emocional. Què és l'erotisme emocional? El poder seduir-te a tu per dir, escolta, per què no ho puc aconseguir això? Però sempre, sempre piano, piano, que es diu, poc a poc a la vida, però sense prisa, però sense pausa. Però és que moltes vegades volem assolir coses que no tenim ni la preparació ni el moment oportú per fer-lo, ni ho provoquem en aquest moment. Per això les fantasies també necessiten un inici i una proposta, correcte?
0: Clar, és a dir, que aquí hi hauria un punt d'equilibri entre algú que simplement té un somni, anem a dir, però clar, el tema és, estàs treballant per aquest somni? Que no vol dir que sigui que de cop i volta ho deixis tot per fer aquell somni, que això també pot ser, és igual de poc recomanable, però sí que cal veure aquell equilibri de donar-li allò perquè segueixi creixent, que facin petits passos en aquella direcció, perquè si no, més que una fantasia, es pot estar convertint doncs, o en una obsessió o en un element que a la llarga no t'aportarà bé, no?
1: No, és esgarrador. És a dir, quan tu tens una obsessió, el que tu deies, és algo que lògicament no és convenient, perquè l'obsessió normalment sempre t'arriba, jo no dic a un fracàs, sinó a un resultat lògicament impactant, a la qual te pot paralitzar en coses a la vida que lògicament tens il·lusió. Però aquí n'hi ha una cosa que per mi és fonamental, que és, sobretot, preparat a que el resultat et pot sortir diferent del que tu esperaves anteriorment. Per això la vida sempre hem de tindre les fantasies, sí, però fantasies que siguin assolibles, en què siguin difícils.
0: Perquè si a més són assolibles, encara que, com bé ens deies en Jordi González Guillem, siguin difícils, a vegades d'una fantasia se'n pot crear un altre, no? És a dir, d'un projecte se'n pot anar un altre, o el podem anar variant i ens pot estar costant a un lloc fantàstic de feina, de relacions, d'amistats, d'esport, de hobbies, del que sigui, no? Una fantasia és un espurn, és un inici, no? I a partir d'aquí ja es vehicula diferent. Si segueix sent fantasia durant massa temps, Jordi, potser és que té molt d'irrealitzable, no? És a dir, la primera part ha de ser més fantasia i no? Després s'ha d'anar més transformant en realitat, no? M'imagino?
1: No, però això pot ser un desescalerant. O sigui, això actua de manera gradual, de forma en cadena, no? És a dir, moltes vegades, quan una fantasia, lògicament, el que tu deies, triga a assolir-se, és possible que no és que no estiguis preparat, no estiguis l'il·lusió suficient, però és possible que l'entorn que estiguis realment no, lògicament, no et facilita que aquesta fantasia sigui real. O la puguis fer a la pràctica, correcte, no? Perquè moltes vegades, és a dir, l'important a la vida és sentir l'opinió, però poder tu decidir si realment aquesta fantasia es pot tornar a realitat. Sempre que sigui positiva, correcte? Clar. Perquè n'hi ha fantasies negatives que són horrendes, o sigui que no són propostes, que no es tenen que...

0: lògicament imaginar mai, no? Però jo aquí et dic una cosa. És que a vegades les fantasies també, en un moment donat, les fem difícils.
1: Correcte.
0: Quan les fantasies poden ser menys difícils. Mm.
1: És a dir, s'ha de ponderar correctament. És a dir,
0: correcte.
1: Igual que un projecte, una fantasia, una il·lusió, no? Que té molt, molt d'això, doncs la podem sobrevalorar, la podem també infravalorar en molts aspectes, en el que ens pot aportar, en el que ens pot costar d'aconseguir, en el que... És a dir, tot està bé deixar volar la imaginació, no? Però a partir d'aquí, val... Perquè sense la imaginació, la creativitat, aquesta fantasia, escolta, no posem-li límits. Ara, a partir de que ja ho hem imaginat, ho hem visualitzat així en plan, ostres, i si tal, no? Per exemple, jo què sé, doncs, i si guanyo un Òscar, no? Molt bé, perfecte. Però has pensat de què el vols guanyar? De fotografia, d'actor, de direcció, de què? Ah, no, un Òscar. Doncs no el tindràs mai. No serveix aquesta fantasia. Si ja ho comences a vehicular, llavors aquí ja estàs treballant. És un motor, és un activador, és una il·lusió fantàstica, no? Per tant, hem de saber transformar tots aquests pensaments, no?
0: Sí, no, les fantasies no poden ser genèriques.
1: Clar, exacte.
0: No poden ser genèriques, no? Les fantasies tenen que ser concretes.
1: Que bo.
0: Els propòsits a la vida tenen que ser concrets.
1: Sí.
0: Correcte o no? Concrets. I posar-te en marxa, correcte? Mm-hmm. Perquè moltes vegades fem fantasies, però fem volar coloms, que es diuen.
1: Sí, exacte.
0: Però lògicament els coloms no volen, eh?
1: Sí.
0: Els coloms sí que volen, però els teus no, eh?
1: Exacte, carai, si volen. I ara volen menys que abans, que no sé què està passant. Hi ha una generació de coloms ara que quan t'acostes no s'aparten. Això aquest seria per un altre tema. Però, Jordi, el que sí pot ser que tinguem oients que en aquests moments s'estiguin plantejant. Però a veure, que m'expliqui... Ara li preguntaria al Jordi. Bueno, doncs ho estan vehiculant a través meu. M'estan enviant aquesta informació. Què pot haver algú que digui, ostres, Jordi, però és que a mi em costa imaginar. A mi em costa... Què puc fer per imaginar? Què puc fer per somiar, per fer volar aquests coloms fins i tot, no?
0: Sí.
1: Què podríem fer per alimentar aquesta imaginació?
0: Mira, primer de tot, tindre una certa tranquil·litat i curiositat per les coses. Un benestar, que es diu, no?
1: Mm-hmm.
0: Perquè moltes vegades, el ser tu mateix... Mira, moltes vegades ho hem dit, o ser tu mateixa, moltes vegades ho hem dit. O sigui, no t'assusti, o sigui, no tinguis por en poder fer algun pensament fantasiós.
1: Teu, o sigui, sense deixar-te opinar pels altres, sense deixar-te condicionar pels altres, eh?
0: Sí, aquí jo li dic erotisme emocional. És a dir, repeteixo, és a dir, és que les fantasies, molta gent es creu que és algo de la sexualitat.
1: Correcte.
0: Que també hi ha fantasies.
1: Sí.
0: Però hi ha fantasies per poder assolir esport, per poder assolir un resultat laboral, per poder assolir una assignatura, per poder aprovar algo. La fantasia és algo que està viu. El que passa és que nosaltres tenim que produir aquesta fantasia. I com la produïm? Pues estar concentrats en alguna cosa. No perdre mai la il·lusió. I sobretot una cosa, i el més maco és també les fantasies compartides. Perquè les fantasies compartides moltes vegades el que fan és que creen un valor realment imaginable.
1: Sí.
0: Correcte, no?
1: És a dir, una bona proporció entre, entre personals i col·lectives seria molt important a la vida, no? Per tenir aquestes il·lusions, no? Aquests projectes que després pot ser que, escolta, durant, que dic jo, potser durant dues setmanes no avanceu en aquests projectes. No és problema, sempre i quan decidiu tots, els que estigueu en aquest projecte, que ha d'anar avançant així. Però el fet de pensar que potser una altra persona del grup, d'aquest col·lectiu, l'està avançant en aquest projecte, ostres, poques coses pot haver més gratificant que saber que allò va avançant, no? Que pot ser un viatge amb amics, familiars, parelles, el que sigui, no? Un projecte, un projecte, possiblement, o en molts casos, ha nascut d'una fantasia, eh, Jordi?
0: Sí, sempre. No, però jo dic una cosa, o sigui, sembla, de veritat, a vegades sembla que no avancis, però sí que avancem.
1: Sí.
0: Perquè sempre n'hi ha algú en l'equip o algú en el teu entorn que sempre dinamitza això, correcte?
1: Totalment d'acord.
0: És a dir, i aporta sobretot una opinió, perquè les franceses són molt bones quan tot realment opina. És a dir, opinar no significa derrotar l'altre, opinar és anar en contradicció, tot el contrari, és aportar-li més valor a la situació.
1: Totalment, correcte? I encara que tu tinguis més molt energia. Clar la decisió que s'ha de fer, no, això s'ha de fer així, però deixa que l'altra persona s'expliqui i escolta-la de veritat, perquè si l'escoltes de veritat, li podràs contestar amb arguments. Si no l'estàs escoltant, l'únic que estaràs és repetint la teva visió, la teva versió. Per sí, això és, eh, que és així?
0: Sí, sí, jo aquí també podria posar el tema de les tècniques de brainstorming, correcte, no? Les tècniques d'aportar, sobretot d'aportar idees, correcte, sí, no? Sí. És a dir, que aquestes idees que t'aportin, disculpa, David, que siguin idees que no puguis d'alguna manera reemplaçar les altres, sinó sumar i multiplicar les altres.
1: Sí, senyor, correcte? Sí, senyor. Aquesta és la clau sempre. No vas contra la idea de l'altre,
0: sinó que
1: li estàs sumant, li estàs multiplicant. Hem de ser persones sumadores i multiplicadores, eh? Això, el meu avi, que no el vaig conèixer, que era el pare de la meva mare, sempre deia, diu, que sobretot la nena, li deia a la meva mare, diu, que aprengui a sumar i multiplicar, perquè restar i dividir ja ho aprendrà a la vida, i em va semblar molt interessant, ja li tocarà la vida, i sobretot que intenti sumar i multiplicar.
0: Sí, jo el que tu deies, per exemple, les fantasies que no són, que són negatives, que no porten res perquè et bloquegen molt, aquestes resten i divideixen, eh?
1: Sí, correcte, totalment.
0: No? I una fantasia que sigui negativa pot allunyar-te o pot separar-te dels altres, saps? I això és, ho tenim molt en compte, perquè n'hi ha fantasies que poden ocasionar dolor als altres, correcte? No?
1: És així.
0: Perquè no és perquè siguin dolentes, perquè a mi les persones no estan preparades, no estan formades i sobretot no tenen, no, ja no dic l'actitud de no poder-les assolir, sinó el desconeixement del propòsit que tu realment vols a la vida.
1: Totalment. I com deia la cançó, no me llames iluso porque tenga una ilusión. El que és una fantasia, el que és una il·lusió és poder escoltar totes les setmanes el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, una abraçada ben forta, fins la propera setmana.
0: Fins la propera, gràcies.
2: Son las 4, son las 3 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas noches. La ministra de Sanidad ha vuelto a negar que exista un colapso sanitario en Ceuta después de que el Colegio de Médicos Ceutí haya anunciado este jueves que barajan convocar una huelga a partir del próximo 24 de septiembre. Su presidente, Enrique Roviralta, asegura que las urgencias se han multiplicado hasta 4 veces tras la llegada masiva de inmigrantes, mientras que la ministra, Mónica García, reconoce que se ha incrementado el número de pacientes, 2,5 más al día, un dato que dice no es una imagen de colapso.
4: Bueno, yo creo que no hay ni un solo dato que avale el colapso sanitario de un hospital que, como bien decían y como bien pueden certificar, creo que hay varios periodistas que han entrado en el propio hospital, a los dispositivos de urgencias y a las diferentes plantas, para verificar que realmente no hay una situación de colapso. Tenemos el 50% de las camas vacías y tenemos más recursos que nunca, más profesionales que nunca.
2: Además de la sanidad, los ceutíes ponen el foco en la educación, que aseguran que también está lejos de la normalidad. Anoche, cientos de docentes se manifestaron en la Plaza de los Reyes, frente a la delegación del Gobierno, para reclamar más medidas de protección para los escolares, tanto dentro de los centros educativos como de camino a los mismos. Así lo contaba la presidenta de la Junta de Personal Docente de UGT, Trinidad Mejías.
5: No se ha producido el refuerzo necesario de la vigilancia privada en los centros más grandes y complejos. Seguimos teniendo un déficit de personal de conserjería. Los vallados suplementarios siguen demorándose.
2: Los profesores han denunciado además las condiciones de suciedad que dicen que presentan algunos recintos y sus alrededores. Más de 20 millones de personas, 4 de cada 10 españoles, viven en autonomías con servicios sociales débiles o irrelevantes, mientras que los gerentes de servicios sociales alertan de que el porcentaje del PIB destinado a este ámbito está bajando. Es la conclusión de un estudio que señala que para paliar esta situación se necesita un mayor compromiso presupuestario. Belén Gómez del Pino.
6: El análisis detallado de la situación de los servicios sociales en España muestra una fotografía en la que las administraciones públicas no salen bien paradas. Hay un 42% de la población, unos 20 millones de personas, que viven en comunidades con servicios débiles o irrelevantes, con una caída generalizada del porcentaje del PIB autonómico dedicado a servicios sociales y una enorme diferencia por territorios. Según el estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, País Vasco, Castilla y León y Navarra obtienen la mejor calificación, mientras que Extremadura, Cantabria y Murcia, la peor.
7: En el plano internacional, Naciones Unidas acusa por primera vez a Washington de cometer crímenes de guerra en varios ataques contra Teherán. La organización también señala que el régimen de los ayatolás habría cometido crímenes de lesa humanidad por la represión durante las manifestaciones contra el gobierno que terminaron el año pasado con más de 2.000 personas muertas, entre ellas 200 menores.

0: Temporada més, volem parlar de tecnologia amb el Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Vicenç, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, vosaltres, bon dia.
0: Doncs bé, contents de tenir-te aquí una temporada més perquè ens expliquis una mica com funciona això de la tecnologia i com ho podem aplicar al nostre dia a dia. Aquest és el teu objectiu, aquesta temporada, una mica?
1: Sí, és veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar i fer la vida una mica millor a les persones humanes, no? Que aquest hauria de ser una mica la intenció de qualsevol invent, en teoria.
0: Ara que diuen que la intel·ligència artificial acabarà amb tots nosaltres i això, doncs mentre que no arribi aquest moment, fem-la servir bé, no?
1: Exacte.
0: De forma correcta.

0: Abans que arribi l'hecatombe, val més que ara que servir per alguna cosa important.
1: Exacte. Vinga, avui relacions la intel·ligència artificial amb un tema, si més, no? Curiós, no?
0: Sí, ja que esteu parlant de cuina, doncs per la cuina és important...

0: que no.
1: Exacte.
0: Estan molt, molt avançats en tecnologia. Et sembla si comencem pel principi, pas a pas? Parlem d'aquesta evolució històrica del sector primari aquí a casa nostra.
1: Sí, doncs mira, tot comença als anys 50, aproximadament. És quan comença a haver-hi una mecanització del camp i és quan canvia el paisatge rural. Abans les explotacions agràries necessitaven una gran quantitat de mà d'obra i en aquell moment apareix el tractor, que substitueix a tota la força de tracció animal i fa que una persona pugui cultivar una extensió de terreny molt més gran. I això més o menys ens situem a mitjans dels 60 i, de fet, aquí a Barcelona hi havia una fàbrica, la Zona Franca, que era una de les més importants a nivell espanyol de fabricació de tractors. I així comença la mecanització. És quan les màquines comencen a substituir la força animal i humana i fan que molta gent ja quedi expulsada de les zones rurals perquè no hi ha tanta demanda de mà d'obra. Llavors anem avançant i anem cap a la tecnologia, que cada cop estan apareixent més màquines més específiques, com per exemple per la collita. Abans, quan havien de collir el blat, necessitaven grans quantitats de persones. Ara una persona amb una màquina, com mon pare deia, cosechadora, que mon pare s'havia dedicat al tema de la pagesia, sí, doncs amb aire condicionat i de més, una persona pot collir el gra de grans extensions, de grans latifundis. Per tant, es facilita tot molt més. I cap als anys 80-90 és quan la digitalització es fa més patent i cada cop a les empreses d'explotació agrícola i explotació forestal fan servir més eines informàtiques per poder calcular millor doncs, quina quantitat d'aigua necessiten pels seus cultius, quina quantitat de fitosanitaris, és a dir, d'insecticides, de nutrients, etc. I això, a poc a poc s'ha anat perfeccionant i sofisticant de la mà de la intel·ligència artificial. De manera que avui en dia tot és molt més sofisticat.
0: Et sembla si per entendre una mica millor posem doncs, algun exemple pràctic?
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs bé, n'he buscat un parell, un del Penedès i un altre del Segrià. El Segrià és una zona curiosa perquè és una zona de secà. I llavors, tot i ser una zona de secà, gràcies al canal d'Urgell, que es va fer fa molt de temps ja, doncs s'ha aconseguit que una part del territori sigui de regadiu. Però què passa? L'aigua és escassa i vaig anar a parlar amb una persona de la Universitat Politècnica de Catalunya, un enginyer agrònom, Fran García, que és d'Agrotec, Universitat Politècnica de Catalunya i també delegat del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, i em comentava que el quid de la qüestió és fer servir la quantitat necessària d'aigua. Perquè jo me'n recordo el meu avi o mon pare, que quan regaven allò per
0: exagerant.
1: Sí, sí. O sigui, cobrien el terra d'aigua, per inundació, pràcticament. I semblaven camps d'arrossos i no de matllers. En canvi, gràcies a la instal·lació de sensors que se situen en el terra, es pot calcular la pluviometria, és a dir, quina quantitat d'aigua ha caigut, la humitat del terra i també doncs, l'evolució del clima, de manera que pots saber exactament quanta necessitat d'aigua tens per a què regadiu. I en funció de l'aigua que disposis, perquè l'aigua està regulada, no ens podràs prendre decisions com ara de la poda, perquè si tens una quantitat d'aigua X i preveus que plogui una certa quantitat d'aigua, hauràs de podar més o menys, de manera que les pomes, per dir alguna cosa, doncs, acabin obtenint la mida que tu vulguis. Em parlava amb el Fran García, en això qui són totalment experts són a Israel. Israel és un país a mirallar-se amb temes agrícoles, perquè és una zona desèrtica, però és un dels grans punters a nivell europeu en temes d'agricultura. I allà els hi falta moltíssima aigua. I llavors, tota la distribució d'aigua es calcula mitjançant intel·ligència artificial, distribuint a cada explotació agrícola aquella quantitat d'aigua que necessita. I això és quelcom que s'està imitant aquí a Catalunya. I hi ha empreses doncs, del Segrià que apliquen aquesta mena d'evolucions per poder calcular mitjançant aquesta mena d'ascensors doncs, exactament quanta aigua necessita. I no només això, sinó quants nutrients, si cal fertilitzar o no, poder estimar si hi haurà una plaga, perquè, clar, hi ha molt risc en una explotació de fruiters, i si tens una plaga, doncs se tenia tota la collita en orris, i només tens una collita a l'any. Mm-hmm. Per tant, has d'assegurar el tret, com si diguéssim, i tota aquesta mena d'eines t'ajuden, doncs, a assegurar i minimitzar els riscos, que és del que es tracta aquí.
0: I mira, també mirem pel malalbarat

0: de l'aigua, en aquest cas, no? En temps de sequera, doncs, si necessites tants litres, no malbarates
1: Exacte.
0: aquest element tan preuat.
1: Els cultius necessiten ser resilients perquè la
0: Clar.
1: quantitat d'aigua que tenim a les conques mediterrànies és molt limitada. Si no aconseguim que els cultius siguin respectuosos amb la quantitat d'aigua, consumiran més de les que poden consumir. El mateix està passant ja amb l'explotació forestal. Fins fa no gaire ens pensàvem que el més important era tenir una gran quantitat de boscos. Estem en el moment en què hi ha més boscos de tota la nostra història. Ara, del que es tracta és de minimitzar la quantitat d'arbres perquè la capacitat d'absorbir recursos hídrics no sigui massa heavy,
0: Clar.
1: perquè si no acabarien consumint molta més aigua de la que necessitem. I això ja s'està començant també a aplicar mitjançant intel·ligència artificial en un altre camp, però que és similar, que és el de l'explotació forestal.
0: Em poses aquí que també fan servir imatges de satèl·lit.
1: Sí, tant de satèl·lit com de drons, per poder fotografiar tot el camp, ja sigui de fruiters o de la vinya. Per exemple, a França estan molt avançats perquè el cultiu de la vinya és molt ric, genera molts ingressos i poden desemborsar una gran inversió, perquè les inversions d'aplicació d'intel·ligència artificial són molt costoses. Un sensor costa 20.000 euros i en
0: Imagina't.
1: necessites moltíssims.
0: Imagina't.
1: Llavors, a la vinya, que és un sector molt, molt potent, fan fotografies mitjançant drons i imatges per satèl·lit per poder calcular, doncs, com estan les seves explotacions, perquè la intel·ligència artificial és capaç d'analitzar les fotografies i classificar-les d'una forma més òptima que no pas les persones humanes, de manera que poden veure i preveure possibles plagues o necessitats de fertilitzants o necessitats de reg. El que sí que m'apuntava molt bé el Fran és que sempre qualsevol decisió és suggerida per la intel·ligència artificial. Mai no hi ha una decisió que es prengui directament per la IA, perquè hi ha un risc massa elevat. Si de cop i volta la intel·ligència artificial pren la decisió d'augmentar el reg d'una explotació agrícola i es podreix, la pèrdua econòmica és massa gran. Per això sempre hi ha un enginyer agrònom darrere de qualsevol presa de decisions, cosa que em tranquil·litza.
0: Home, i tant, ens deixem més tranquils. La
1: Exacte.
0: mà humana, doncs, sempre, espero que sempre sigui imprescindible, darrere de la
1: Totalment.
0: intel·ligència artificial. Tens un altre exemple al Penedès.
1: Sí, el Penedès, clar, hi ha un celler, que és Cellers Torres, que precisament el que fan servir és el tema dels drons. Fan vols periòdics equipats amb càmeres tèrmiques, són capaços de veure, doncs, quina temperatura hi ha, i això els hi dona pistes a nivell sanitari. Un dels grans problemes que tenen les vinyes són els fongs. Hi ha un parell de fongs que són els més agressius, que són el míldiu i la botrytis, segurament no pronunciem malament, però ve a ser aquest nom. Llavors, fins ara, el que fèiem era plantar rosers, que tots ens preguntem, per què hi ha rosers? Perquè el roser és el primer que mor a causa d'aquests fongs. Llavors, això és un avís.
0: Se sacrifica per l'equip una mica,
1: Exacte. Llavors, abans de que es propagui una plaga, tu necessites saber que aquesta plaga és a punt de succeir. I això es pot fer ara mitjançant intel·ligència artificial i drons. Abans, el que es feia era calcular aquesta temperatura, pluviometria i humitat, i es feien càlculs a mà. I això et permetia fer estimacions. Ara aquestes estimacions es fan amb intel·ligència artificial, de manera que pots saber amb avantmà si necessites o no fer alguna mena de tractament fitosanitari i poder salvar la collita.
0: I ja no sacrifiquem aquests
1: Pobres rosers.
0: rosers, clar, home, és que tela. Escolta, què més t'ha explicat el Fran García?
1: Doncs sí, m'ha explicat una iniciativa molt interessant que la fa tant la Universitat on ell està, o la Universitat Politècnica de Catalunya, com la Universitat de Lleida. Es diu Agrícels i del que es tracta aquí és d'anar aglutinant dades, perquè, com hem comentat moltes vegades, les bases de dades el que necessiten són dades. I el problema que es troben moltes empreses que intenten desenvolupar softwares empoderats per intel·ligència artificial és que no compten aquestes dades, perquè haurien d'anar pagès per pagès demanant-los-hi. En canvi, aquestes universitats, tant la de Lleida com la Politècnica, el que fan és recabar de forma segura i anònima tota aquesta informació, de manera que la posen a disposició d'aquestes empreses que després poden desenvolupar aquesta mena de tecnologies que poden aprofitar les empreses privades, com aquesta explotació de fruiters de Lleida o aquest celler, que és un celler grandiós, del Penedès. De manera que faciliten aquesta aplicació de la digitalització que ens serveix perquè la pagesia, doncs, es perfeccioni i es modernitzi, no?
0: Doncs, déu-n'hi-do.

0: l'ús que en fan de la intel·ligència artificial al món de la pagesia, tot i que nosaltres poguéssim pensar que no, que hi ha senyors allà collint les pomes, doncs no, tot és tan fàcil com això, eh?
1: Exacte.
0: Com ha canviat la història.
1: Aquesta visió tan romàntica i bucòlica ja no és tan així. Al cap i a la fi són empresaris que estan darrere d'una empresa i estan produint béns que són pomes o ampolles de vi.
0: Doncs el Vicenç ens anirà explicant totes aquestes històries perquè entenguem millor la intel·ligència artificial i sobretot perquè aprenguem a fer un ús responsable i coherent d'aquesta tecnologia que, bueno, sí, ens volen alarmar, però ja va parlar amb un expert que ens va dir, bueno, tampoc és així la cosa, no és que acabi amb la humanitat. S'ha de posar normes, que això també és correcte, i si nosaltres aprenem a fer un ús correcte, doncs millor que millor, i per això et tindrem aquí aquesta temporada, Vicenç.
1: Clar, el tema és posar allò de tanques al camp perquè la intel·ligència artificial no prengui decisions que no hauria de prendre.
0: És que és una eina molt útil, però clar, hem de posar-hi normatives perquè no se'ns vagi de les mans. Vicenç Huguet, és un plaer tenir-te aquí una temporada més amb nosaltres a la ciutat.
1: Igualment, gràcies. Change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Frank.
2: Del 18 al 21 de setembre, Esplugues s'omple de música, cultura popular i activitats per a tothom amb la Festa Major de Sant Mateu. Vibra amb Doctor Prat, Sidoni, l'Orquestra Mondragón i Su. Canta les cançons de xarango amb músics de carrer i gaudeix en família amb rock per xics. Surt al carrer i posa't el mocador taronja. Ens uneix un mocador. Consulta el programa esplugues.cat. Ajuntament d'Esplugues.
3: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
4: Estás escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
0: Doncs qui també torna a casa una temporada més és la Sara Folch, perquè volem aprendre més sobre decoració i interiorisme per deixar encara més maques les nostres cases, i no ho podem fer amb ningú millor que amb ella, amb la nostra interiorista de referència. Sara Folch, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta introducció, mare meva.
0: Com ha provat l'estiu, Sara?
5: Bé, curt, treballant, bé, uns pocs dies, però bé, ja saps que... Ja, que a mi m'agrada treballar.
0: És que tu no pares quieta. Jo crec que molts dies de vacances tu no els aguantes tampoc, eh?
5: No, hem de fer coses. Bueno, va.
0: Escolta, aquest cap de setmana se celebra l'art a les galeries amb una nova edició de la Barcelona Gallery Weekend. Sí. Des d'avui fins a diumenge, 25 galeries d'art obren unes jornades excepcionals. I ja sabeu que amb la Sara parlem de propostes de disseny d'interiors, novetats, suggeriments... i propostes per decorar les nostres cases, però avui ens volem centrar en això, en l'art, no?
5: Sí, avui parlarem de l'art, sí. Com tu dius, obre avui fins diumenge, vale? Llavors, bueno, Barcelona, és que, a veure, el Consell de Cent, tindreu el carrer tot de galeries.
0: Sí.
5: Tots els oients s'han d'anar a passejar i hem d'anar a buscar el que ens agrada i per buscar per aquell racó, per la paret o per on sigui. Us vull comentar, abans d'entrar amb consells i tot això, que ahir, bueno, Dalí torna al Passeig de Gràcia. No sé si ho sabeu.
0: No, explica'ns.
5: Això és, bueno, comença ara, és fins a finals de desembre, si no recordo malament. Sí. Vale? Imagineu-vos, i és una experiència immersiva a la Casa Ametller. Se li diu Dalí Cibernètic Boulevard.
0: Que xulo. Vale?
5: Si no recordo malament, la primera exposició de Dalí ja va ser a Passeig de Gràcia. Vale? Vull dir, torna.
0: Llavors, a casa,
5: combina
0: també.
5: Això mateix, combina art, disseny, moda, realitat, ciència, tecnologia, tot el que a mi m'agrada, les noves generacions. I dura més o menys una hora i mitja.
0: Sí.
5: Vale? I són 1.200 metres en el centre de l'Ametller.
0: Déu-n'hi-do.
5: Vale? Per descobrir el Dalí. Un Dalí, doncs, bueno, amb una proposta diferent del que estem acostumats d'anar a un museu. Vale? Llavors, ja seguim pel cap de setmana, però crec que això era molt important, doncs, anar... Bueno, jo...
0: No, és important de dir-ho, molt, vale? Interessant.
5: Això.
0: Escolta, avui que parlem d'art, clar, és un món molt personal, no? El que t'agrada a tu no m'agradarà a mi, segurament, i clar, és complicat,
5: bueno,
0: això.
5: Al final ho podem definir o un art d'inversió, vale? Que, bueno, et pot agradar o no et pot agradar, però jo sempre aconsellaria

0: que si l'has de tenir, ni que inverteixis, doncs que t'agradi.
1: Com a
0: Aquest
1: mínim,
0: és el
1: no?
0: meu punt de vista, perquè, vale, després són inversions que es compra i venda, però bueno. Vale, però sí, no solament és art, també és disseny, també podem ficar alguns objectes. Clar, on està la línia que és art i que és un objecte? Vale, bona pregunta, no?
1: Doncs sí.
0: Generalment l'art, o una peça, si diguem amb un gerro, una peça Art Nouveau o qualsevol... una peça d'art no s'utilitza. Un objecte és per utilitzar.
1: Ah, mira, que bona aquesta
0: Vale?
1: distinció,
0: Més o
1: eh?
0: menys, eh? Ho estic dient en plan, vull dir, d'oients, d'estar explicant-ho així fàcilment.
1: És a dir, Sara, si jo tinc un gerro i li fico unes flors, no és art. Però si el deixo
0: Doncs
1: sense
0: clar,
1: servir,
0: perquè...
1: sí que és art.
0: Sí,
1: Ah, que
0: seria així.
1: collons, que bo.
0: Seria així. Vull dir, suposo que tindré crítiques d'aquesta definició tan
1: No, però em sembla
0: simple,
1: força
0: però
1: bona.
0: una peça d'art, una escultura, un gerro Art Nouveau, un modernista, bueno, sí que li pots ficar una flor, però generalment ja és un objecte
1: Clar,
0: doncs, que
1: no ho necessita, no, ja?
0: no ho necessita. Llavors, quan tu, molts crítics d'art o molts artistes defineixen que quan fan un objecte d'art, volen que no se li posi res perquè llavors és una peça d'art. Si no passa a ser un objecte de decoració, a un ús... Bueno,
1: Clar.
0: aquí està el límit,
1: Clar, clar,
0: la
1: clar.
0: línia aquesta que és difícil d'explicar. Vale,
1: Escolta,
0: però bueno.
1: jo crec que la pregunta del milió és on col·loquem les obres d'art a casa nostra. Si ens anem, per exemple, aquest cap de setmana a una d'aquestes galeries i ens agrada una obra d'art, com l'hem de col·locar perquè llueixi bé?
0: Bueno, a veure, l'hem de col·locar o hem de tenir on vulguem, no on vulguem. Bueno, parets, evidentment, a terra, sobre les taules. Jo crec que qualsevol espai que, si a tu t'agrada una peça i la integres bé en l'espai que tens, doncs, bueno, és que és molt difícil aconsellar on les poses. A veure,
1: Clar,
0: parets, a les cuines, a tot arreu, en el sostre, una obra d'art, un quadro en el sostre, penjat d'alguna
1: ostres.
0: manera, minat indirecte, pot ser com una espècie de plafó, perquè no, a sobre el llit hi ha gent. Jo he col·locat un quadro petitet, meravellós, com una joia a sobre un llit, que la clienta, quan obria els ulls, el que primer que volia veure era aquesta obra.
1: Que
0: Clar,
1: curiós.
0: és molt personal,
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: tot arreu, a sobre una taula pots muntar doncs, dos o tres bodegons d'escultures d'algun gerro amb un quadro. També podem apujar, a veure, diversos llibres i una peça a sobre.
1: Això m'agrada.
0: Eh que sí?
1: M'encanta això. És que jo sóc molt de llibres, amb la qual
0: Els
1: cosa...
0: estic explicant aquí, però jo m'ho estic imaginant.
1: No,
0: Llavors,
1: no,
0: allí un
1: és que
0: bodegó, tres o quatre,
1: la
0: una
1: teva
0: sobre
1: ment
0: de
1: no para.
0: l'altra. Clar, diguéssim, un bodegó de quadres, un a sobre l'altre, que veus un tros, tapes un tros de marc, com un muntatge, saps com molta gent fica vaixelles i fa un muntatge?
1: Sí.
0: Com les fotos...
1: No sé si tem... Sara, ai, Sara, que no
0: Digue'm.
1: t'escoltem. Ara.
0: Ah,
1: Ara sí que
0: perdó, ara sí.
1: t'havies marxat.
0: Vale.
1: Estàs parlant i m'estic fent
0: Vale.
1: una pregunta. Clar, què hem de fer primer? Si tenim un espai a casa nostra, vale, ja tenim l'espai i ara hem de buscar una obra d'art que encaixi en aquest espai o no? Si tenim una obra d'art que ens agradi, ja buscarem l'espai. Què ens recomanes?
0: Tenir una obra d'art que ens agradi i ja buscarem l'espai. I si tens un espai que vols posar una peça d'art, buscar la peça que t'agradi. És igual el tamany.
1: Molt bé.
0: Bueno, més gran no,
1: No,
0: evidentment,
1: clar, si
0: però
1: tens
0: pots
1: un pis
0: tenir una
1: petit,
0: paret de...
1: clar.
0: Però pot... Sí, però pots tenir una paret a millor de 3 metres per
1: Ja.
0: 2 o 4 metres i li pots ficar millor una peça de 40 per 40.
1: Ja, t'entenc.
0: Li fiques un foc en el sostre o li intentes ficar... Ara hi ha molta il·luminació amb bateries per no tenir que fer rosses, llavors, bueno, la carregues la bateria. Això seria més superficial, vale? Però un foc d'il·luminació correcte pel quadre i pots tenir una paret gran amb una peça molt petita. Però si dius, no, és que a mi m'agrada moltes peces, moltes peces. O la mateixa peça petita de 40 per 40, emmarcar-la amb un marc de 2 metres per 2 metres amb la peça al mig o a un costat. Llavors ja omples la paret. També pots fer que aquest marc, ja estem aquí, pots fer que aquest marc a millor pot ser tot de vidre, vale? Per davant i per darrere, que no tingui tracera i que tu puguis veure la paret de darrere. A millor tens un paper interessant i és un quadre amb un color que t'engama. O pots fer un collage, també. Ja, jo...
1: Sí, jo a l'habitació tinc només el marc. Com a capçal del llit és un marc i la paret, com que és de paper molt xulo, doncs allà està.
0: Ja està, ja tens una obra d'art.
1: Veus que bé? Mira, jo sense saber-ho. Escolta, parlem molt de quadres, estem parlant molt de pintura, però i les escultures? Perquè també poden omplir molt la nostra casa.
0: Jo sóc una enamorada de les escultures. El volum, el volum que té una escultura il·luminada, aquest joc de sombres i llum i... que ho reflexa a la paret, amb pianes, a terra, a sobre unes tauletes, a sobre la taula del menjador, perquè generalment a mi tens una taula i solament menges dos i tens un racó que no la fas servir, llavors allí pots tenir una o dues escultures, en els banys, també un bodegó tot d'escultures a sobre una taula o a sobre una repisa, a sobre la repisa, a terra... aixecat amb millor... Jo faria... El que faig molt és faig unes tires de fusta de 10 per 20, vale? A la llargada del passadís, vale? I llavors allí li fico coses. Fico un quadre apujat, o fico una escultura, o fico un gerro, llavors amb flors. Faig com una espècie de sòcol, doncs d'una amplada de 15 o 12, per una alçada de 10, pot ser més alt. Llavors allí apoyo moltes coses. Així és quan es neteja, ja no toca l'obra d'art i també te l'aixeca una mica.
1: I escolta, et deies abans cuina, lavabo... Hi ha alguna habitació prohibida per l'art? O qualsevol racó de casa nostra pot servir?
0: Qualsevol racó, qualsevol racó. Jo fa molts anys, ja et diré, vaig fer un dels meus projectes, vale? Tenien 3 nens, evidentment, hi havia una separació de vidre que estaven fent les obres amb els banys i vam fer tota una separació. Vam ficar una roba, vaig fer com una espècie de... una separació que entrés llum a la zona dels banys i vaig fer que tots els nens dibuixessin tot de dibuixos, vale? Amb tota sobre la roba i llavors ho vam ficar dins del vidre. Llavors era ja fet pels nens. Al final l'art, vull dir, tothom sap fer... Ja, em criticaran. Tothom pot fer art. Vale? Llavors, a més, l'art personal és el que veus cada dia i el que millor t'agrada més o no. Vull dir, al final, jo sóc una enamorada de l'art. Però, passejar per Barcelona, l'arquitectura és art.
1: Sí, totalment.
0: Tot el modernisme que tenim és art. Tots els balcons, totes les baranes, per mi això és art.
1: Alguns grafitis que tenim a la nostra ciutat
0: els
1: també.
0: Els grafitis? Sí, sí. Jo sóc una enamorada
1: dels vandàlics, grafitis. Aquests no, els que es fan al metro per vandalitzar, aquests no. Però els macos...
0: No, però jo sóc una enamorada dels grafitis. Que... I també faig els espais a les cases. Vull dir, pintat habitacions amb grafitis. Sí, em tinc dos o tres grafiteros que...
1: De jove, d'adolescents, potser, no?
0: Sí, sí. I sala, diguéssim, de sala de jocs, o sala d'estar, o el garatge. Al pàrquing també hem pintat grafitis.
1: Que important és la relació que tens amb la família abans d'imaginar com li decoraràs la casa, com faràs tota la feina d'interiorisme. Escoltar la família, conèixer-la, és important per tu.
0: Sí, molt, molt. Però al final hi han de viure ells, hi han d'estar ells. Tornem, que us he dit una miqueta. Tornant a la setmana...
1: Va, al cap de setmana. Quina galeria ens recomanes que vagi? Quina aniràs tu? Totes o tens alguna que dius?
0: Mira, avui en teoria tinc una ruta de galeries, jo.
1: Molt bé.
0: Tota la tarda tinc una ruta de galeries per anar a veure allà... Ai, que xulo, no?
1: Ja tens ganes que arribi.
0: Per anar a veure... A veure, la sala Parés, evidentment, impressionant. Després, jo què sé, la Chiquita Room, la House of Chapas, però, el que us he dit del Dalí, m'entens?
1: Això no també no ens ho podem perdre.
0: Primer anem al cap de setmana. No sé, l'Alzueta, vull dir, és que qualsevol galeria... Cada galeria té el seu propi
1: estil,
0: els seus artistes. És molt, A mi m'agrada molt anar, passejar i anar veient doncs, l'evolució de diferents artistes per les galeries o un,

0: que està així nou, que està sortint, m'entens? Hi ha una, no diré noms, però hi ha com una espècie de centre aquí a Barcelona que venen artistes de fora,
1: sí,
0: com a un any a fer pràctiques, a aprendre, a dibuixar, mm-hmm, vale? Llavors, bueno, jo visito i veus així com a tendència, bueno, però cap on va, doncs, bueno, les noves generacions generalment són tots joves que venen d'Europa i, bueno, i del món, venen del món.
1: Clar, és que sempre
0: i
1: parlem dels artistes de tota la vida, dels clàssics, però hi ha molt talent,
0: sí,
1: últimament.
0: Molt talent, art, molt. I, a més, ara hi ha amb art, bueno, amb intel·ligència artificial, molta gent està utilitzant per fer art, mm-hmm, vale? Hi ha molta gent que també...
1: Ostres, això a mi em genera un dilema, eh? No sé si això és...
0: Bueno, sí, això seria un altre dia per parlar, sí, perquè si no pot ser entre avui que dic que defineixo què és ara o no, que després em diran, bueno... Atés... Bueno, així és en plan de piniu suau, vale? Vull dir, podríem entrar, podríem estar un dia parlant què és art i què no és art.
1: Totalment.
0: Vale?
1: Sara,
0: jo, per mi, l'art és el que m'inspira.
1: Mira, també és una bona...
0: Així,
1: també és una bona definició.
0: I m'inspira,
1: sí,
0: i m'agrada... I, doncs, bueno.
1: Per últim, et volia preguntar a títol personal, curiositat pura i dura, quin és el teu artista preferit? Actual o de tots els temps?
0: Uf,
1: és difícil, eh? Aquesta?
0: Tinc un gran llistat, però et puc dir... Sí. Tinc un gran llistat... Molts. Bueno, a veure, Manolo Valdés. Uh-huh. Soc una enamorada d'aquest senyor. M'entens? De les obres que fa i amb l'edat que té, que encara trenca esquemes i, bueno, impressionant. M'agrada molt, molt, que també suposo que sabeu la història, vull dir, la Lita Cabellut. Uh-huh. Lita Cabellut, vull dir, impressionant, vull dir, els oients. Bueno, ja, però, bueno, en gent jove... Oh, espera, n'hi ha un que me'n conta, però és que, ai, el nom. Imagineu-vos com vaig. N'hi ha un...
1: Tens el cap ja en aquesta tarda, o clar?
0: No, tinc molta memòria visual. Uh-huh. Molta. Llavors jo estic veient les obres dels... I després jo mateixa em diu els noms dels artistes. Però el pròxim dia us diré aquests tres noms que em falten, us ho prometo.
1: Doncs
0: vale?
1: Queda...
0: Però no, impressionant. Jo recomanaria a tots els oients passejar i anar de galeria en galeria i descobrir què és el que més t'atrau i a millor dius, bueno, doncs mira, aquest petit et podria posar aquí o uh-huh, un gran. I un consell de marcs, vale? El marc, bueno, evidentment, a mida o no mida, o comprat o no, sí, comprat, també per fotografia. L'art també és fotografia.
1: Sí, sí,
0: no ens deixem la fotografia, que hi ha obres d'art meravelloses de fotògrafs, de fotografia. Mm. Bueno, en Jordi Bernadó també és una persona que admiro molt a nivell de fotografia.
1: O el fotoperiodisme, que per mi és art.
0: El fotoperiodisme, evidentment. Sí, sí. Són fotos d'aquestes que dius, uau, no? Mm. Clar, per això t'he dit, què és l'art? Bueno, doncs jo crec que hi ha el que per mi
1: el que t'inspira. Doncs aquest cap de setmana us deixeu portar per aquestes galeries, parlar i deixeu-vos inspirar i trobeu doncs aquella peça que més us encaixi a vosaltres, al vostre estil i a la vostra llar. Sara Folch, com sempre, és un plaer tenir-te aquí en el programa una temporada més. Una abraçada molt forta i gaudeix molt aquesta tarda i aquest cap de setmana.
0: Moltes gràcies. Igualment, oients, ens veiem pel carrer.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 409 90 26 29 i gracare.com.
4: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Cada dijous obrim la gana a La Ciutat amb aquesta secció que hem anomenat Quins Fogons. 13:38, no sé si és la millor hora per fer aquesta secció perquè...

0: una gana ja. A veure, es tracta d'un espai que busca la participació de tots vosaltres, de la nostra audiència, amb les vostres notes de veu sobre gastronomia. Cada setmana posarem una temàtica diferent i deixarem que, bueno, que us llanceu i ens digueu la vostra. Avui la nostra audiència s'ha llançat,
1: de ple, Robert. A més, aquesta música d'avui és inspiradora de la secció, del que hem demanat avui en aquesta secció, que és que parlin de Catalunya, no? Uh-huh. I que parlin d'aquella gastronomia que tenim aquí, que no tenen enlloc més. Tenim una audiència que no ens la maleixem, Míriam, perquè jo no vull ni de renyar.
0: Ahir no vas fotre bronca, no. Van arribar un munt de missatges. Sí, avui sí. Tampoc, i també han arribat... Veus?
1: Ja els tinc educats, els tinc ensinistrats.
0: Oh, clar,
1: sempre atenta i sempre participativa a l'audiència d'aquest programa. Avui els hem demanat, si us plau, que ens fessin aportacions a la cuina catalana, perquè no hem acabat encara de celebrar la diada de l'11 de setembre amb tots els ets i uts, com es mereix. Uh-huh. I per això hem demanat els plats de Catalunya, els plats per antonomàsia de Catalunya, i també per instants de la gastronomia catalana que formin part d'un moment de l'any que fan embogir la nostra audiència. I algunes persones també s'han llançat, valgui la cosa, a explicar-nos alguna recepta d'aquesta manera.
2: Le quiero hacer un homenaje a alguien que ya no está, pero que me hizo los mejores canelones de mi vida. Que siento deciros que no puedo deciros el truco. Vaya. Así que, ¿cuál es mi plato preferido? Evidentemente, los canelones de la Paqui. Eran increíbles, pero Pobreta ya no nos lo podrá decir. Los guardó en su secreto, pero os disfrutamos los que estábamos a su lado. Va por ella, besote.
3: Hola, amigos. Hola. Pues a mí el plato que más me gusta de la cocina catalana son los caracoles a la llauna. Y yo no sé hacerlos. Pero desde que hicisteis aquella sección que encadenabais un restaurante con otro, apunté uno en concreto, el del Scargols. Y una vez al año mi marido y yo vamos allí a comer caracoles.
0: Can Cargol, el millor restaurant.
3: Pero yo no lo sé hacer. Venga, un besito a todos.
4: Bon dia, macos. A la meva germana li sortien molt bé els canelons.
0: Home.
4: Feia uns canelons...
1: No sé la recepta.
4: Buenos no, lo siguiente. Tia, ja m'entens, rostia pollastre,
0: sí.
4: Rostia la carn de porc, que era carn magra, i rostia la carn de vedella, ben rostideta. La tallava a trossets i la feia ben rostideta. Quan la tenia rostida, i li posava un fitxa de pollastre.
0: Mira, potser
4: quan
0: és
4: ja
0: secret.
4: Això ho tenia ben ja fregidet, ho passava per la màquina de fer capicada, diguéssim, i llavors, quan ja ho tenia això, li posava tomàquet fregit, bé que estiguessin ben sucats de tomàquet, i després ja fer els canelons. Eren extremadament bons. A mi em surten bons, però no com ella. Era un atrac. Petonet.
5: Hola, família. Mireu, a mi l'esqueixada em torna boja, una bona esqueixada amb un bon bacallà. Ai, que trinxat, buah! El bacallà a la llauna. Tots els plats que siguin de bacallà, d'aquí a casa nostra, estan boníssims. Ai, i m'encanten. Sí. I els canelons de la mama, eh? No, no de qualsevol, eh? Els de la mama també eren boníssims. I l'escudella, que cosa més bona. Pa tots.
6: Bon dia.
0: Hola.
6: Pues mira, a mi de la comida catalana, Los calzos es lo que a mí más me mata, me encantan. Cuando llega ya enero o así, que se pueden empezar a hacer, es que a mí me encanta. Vas a comer con la butifarra, con el pan con tomate, que me encanta, y la escalivada, ¡buah! Una buena torrada de escalivada, es que ya para mí eso es buenísimo. Y las croquetas, que no sé si son catalanas, yo diría que no, pero no. Eso también es algo
0: si son
6: que
0: de rustí.
6: Me gusta muchísimo. Mira. La comida de cuchara, es que yo soy poco de comida de cuchara, entonces me cuesta más, pero también las habas a la catalana con los piñones, eso también me gusta mucho.
7: Venga, adeu.
8: Bueno, no pararía, no pararía. Yo como amanida m'agrada molt la xató, amb escarola, bacallà, anchovas, la seva salseta, i després el fricandó, naturalment, l'absurd boníssim, amb moixernons.
0: Oh, mira, que bo.
8: I els peus de porc, amb cargols.
0: Oh.
8: I a sucar i pa.
0: Que bo.
8: Adéu.
9: Bon dia, amics.
0: Hola.
9: Per nosaltres, a casa, espinacs a la catalana.
0: M'encanten.
9: Els espinacs d'aquests tendres els poso amb una miqueta a la paella, prèviament hi he posat all, els fregeixo, després hi poso panses i pinyons. N'hi ha per llepar-se els dits.
0: Molt bon, molt bon.
9: Si hi afegiu al costat un ou ferrat,
0: amb
9: aquells farbalanets, un, dos, o el que es vingui de gust. De veritat, que val la pena.
0: Clar, plat, és que m'agrada tot,
1: quin
0: així...
1: Quin plat complet, eh? És a dir, l'espinac, amb els pinyons, amb les panses, i amb l'ou ferrat, que és la proteïna al costat, que és meravellosa. La proteïna animal, en aquest cas, que és meravellosa.
0: Queda un peus de porc amb cargols.
1: Sí, sí.
0: Però quina meravella és aquesta.
1: Sí, sí. He de dir que ja hi ha una guanyadora de la setmana de la recepta de... que sortirà diumenge a l'Embones Mans.
0: Quina és?
1: Que és la dels canelons que ens ha fet aquesta senyora, que ens ha fet el picadillo, el rostito, tot allò.
0: De la germana.
1: De la germana. Doncs això se'n va a l'Embones Mans d'aquesta setmana. I nosaltres hem vingut aquí a buscar receptes de l'audiència, però tu hem de fer una assessoria gastronòmica,
0: sí,
1: que ens l'hem anat buscant en aquestes darreres setmanes, i buscant vam dir, calla, i si la demanem a l'Anna Riera, que és la dona que té a Onda Cero Podcast, el podcast sobre cuina i bon menjar, Cuchara de Palo.
0: Boníssim, no us el perdeu, eh?
1: I vam enganxar-la per aquí pel passadís, li vam dir, escolta, Anna, tu no ens ajudaries pas? I la resposta va ser ràpida.
7: Que bé, que aquí, a Onda Cero, estem fent bullir l'olla, perquè va d'això. Parlarem de cuina, de gastronomia, de menjar, que ens encanta. Escolteu, jo vull venir a parlar de cuina a la vostra secció. Que m'hi convideu.
0: I tant, més que convidada
1: estava. I clar, aquesta setmana li vam dir, Anna, parlarem de Catalunya. I va dir, molt bé, m'agrada molt, perquè la cuina catalana està en eclosió, em va dir.
0: Ah, sí?
1: Sí, em va dir, ho heu escollit en un moment ideal, perquè és el moment en el que hi ha una generació de joves de menys de 30 que estan fent reviure la cuina d'aquells que ja no estan aquí, que ens han deixat el receptari, i que... o aquelles, vaja, que ja no estan aquí, bàsicament, i que ens han deixat el receptari. Amb ella he comentat sobre aquest tema, sobre la cuina catalana, com està la situació, i em deia això, que està en eclosió.
10: Anna, per tant, la cuina catalana està en un moment d'eclosió i de renaixement, no?
7: Totalment.
10: Per què?
7: Mira, perquè fins ara t'esperava la cuina catalana com alguna cosa, una cosa que havíem de recuperar, no? Com el pes de la història de la cuina catalana. I ara, en canvi, a tot de joves de menys de 30 anys, repartits per la ciutat de Barcelona, una podria ser la Fran Baixa, amb el seu restaurant Franca, on fa, per exemple, una escudella que té tot l'any, que és una mania d'escudella, que és una escudella freda, sense líquid, amb un refoliu d'oli d'oliva. Hi ha el Víctor Ròdenas, també, que ha estat per aquí, el podcast a Cuchara de Palo, justament, i té un plats de pollera de tota la vida. Per exemple, fa un estofat de cigrons amb tendons i llengua de vedella. Fantàstic, però no és un plat pesat, contundent. Ha fet una mica creatiu. Hi ha també la parella del Gluck, que és un restaurant superxulo, amb una única barra, també, cuina catalana reinventada. Bueno, de fet, aquest concepte cuina catalana reinventada és un concepte del Franca, justament, no?, d'aquest restaurant. Un restaurant amb, a més, cuinen tres cuiners de tres orígens diferents. La Fran és catalana, el Giacomo és venezolà, si no m'equivoco, i llavors tenen el tercer cuiner, que és americà. Mm-hmm. I tots cuinen receptari d'aquí. Que dius, ostres, una declaració d'intencions. Hi ha com una moda, com una tendència, que està per quedar-se, ojo, crec, eh? Estàs veient la revista Cuina, que també ha canviat el seu concurs del plat favorit per un concurs de cuina catalana, no? Una revista de cuina que diu, bueno, doncs ara reinvento i quin fa el millor plat de cuina catalana per a menors de 25 anys. Doncs hi ha com una mena de revulsiu de tornar a parlar de cuina catalana des de l'alegria, no? Des de la cuina catalana divertida, lleugera, que volem tastar.
10: És part de la tradició.
7: Pesada en tradició. Però li dona un aire, li dona un toque. I això jo crec que ens dona molt d'aire fresc. Parlar de cuina catalana ara és divertiment també.
1: Parlar de cuina catalana és parlar de divertiment, com deia. I jo li deia, quins plats d'aquests de tota la vida, perquè ens ha dit algunes invencions una mica estranyes, no?
0: Sí.
1: Aquests tendons amb cigrons...
0: I l'escudella sense caldo, ja, i freda...
1: Ho trobo una mica estrany, però...
0: L'hauríem de provar.
1: S'hauria d'estar, sí, sí. I li deia, quins plats de tota la vida es mantenen?
10: D'aquests plats que ens acabes de mencionar de cuina catalana que hi ha en aquests restaurants, a part de l'escudella que en deies freda... Sí. Què es manté de la cuina tradicional d'això, de les àvies, de...
7: És que molt, perquè, fixa't, ho explicàvem l'altre dia, hi ha molta gent jove que ja no ha tastat la cuina de les seves àvies. Per tant, seran els restaurants, com els que t'acabo de descriure, o restaurants tradicionals, els transmissors del nostre patrimoni cultural. Quan diguis, aquesta és la recepta de l'àvia, la croqueta de l'àvia. Mm-hmm. Jo no l'hauré tastat, jo sí, però... Potser, no sé, els fills dels meus fills o o gent, sincerament, que tenia unes àvies que ja treballaven i que no feien croquetes, ni les feien elles, les compraven, no?
10: Sí, sí.
7: Llavors, aquesta cuina de l'àvia està empapada, perquè és part de la nostra cultura, però en diferents, diferents moments, diguéssim, no? Llavors, jo crec que els restaurants tenen també aquesta voluntat de transmetre aquesta tradició.
1: Als restaurants hi ha molt de talent, Míriam, tu ho saps molt bé, a Barcelona i tot arreu de Catalunya, però a fora dels restaurants també, perquè, clar, algú ha de produir la matèria primera que es ven als restaurants, algú l'ha de fer, vull dir, ramaders, agricultors...
0: Amb intel·ligència artificial, que ens explicava el Vicenç.
1: Amb intel·ligència artificial, que ens explicava el Vicenç, i hi ha d'haver tot tipus de productors que facin, doncs, tot aquest producte que se serveix, valgui la redundància, als restaurants. Algun d'aquests productes, fins i tot recuperats del passat.
10: A banda dels cuiners, dels chefs, també hi ha gent en el sector jove amb iniciatives molt interessants. Penso en una persona que conec, que ara passa per la Cuchara de Palo, que és la Maria Costa,
7: sí,
10: dels Callador,
7: sí,
10: que tenen projectes interessants de recuperació de tradicions catalanes. No?
7: La Maria, que venia de ser productora de sí, vídeo i de cine i de publicitat, i que ella, no, el seu pare recupera un molí tradicional, ells eren, a més tenien camps de cereal, i diuen, no, això s'està perdent, el blat escairà, tornem a recuperar-lo amb un muni tradicional de tota la vida. Ostres, s'ha de ser molt valent i molt romàntic, perquè té un punt de romanticisme per continuar aquest llegat. Però, a més, ella t'ho explica amb un orgull. Ella forma part d'una associació, les dones del món rural, que totes les dones que escoltes en aquella associació són pageses, que treballen el dia a dia amb les vaques, que intenten lluitar perquè el benestar dels teus animals, per recuperar varietats. Ara entrevistava la Martina Puigverd, de les Cols, d'Olot, dos estrelles Michelin. I em deia que la seva mare, una història que jo no sabia, que la Fina Puigdevall fa 30 anys va recuperar una varietat tradicional de farró, sí, trigo sarraceno, que tant de moda ara, no? El fajol, que és típic de la Garrotxa, i s'estava perdent. I ella, amb una pagesa, el van recuperar. I forma part del seu menú de degustació de tota la vida.
10: Sí,
7: inclús n'han fet conferències a Harvard. El podcast d'aquest divendres en parlo, perquè han fet una conferència a Harvard explicant el farró, explicant aquest pseudo-cereal, que elles mateixes, per elles, forma part del seu territori, no? I del seu clar, paisatge.
10: Com el peso negre en algunes zones del Berguedà.
7: Exacte, no? Exacte, correcte, efectivament.
1: I aquí, si m'ho permets, Míriam, respondré a la pregunta del dia que...
0: Vinga, quin és el teu plat preferit?
1: Home, sens dubte, el blat de moro escairat, que és un plat del Berguedà, que només fem al Berguedà,
0: sí,
1: que la gent ha de venir a tastar, si vol venir al meu poble, a Gironella, el dia 8 de desembre, per la Puríssima...
0: El Robert els hi cuinarà...
1: No, el Robert no els hi cuinarà res.
0: La mare del Robert...
1: No, les senyores que cuinen a la plaça del poble una olla amb 500 quilos de blat de moro escairat, els serviran un tàper de blat de moro escairat, una carbanyola petita. I el podran tastar, i a molts restaurants del Berguedà hi és. Aquest és el meu plat preferit. I després n'hi ha un altre, que és el plat del dimoni, que també és del Berguedà.
0: Però què porta, a banda del blat de moro? Que...
1: El blat de moro escairat és un blat de moro que es fa en l'escairador, aquesta empresa que hi ha al Berguedà, que és un blat de moro blanc, que està trencat,
0: sí,
1: i llavors es serveix com si fos una... Perquè s'ho imagini vostè, una crispeta bullida. Una crispeta del cine, bullida amb caldo, amb escudella. És escudella amb crispetes, per dir-ho d'alguna manera.
0: Vaig a tastar, també.
1: I després el plat del dimoni, que és les patates emmascarades, amb una cansalada.
0: Que bo.
1: Boníssim. Aquests són els plats preferits de tots els temps i de tota la humanitat, que a més són molt, molt nutritius i per l'hivern van molt bé. Bé, li preguntava jo a l'Anna, i ara ve el teu moment, Míriam. Quin és el teu plat preferit de tota la història de la cuina catalana?
10: Amb quina quedes tu?
7: Jo amb l'escudella. Jo sóc fan de l'escudella, m'agrada molt cuinar-la. Quan reso per...
10: Moltes hores.
7: Ja, però jo reso perquè comenci l'hivern, m'agrada molt. Aquestes capes, no? Un diumenge a la tarda, i en dic per tota la setmana, ens gelo molta. Bueno, i una escudella és com jo per mi, quan torno a casa de la meva mare, que veu una Olot, els meus pares, ai, mama, m'has fet escudella, no? I aquella escudella que t'escalfa el cor,
10: sí, sí,
7: no?
10: Sí, sí.
7: Que t'aixeca de qualsevol escura, és veritat, eh? Aquesta cuina de Cullera.
0: Escudella. Però, clar, jo sóc d'escudella i cardolla.
1: Ah, clar.
0: No només la sopa, vull dir. Sí. Però jo només la menjo el 25 de desembre.
1: Només, eh?
0: Només. I el meu marit la fa, bueno, jo crec que és la millor escudella amb cardolla, no? que t'ha estat.
1: El marit de la Míriam, que es dedica al sector de la gastronomia, fa coses molt bones.
0: menys de les que a mi m'agradaria que fes a casa, clar, però quan es posa, bueno...
1: El 25 de desembre seu, i el 26 de qui és?
0: Meu.
1: Teu.
0: Amb el que sobra, fem canelons.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Si és que sobra alguna cosa, clar.
1: Qui no l'han vist mai, de canelons de la...
0: No, perquè només el faig el 26 i el 27 ja, normalment ja m'he agafat les vacances de Nadal.
1: Clar, casualment.
0: Ja te'n portaré un tap.
1: Bé, l'Anna Riera, que és magnífica, que ens ha il·lustrat sobre aquesta ruta dels restaurants de Barcelona, on podem trobar cuina catalana reinventada, reentesa. Demà al matí estrena un nou capítol de Cuchara de Palo, a Onda Cero Podcast. Demà al matí i cada divendres, eh? Uh-huh. I jo li deia, escolta'm, que fes una crida a l'audiència de la ciutat que encara no sap que hi ha un podcast que es diu Cuchara de Palo.
10: Anna, recomana a l'audiència de la ciutat el Cuchara de Palo.
7: La recomano. El Cuchara de Palo descobrireu gent... Al final, Cuchara de Palo són entrevistes de persones que estan en el sector de l'astronomia, però no tant només professions, sinó qui hi ha darrere, què els motiva, què els agrada, què els fa feliços, com cuinen, per què. Sí. Si us agrada escoltar de cuina i si us agraden els personatges que hi ha darrere de la cuina, escolteu Cuchara de Palo, crec que ho direu.
10: Gràcies, Anna.
0: Doncs ja sabeu, els dissabtes i els divendres sempre un nou capítol de Cuchara de Palo a Onda Cero Podcast.
1: Ara hem de pensar, jo tinc algunes idees per la setmana que ve.
0: Jo també.
1: Ah, sí?
0: Mira, m'he enterat que el dissabte, dia 19, sí? Aquest dissabte, sí, és el dia de l'aperitiu.
1: Ah.
0: Mira, també és una bona opció. I diumenge...
1: Sí?
0: Que és raro, perquè jo pensava que era el dijous, però bueno... Diumenge és el dia de la paella.
1: Home, doncs dijous que hem de fer, dijous paella, no
0: jo
1: pot ser, eh?
0: Jo crec que sí.
1: Com la fa vostè, la paella?
0: Paella o arròs amb coses. Aquí arròs fem arròs amb coses. Va. La millor, la de la meva mare, sens dubte.
1: Doncs jo crec que queda judica per dijous que ve,
0: sí,
1: eh?
0: Jo em quedo amb un plat català, que no l'he tornat a menjar mai més, perquè la meva àvia doncs, ja fa molts anys que no hi és. Feia conill amb cargols.
1: Conill amb cargols?
0: Mira, el conill es desfeia amb els cargols, a la salsa amb ametlles... I no m'he posat jo a fer-lo, a veure si em surt.
1: En un cas, a mi el conill amb cargols, eh?
0: Doncs una meravella.
11: Jo crec que li poses, Míriam, cargols al iogurt, al iogurt i tot.
0: Jo li posaria cargols a...
11: Pastís de cargols.
0: Escolta'm,
1: això t'ho fa un xef d'aquests...
0: Però uns simples, entre cometes, cargols a la llauna, amb sal i pebre... És que no necessita res més, una miqueta...
11: Jo tinc relació amor-odi amb els cargols. I durant una època em van agradar molt, després no...
0: Has d'anar amb aquesta oient
11: al
0: restaurant aquest que
11: dic... Sí, el tinc apuntat. El tinc apuntat. Per cert, no hem parlat del pollastre a la catalana.
1: Home, sí.
11: Les seves prunes i els pinyons i tal. Uf, amb aquella salseta, eh?
1: I després, del pa amb tomàquet, que és el plat més senzill.
11: El més senzill.
1: I que, a més a més, jo crec que no hi ha... Bueno, em llenço a la piscina. No deu haver-hi cap país al món on... Després de fer un dinar i una sobretaula, arribes a les 7 de la tarda, 8 del vespre, i dius, escolta'm, fem un pa amb tomàquet, no hi ha aquí.
0: Amb uns embotits de la terra, això, que és una bona standard. Botifarra blanca...
11: Que a mi em fa molta gràcia això, un dels exponents de la cuina catalana, que està en molts restaurants, taula d'embotits i formatges, que no s'ha ni de cuinar, sí, això.
0: Sí. Jo un divendres a la nit, un bon pa amb tomàquet, embotidets i formatges, i a mi... Sí, clar, no hem de fer apologia de...
11: Jo soc molt del teu equip, però...
0: I ja està, ja t'ha fet el divendres. Sí, sí. Ni pizzas, ni aquesta...
11: Que també,
0: però...
1: Mira, un dia dedicarem, si et sembla, a Itàlia, aquesta secció.
0: Perfecte.
1: Un dia.
0: A la pizza, a la pasta... Si vostè diu, jo vull que dediquin a la meva terra, a Colòmbia. Doncs
11: mira,
0: avui,
11: per exemple,
0: vull que dediqueu... O vull que dediqueu a les truites.
1: Que Colòmbia és, ara ho certificaré, però és la segona o tercera comunitat que més pobla a Catalunya, de fora d'Espanya.
0: Jo he descobert un restaurant colombià a la Costa Brava i ens hem aficionat molt al menjar d'allà.
1: Veus? Arepas.
0: Sí, estava tot molt bo.
11: No és el peruà?
0: No, colombià.
11: Ah, també hi ha un colombià?
0: Hi ha de tot.
11: Allà, ostres.
1: La Sandra Patricia Mayor. Sí,
0: hi ha molts restaurants allà.
11: Ojo amb la cuina peruana.
0: També.
1: Tu t'agrada el pisco sour?
11: Pisco sour?
1: Algú d'aquesta de...
11: A mi el ceviche.
0: No soc gaire, de pisco sour.
1: La Sandra Patricia Mayor Yepez, que és la persona que està a la recepció aquí d'Onda Cero, que tal, de Barcelona.
11: Digues, el DNI també, si vols.
0: Sí, o el telèfon.
1: Perquè va venir un dia amb bones mans, a l'esmorzar amb bones mans, i ens va fer uns huevos pericos, que és el que esmorzen allà normalment amb les arepes.
11: Huevos pericos.
1: Huevos pericos.
11: Són ous de l'espanyol?
1: No.
0: Ai, 13:58.
1: Quina gana, no, ara?
0: I tinc un tàper bastant tristot, avui,
11: sí, no?
0: Eh?
11: Jo ni he portat.
0: Tu ni tàper, sí, i tu tampoc, eh? Doncs voleu el meu? Jo me'n vaig a comprar, no sé, una mica embotit i pa amb
1: maca. Anirem a la boqueria, que hi ha molta cuina catalana.
0: Bueno, últimament... Abans sí, abans hi havia més. Com resumim el programa d'avui? Més enllà de gana, que tot en tenim... Jo diria cargols, però...
11: No, o potser...
0: Catalunya ja ho vam dir.
1: Inundat.
11: Aigua. Perquè, a més, a la cuina també s'utilitza molt.

0: bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de 2:15 per a fer-vos companyia, per explicar-vos moltes històries, per a fer-vos moltes propostes i iniciar aquest ja divendres 18 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs a veure, què podem explicar d'un dia com avui, David, a veure.
1: Doncs mira, avui tenim d'una banda que és el Dia Internacional del Control de l'Aigua, tenim també que és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, és el Dia Mundial dels Quiropràctics, també tenim que és el Dia Mundial de l'Ètica Mèdica, és el Dia Mundial de la Síndrome de Pitt-Hopkins, que és un trastorn de desenvolupament neurològic. Ah. Tenim també que és el Dia Internacional dels Ventiladors.
0: Home, això... Sí. Bueno, jo entenc que deu ser el seu dia en plan reconeixem l'ús que n'hem fet i aprofitem per guardar-los.
1: No? Exacte. Ara ja és el moment de començar a deixar-los de banda fins l'any que ve.
0: Totalment, netejar-los bé, perquè l'any que ve, quan els necessitis, doncs tornin a estar a punt, fer-ne el manteniment. Està molt
1: exacte.
0: Bé.
1: Avui tenim també que els ossos panda deuen estar de celebració perquè és el Dia Mundial del Bambú. Mm. Així que segur que els ossos panda estan fent palmes.
0: Bueno, i Miguel Bosé, no? Bambú. Jo
1: també,
0: exacte,
1: és veritat.
0: Sí.
1: I anem cap als Estats Units, que tenen dies nacionals curiosos. Avui és el Dia Nacional del Civic Hacking, de hackejar de manera cívica.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, hackegem, però no ens passem, del compte.
0: Sí, sí. Ostres,
1: també tenim que és el Dia Nacional de la Commoció Cerebral, per augmentar la consciència sobre els símptomes, les conseqüències i com prevenir-ho. Avui és el Dia Nacional del Respecte als Estats Units, dedicat a la importància del respecte mutu entre les persones. No hauria de ser només un dia, sinó que hauria de ser tot l'any.
0: Sí.
1: És el Dia Nacional del Primer Amor.
0: Ai, que és bonic, això.
1: És maco, això.
0: Està molt bé, això del primer amor. Tothom el recorda, més o menys.
1: Sí. Mira, a més, va sorgir a principis del segle XXI, aquest dia... allò una mica per recordar els primers sentiments romàntics.
0: Sí. Però és que amb algun ja això ens va passar a principis del segle XX.
1: Exacte.
0: Quan era això, però mare meva.
1: Avui també tenim que és el Dia Internacional de la Garnatxa.
0: Ah.
1: Doncs és l'Associació de Garnatxa, va establir-ho el 2010 per augmentar la consciència sobre aquesta varietat de vins.
0: Mhm.
1: I atenció, perquè és un dia avui que em sembla meravellós que celebren als Estats Units, que és el Dia Nacional de l'Hamburguesa amb Formatge.
0: Home, quina combinació, quin maridatge, eh? Aquest sí que és un

maridatge, qui va tenir aquesta primera idea? De dir, escolta, i si li posem una micona de formatge aquí sobre l'hamburguesa i que s'ajuntin els sabors? Oi, oi,

Des dels seus inicis, Rocío Jurado es va convertir en un nom imprescindible en les revistes del cor gràcies a la seva vida personal i professional que semblava treta de les pàgines d'un fulletó dramàtic. La seva primera aventura sentimental la va viure amb el boxejador Pedro Carrasco, amb qui es va casar el 21 de maig del 1976 davant de la seva adorada verge de regla. La relació va acabar amb una separació el 1989 amb una nul·litat i una filla en comú, Rocío Carrasco, que va néixer poc després del casament. La vida amorosa de Jurado, que semblava una muntanya russa de relacions, va trobar una nova direcció quan va conèixer el torero Ortega Cano, 6 anys més jove que ella, en una festa d'aniversari de la diva. El 17 de febrer del 1995, Rocío i Ortega es van casar a la finca sevillana La Yerba Buena davant de 1.500 convidats. Aquest casament va ser el principi d'un altre capítol a la vida de Rocío, que el 1999 va ampliar la família amb l'adopció de dos nens colombians, en José Fernando i la Gloria Camila.

Amb més de 30 discos i una pila de premis, Rocío Jurado va consolidar la seva carrera a Espanya i va fer incursions significatives en el mercat americà. L'àlbum De Ahora en Adelante del 1978 va ser un gran èxit que va seguir amb altres fites com Senyora, Como una ola o Paloma Brava. El 2001, el recopilatori La Más Grande va reunir les seves cançons més icòniques i poc abans de la seva mort, el disc Rocío Siempre va fer una última celebració de la seva carrera. Una carrera que va ser seguida per gent de tot tipus, de tots els estrats socials i de totes les condicions econòmiques i culturals.

L'1 de juny del 2006, Rocío Jurado va morir a la seva casa d'Alcobendas, a Madrid, a causa d'un càncer de pàncreas. El seu enterrament a Chipiona va ser una autèntica marató de dol amb més de 20.000 persones que van anar-hi per donar-li l'últim adeu. La seva partida va deixar un buit immens, però la seva llegenda continua viva, recordada no només per la seva música, sinó també per la seva força, pel seu carisma i el toc inimitable que va portar a cada aspecte de la seva vida i de la seva carrera. I celebrem avui aquesta vida que va començar en un dia com avui, un 18 de setembre de l'any 1944.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar. Bé, no crec que ho sapigueu vosaltres, perquè de fet no ho sé ni tan sols jo el que està a punt de passar. Només sé que ens ho passarem bé, això sí. Del que parlarem o del que analitzarem ja ho veurem. Però és temps pels tribuneros, amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Ja estem aquí! Evidentment! No sabem mai de què parlem. No ho sabem mai.
0: Exactament, no ho sabem mai.
2: De vegades... No ho sabem mai.
0: És sorpresa.
2: Algun dia ho sabrem, no?
0: Però seria molt avorrit saber de què hauríem de parlar.
2: Però
0: llavors...
2: aquí una hora ja ho sabem.
0: Clar, igual. Sí, de fet aquí és l'únic programa que els hi passo el tema després, l'endemà del programa o tres setmanes després, aquest tipus de històries que...
2: Un
0: posting seria en aquest cas. O sigui, més que un briefing previ, és un posting, no? O sigui, com un postre, no? Ves que no es diguin postres per això, perquè és posting, no? O sigui, és després...
1: Sí. I el brainstorming, què és això?
0: El brainstorming seria una pluja d'idees al cervell, però...
1: Sí, que diuen que ha de ploure un dia d'aquests.
0: Sí, bueno, doncs ja va bé. Quan va plovent és un storming. Sí. Ja està. Escolta'm una cosa.
2: Estan a ràdio?
0: Sí. Ràding, sí.
1: Ràding, sí.
0: A Onda Cering. Fem el...
1: No, perquè ara tot acaba a Ming. Madring.
0: Sí, senyor.
1: Onda Cering, tot així, a Ming.
0: Clar, el que passa és que...
2: Exacte.
0: És com més suau, no? Catxis la Madring, Això ens... Però sí. Sí, Madring, no hay más que Uning. Sí, i a ti te encontré en la calle, que deia el clàssic, Bueno, en el nombre del padring, de la madring, no? Per què canvien les paraules? El tema ja està. El tema del madring ja està, Perquè si no, esto es el desmadring, no?
1: Sí. Desmadring. Aquesta secció sempre és un desmadring.
0: Sí. Doncs escolta... Sí, no, jo...
2: Gràcies.
0: No, però jo tinc un tema per vosaltres. Tot això que han dit els experts, que ens quedarien això, no? Uns 10 anys de vida abans de que les IAs decideixin acabar amb nosaltres. La pregunta que us llenço és, i no hauríem de nosaltres intentar acabar abans? O sigui, si ja sabem que serà d'aquí 10 anys, podem aprofitar 8 anys, per no apurar, per no dir 9. 8 anys podem aprofitar la IA i després, si de cas, que a l'últim tanqui la porta, és a dir, que l'últim que la faci servir, saps? Doncs en lloc de desconnecti tot i digui, o sigui com, no sé, com engegar el botó de tornar a començar, que torni a trigar 10 anys en posar-se nerviosa.
1: Faci un reset,
0: no? Això, hi ha molts productes que tenen com un piuet, com un fredet petitó, que si tu li fiques allà la cosa, això passa molt a la naturalesa.
1: Sí.
0: Això la natura...
1: Quan fiques allà la cosa, no sap mai com acaba.
0: La natura ha anat així. Quan tu li poses la coseta... el foradet, s'esborra i diu, he perdido la noció de no sé quién soy, he vuelto a nacer. Pues en el cas de la tecnologia és així.
1: La noche me confunde.
0: Sí, en aquest cas, doncs hi ha molta tecnologia que tu li apretes el botonet aquell i se vuelve a condición de fàbrica, que es diu. Clar, un ésser humà a condición de fàbrica, clar, hauria de tornar a aprendre a escriure, a gogotat, a totes aquestes coses, però una màquina ja surt com va sortir de fàbrica. Per tant, doncs amb la IA hauríem de fer el mateix, apretar-li, donar-li pel reset.
1: Sí, per allà, per allà.
0: Sí, ja ens hem entès. I que torni a... Sí, i que vagi. Tu, Sergi, fas servir IAs en el teu dia a dia? La fas servir?
2: Yo el pincho me gusta.
0: ¿Val?
2: Me gusta mucho hacer servir el pincho.
3: Y darme al pinchito por el agujerito me gusta.
0: Ja sabia jo que això acabaria molt poc de tecnologia i ens aniria el pinxo le despistaria. El pinxo li va del... Exacte, punxo però amb un punxo.
3: La guia està acabada. Fan servir a les guies, a les estacions de serveis, va comprar amb la guia del Repsol i ara fem servir el TomTom.
0: El TomTom.
3: La guia està acabada i ell ho sap.
1: El TomTom.
0: Tu t'agrada més el TomTom perquè és menys llest, no, que el Google Maps, perquè és el TomTom del grup, no, com si diguéssim.
3: Per mi és el TomTom.
0: És veritat. O sigui, Sergi, a tu el GPS fa servir el TomTom que t'ho explica tot amb tam-tam, no va fent tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun, no? Ja et va explicar. Molt bé.
3: Anem a la selva.
0: Sí. Va bé per si navegues per la selva, no? Si vas allò machete en mano i tot això, eh?
1: El TomTom.
0: Sí. No, està meravellós. Jo ara estava pensant, si al final els humans desapareixem i només queda, per entendre'ns, les IAs, es canviarà el nom i passarà a ser la IA Làctea? Saps què vull dir?
1: Sí.
0: És possible, sí. No?
3: No, és segur.
0: És segur, no? ara ja ens ho està agafant. Saps quin és el problema? Que fins ara, aquí a la secció, dèiem moltes coses, regalàvem idees, que després algú devia registrar, però l'ésser humà és una mica que li fa mandrota registrar coses, i ha quedat així, vinga, que no sabes. Però la IA, que ja deu estar escoltant el programa, ja deu dir, calla, pues jo sí que ho registraré, això de la IA Làctea, no fos cas que... després anem colonitzant planetes i satèl·lits i fem la IA Repsol, no?
1: Però jo no crec que ens extingim, No, perquè mira que hi ha hagut opcions i oportunitats perquè la humanitat s'extingís i no hem sigut ni capaços de fer-ho.
0: És veritat. Només falta que ens ho proposem.
1: I no hi ha manera, tu. I a sobre estic segur que han vingut no sé quants extraterrestres de vies làctees d'altres làctees.
0: Sí, d'altres làctees, sí.
1: I ens han vist i ens han deixat per inútils.
0: Sí,
1: han dit,
0: deixa-ho estar.
1: Sí, seguim vius perquè ens deixen per inútils.
0: Sí, totalment.
3: Però el que ara està passant és que les IAs estan reunides i estan tremolant perquè coneixem la seva debilitat. Vull dir, ja sabem que ara són dèbils, que d'aquí 10 anys ens dominaran, i ara sabem els seus puntos dèbils.
0: Ah, veus?
3: Ens aprofita ara un contraataque.
0: Clar, tu vols...
1: Sabem on tenen el foradet.
0: Exacte. Però el que diu... El pinxo. S'ha quedat amb el pinxo. El que diu el Sergi està molt...
3: El pinxo i se resetea.
0: Se resetea sola, diu. Antes de que me la clave, saps què vull dir? Ja me reseteo sola. Diu, a mi deixa'm que ja...
3: Las comidas estas de IA seran.
0: Sí.
3: Para que les claven el pinxo, eh?
0: Sí, la cena de Navidad, no?, d'això. Però una mica ja és això, que vull dir, és una mica com quan als nens petits els dius a que conto fins a 3, i no, ja quan vas pel 1, ja molts cops ja... I com a màxim, si arribes a 2, 2, i de bon ja, sí, ja recullo, no sé què, doncs les IA, ja me reseteo, si veuen que... Ai, senyor. No, ja pot ser. Ja, escolta, un altre tema que us...
3: No la saludeu. No saludeis a la IA. No li digueu perdona. Anda ya. A tratar-la com una màquina i s'acabó, hombre.
0: Pues a mi em costa. Mira, jo li dic bon dia i bona... Perquè tingui més noció de quina hora és, saps què vull dir? Bueno, sí.
1: Perquè si no estigui enfadada.
0: Exactament. Jo, per si de cas...
3: Ara lo voy a terminar, ara que està despistado.
0: Sí, exacte. Diu, aprofita i te da con el pincho. No, home, però jo penso, dic, igual ja el dia del juicio final, Judgment Day, que deien ja Terminator, pròpiament, I com que ho sabran tot de nosaltres, possiblement sabran qui s'ha portat bé i qui no amb elles, no? I llavors diran, ui, este sempre saludava, saps? com ho van dir. Ah, sí. Mira, aquest era... Sí.
1: Ves que això del judici final, eh? Això del judici final i tot això, no fos ja el que ja deien allà a la Bíblia, eh? Però sí, el que passa és que no sabien que seria Bahia.
0: Exactament, no sabien que serien màquines. Vendrà algú, sí, no? Vendrà...
1: Però ja pensaven que hi hauria algú.
3: Juicio final, sí. No, ja, no relacionen.
0: Sí,
3: qui... Como
0: todo. Exacto.
3: Todo está escrito. Tú lo relacionas y está escrito.
0: Todo está escrito. Después se interpreta, ¿no, Sergi? Pero
3: claro, pero, sí.
0: Sí, sí. Ja t'ho dic jo. No, això és així. Ara estava pensant, és un altre tema, però és que també és un dels que volia comentar-vos aquesta setmana. Jo sempre a la moto, com que té un dipòsit molt petitó, és un ciclomotor. Li poso, o sigui, no penso quants litres, penso, mira, posa 5 euros, saps? I perquè és el...
3: No penso en l'estretxo d'Hermuz, no?
0: No penso en el... No, va estretxo però no d'Hermuz. Llavors, el tema és que dic, l'altre dia vaig dir, no, dic 5 no m'hi cabran perquè encara en tenia, però vaig passar pel costat de la benzinera. Dic, va, em posaré 4. Poso 4 i clar, no havia mirat el preu que anava el litro, que ja va més de 2 euros. I de mons de cop i volta, sí, engego i dic, això ha pujat molt poc, l'agulla. L'agulla pràcticament estava al mateix punt que...

0: Res, havia pujat una ratlleta només. I dic, mare meva, no sé si tornar a repostar la mateixa quantitat. Sí. Però, vamos, només em quedava un ronyó per hipotecar davant de tot.
1: No, no. Hauríem de tornar al carro tirat sí. per macho i, sí. i au.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: I amb dos cavalls, però el de debò, dos cavalls.
0: O sigui, això és el que al final pot acabar amb la IA, el fet de que tot és massa car i vulguem sí. doncs, estalviar uns dinerons amb tot això.
1: Sí.
0: Atracció sí, sí, animal, sí. Que deien.
1: Sí. No podrem pagar la IA. Llavors no. ja, mira, tornarem a l'època de l'edat de bronze.
0: De bronzo.
1: Bueno, a la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
0: El coure no, perquè dura poc aquesta. L'edat de coure, entenent com entenem ara la humanitat, devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronzo, l'edat dels metalls o l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc aquí, ja no ha durat. De fet, no es podien ni transportar, perquè de seguida van haver incidències perquè algú havia a l'estació de...
1: Va començar els problemes de Rodalies d'aquella època ja.
0: Sí. Rodalies va començar els problemes a l'edat de coure. Això és claríssim. Va començar llavors que ja no... Fins llavors anava com un tiro.
1: Com un tren anava.
0: Anava com un tren, Vull dir que eren els aqueductes i Rodalies.
1: La frase aquella així per dir que una noia o un noi era guapo de, hòstia, està com un tren, ara ja no.
0: Bueno,
1: ara no, perquè
0: el que descriu...
1: Que és un tio retrasat.
0: No,
1: és
0: bueno,
1: un tio retrasat,
0: això és màxim nivell, això s'hi diu. Però també pot ser que sigui algú que arriba tard sempre als jocs, no? O que no saps si vindrà, Diu, és que, l'heu dit que vingui tal, bueno, és que com està com un tren, igual arriba tard o igual avui o també li han pres el coure, saps? Si...
1: O serà la nova manera de dir una noia que està embarassada. Està com clar. Un tren, per què? Perquè té un retard.
0: Té un retardot. Ja li ha saltat, sí. Ja no l'he venido l'amiga de rojo, que es diu. Doncs, sí. Clar, t'ho imagina't, Diu, mira, ha llegat el tren. Diu, ai, mira, quina il·lusió. Diu, bueno, ja t'ho explicaré, sí, perquè no estava molt prevista. No estava en l'horari de viatges,
1: no,
0: això.
1: No.
0: Mare meva, haurem de començar a caminar més, no?, si el preu de la benzina baixi, perquè si no, si algú té un cotxe d'aquests que hi té un dipòsit allò guapo i que digui, va, venga, hoy te voy a llevar a un sitio caro,
2: Sí, sí,
0: exacte, el Sledgehammer, i tu vas allà i dius, escolta, va, hoy te llevo un sitio caro. Diu, lléname el depósito.
1: A la benzinera
0: vas. Vas a la benzinera a sopar.
1: Avui sortim de casa, avui aporto un lloc car.
0: Un lloc car.
1: A la benzinera.
0: Benzinera, fer un sandvitx allà i un cafè, i si obres el depòsit, de 150 euros no baixa això, Això ni els germanos Roca...
2: Bar La Jota, vamos a cenar al Bar La Jota o...
0: Sí. No.
2: O vamos a dar una vuelta con el coche y nos comemos unas patatas fritas.
0: Patates frites d'esto. Que et dic una cosa, que dic, no et portaré un lloc on hi ha molts Michelins. Ah, estrelles Michelin, no ben bé. Pneumàtics Michelin.
1: Sí, a més a més, allò que si no tens diners, l'única cosa que pots posar al dipòsit és una verificació,
0: exactament,
1: de benzina.
0: Una verificació de benzina i que, bueno, no saps si funcionarà o no, però...
2: Sí,
0: exacte.
2: El misterio.
0: El misterio. No, jo avui li volia preguntar...
2: El misterio és per a mi.
0: Ah, clar.
2: Misterios. ¿Cómo puede ser
1: Misterio, no? Sí. Allà a la IA hi ha el Misterio.
0: Oh, que bona aquesta.
2: ¿Cómo se puede cargar? ¿Qué hará la IA para cargarse la humanidad?
0: Ah, aquesta és bona.
2: ¿Cómo lo hará?
0: Clar, perquè si ho sapiguéssim...
2: Provocarà cizanya.
0: Cizanya. Muerte por cizanya. És bona aquesta,
1: Sí.
0: No l'havien venir.
1: Serà com el joc del Cluedo.
0: Sí.
1: No? El joc del Cluedo.
0: La IA, con cizanya.
1: Sí. Con cizanya. Amb una olla.
0: Sí, sí, con cizanya, tu. Ha sigut...
2: Pauta! Però cizanya és... Ah, és bueno. Bueno, una guadanya.
0: La guadanya, sí.
2: Sí. és igual.

0: Ya me aguanté. Que está, pues, ¿cómo será?
1: ¿Cómo será?
0: ¿Vendrá aquí? Me dirá tú. Vete de tu casa que te la ocupo.
1: Sí.
0: Y esta ciudad es mía. Iros, seres humanos del pueblo.
1: Claro.
0: Iros del planeta. ¿Cómo te, qué te dispararán con un láser? ¿Qué, qué, cómo es eso?
1: No, clar, és que això és el que no sabem. És que no ho podem ni imaginar.
0: Ah, no?
1: No, perquè és una, és, això ho farà quan siguin més intel·ligents que nosaltres. Llavors, és una cosa que no, no haurem vist venir. No, no, l'haurem, no, no, no sabrem.
2: És que el de ser més intel·ligents que nosaltres em sembla que ja, ja hi hem arribat, eh?
1: Sí, sí,
2: però, no,
1: exacte.
2: Però, bueno, sí, fa, fa temps ja.
1: Sí. No ho sé, tu...
0: Quants hem aixecat?
1: No, mira, jo
2: no... No, per això, la IA no té pressa perquè ja sap que... Bueno, que
1: sí, és qüestió de temps, tra... sí.
0: Però si està cagada, no, perquè sap que sabem el seu secret.
1: Mm. Ara, també tinc una cosa, eh? Jo per exemple, que la tinc de pago, eh? La tinc de nivell. A veure, si ens pelen del planeta, deixen de cobrar. Saps què vull dir? Mm. Vull dir, les IES deixaran de cobrar, perquè, clar, entre la publicitat o si tens el cuenta de pago, clar, aquesta gent deixa de cobrar.
2: I jo s'hi portarà l'aigua, que no toca, necessita molta aigua. Que
1: molta aigua tenen. Bueno, doncs pues mira, vaya al mar a buscar-la, eh? Desalinícela usted solo. No, però clar, ja se les inventaran primer. No?
0: Però que fort! Sí. Hauré de pagar per tenir IA.
1: Sí.
0: I si no pago, no tinc IA...
1: Ja no la tenia.
0: Que no podré fer. Bueno. Que no podré fer.
2: Amb intel·ligència natural.
1: Intel·ligència natural. Eh? Intel·ligència natural, que és el que sí. Sí, sí.
2: Ecològica, també.
1: Ecològica.
2: Modo eco. Tu funciones en modo eco, com els cotxes.
1: Sí. Però bueno, jo també penso com que hi ha molta gent que li...
0: Una pantera rosa i a pensar.
1: I a pensar. No sé, jo crec que com que la gent li pregunta tot, ara, a la IA, escolta, què faig, això? Faig això, faig l'altre? I ara, jo el que faria és que algú vagi preguntant tots els dies. Escolta, tu saps, tu que et quedes amb les altres IAs, perquè deuen quedar per sopar o alguna cosa, no? Tu saps si teniu pensat acabar amb la humanitat? Bé, jo... Fas una segona pregunta per despistar. O sigui, la primera dius, creus que avui plourà? I la segona diu, escolta, i creus que les IAs voldreu acabar amb tot? I si diu que sí, li preguntes com, i tenim unes hores per intentar... I si et diu, pues seria el jueves, dius, escolta, dius, i li dius de bones paraules, no podria ser el sábado, que el jueves no me va bien? I llavors pues, ja tenim uns dietes més per intentar... No sé, esbrinar
0: com... ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero la IA no es IA y punto? Ahora veo que tienen familia, que son sí, varias.
1: Son mods.
0: Que son diferentes. Que bueno, las crean ja diferentes está. Empresas. Sí.
2: Hem de fer
0: países.
2: Amb la IA el que deies tú. Fer cizaña entre las IAs.
1: Sí. O
0: sea, tía, mía, pero yo pensaba, ya estamos liados.
1: Cizaña. Sí, cizaña.
0: No era una IA y punto.
1: No.
0: Son varias IAs, hay una por aquí y otra por allá.
1: Son varias. IAs, varias IAs.
0: Son el bar.
1: Sí.
0: Son el bar.
1: Pues aquí l'objectiu per properes setmanes és... Saber on queden, saps què vull dir? És
0: a dir, investigació.
1: Sí, saber on queden i enviar ja un... A quin bar queden i enviar ja un espia doble, saps? Algú que es faci passar per IA. Ha de semblar intel·ligent, nosaltres no pot ser. Saps què vull dir? Ha de ser algú que sembli intel·ligent, que sigui artificial, i algú que s'hagi operat estèticament i que investigui allà i que ens mantingui, que sigui el nostre...
0: Una pròtesi, no?
1: Escolta, potser algú de vosaltres dos hauria de crear un personatge que sigui una IA. En parlem, dono idees per la propera setmana i que vagi a investigar
2: que la IA la vagi fent.
1: El bar de les IAs, ojo el bar de les IAs, que pot ser una subsecció dels tribuneros en properes setmanes. La setmana que ve més, en marge a la Verge i en Sergi Forcel als tribuneros, gràcies!
0: Epa! Toma!
1: Iao!
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

Va passar tal dia com avui, 18 de setembre de l'any 2000. Madonna llança internacionalment Music. La reina del pop publicava aquell dia el seu 8è àlbum d'estudi, un disc amb el qual tornava a reinventar-se musicalment després de l'etapa més introspectiva del seu treball anterior, Ray of Light, i amb Music, Madonna va experimentar de manera decidida amb sonoritats electròniques, dance pop i, sorprenentment, també amb elements de l'estètica country, una combinació que en aquell moment va resultar arriscada, però que va acabar funcionant tant comercialment com a nivell crític. El tema homònim cobria el disc, ple de filtres vocals i de ritmes contagiosos, es convertiria en un dels seus grans èxits, mentre que cançons com Don't Tell Me reforçaven aquest gir cap a sonoritats més rurals, barrejades amb electrònica. Music va arribar al número 1 de les llistes a nombrosos països i va reafirmar la capacitat de Madonna per mantenir-se al capdavant de les tendències musicals després de més de 15 anys de carrera, en un moment en què molts dels seus contemporanis de la dècada dels 80 havien quedat ja relegats a un paper més nostàlgic dins de la indústria musical. Recordem així que va ser tal dia com avui, un 18 de setembre de l'any 2000, que Madonna llançava internacionalment Music.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet despertar el ja divendres 18 de setembre de 2026, aquesta nit de Juernes que hem passat tots junts, doncs aprenent de moltes i moltes coses i fent-vos moltes propostes perquè després aneu triant i aneu fent el vostre camí, perquè la vida és això, és anar fent camí davant d'opcions, davant de possibilitats, davant de propostes de tot tipus. Bé, però abans de donar el relleu a Más de Uno perquè ens expliquin com està l'actualitat, en Rafa Latorre i tot el seu equip, doncs el que ens agrada sempre és acomiadar amb alguna notícia, amb algun fet insòlid, doncs que ens digui fins a on pot arribar l'ésser humà, palo bueno i palo malo, que diu el clàssic. Quina has triat avui, David?
1: Bé, en aquest cas no és l'ésser humà, sinó que és la marmota.
0: Mira! M'agrada, sí. M'agrada. Hi ha molts sers humans que són molt marmotes.
1: Sí, també és així. Però en aquest cas parlem d'una marmota que ha arribat a San Francisco. I ara us explico com ha anat la cosa.
0: A veure.
1: Una família, de sobte, fa uns dies, es va trobar una marmota al seu pati de darrere, al pati de darrere de casa, en un districte de San Francisco. No és un lloc habitual perquè hi hagi aquest tipus d'animals, les marmotes.
0: Sí, sí.
1: Més o menys del tamany d'un gat domèstic. Van avisar les autoritats i una organització, Yggdrasil Urban Wildlife Rescue, va fer-se encàrrec. El cas és que han explicat a les xarxes socials que les marmotes tenen un problema. I és que sovint els passa una cosa. Les marmotes tenen un dèficit d'un electrolit. I elles, de vegades, entren en els baixos dels cotxes i pensen que ingerint el líquid anticongelant del cotxe...
0: Ostres!
1: Aquest dèficit marxarà. Què els passa? Cauen malaltes, de vegades perden el coneixement i acaben sent traslladades en els baixos del cotxe d'un lloc a un altre.
0: Ostres!
1: I és el que pensen que li ha passat a aquesta marmota. Va entrar als baixos d'un cotxe, va prendre líquid anticongelant, va quedar inconscient i va acabar, en aquest cas, a San Francisco. Ara estan investigant a veure quin era l'origen d'aquesta marmota, perquè, clar, podia haver recorregut en cotxe moltíssims quilòmetres. Pensen que venia d'un lloc d'allà dels Estats Units, Sierra Nevada, que és un territori molt poblat per mascotes.
0: Tu imagina't.
1: Ai, per mascotes, per marmotes,
0: per
1: perdó.
0: Per marmotes. Bueno, potser algú se l'acaba quedant de mascota, una marmota.
1: De mascota, també, sí.
0: En qualsevol cas, ostres, clar, haurien de ficar com un lletreret que puguin entendre les marmotes que aquest tipus de líquid... Doncs,
1: igual no havia pres líquid anticongelant, igual havia pres gaspatxo.
0: Igual havia pres gaspatxo i va dir, mira, no puc conduir, no estic per conduir, em poso aquí i en tot cas que em portin. Estava fent autostop, en aquest cas. Mare meva, quines històries, d'aquelles que... Ens agradaria tenir declaracions a la marmota, a veure si ens pogués dir d'on venia. En tot cas, doncs, anar resseguint tots els camins que hagués fet, no? El cotxe que va portar. Si vostè va notar que li faltava líquid anticongelant, vostè possiblement va portar una marmota d'algun lloc fins a l'altra punta dels Estats Units. Déu-n'hi-do.
1: És el nou Uber de les marmotes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. El blabla, el marmota cara, podríem dir també per compartir vehicle. En fi, David, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: T'esperem ja la matinada del diumenge al dilluns. Per a nosaltres aquesta propera matinada a 2:15, cinema i història, així que passarem llista. Que vagi molt bé, us deixem amb Más de Uno, us deixem amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Vagi bé.

0: ¿Vamos de visita?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¿Arturo? ¿Qué tal la familia?
2: Bien.
0: ¿Y la pequeña qué tal?
2: Está bien.
0: ¿Y tu gato?
2: Bien, muy bien.
0: Esta es...
3: ¡Wow! Me encanta.
4: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
0: Bienvenida.
4: Century 21.
5: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
6: Bon dia, avui s'espera cel ennuvolat a Catalunya, especialment a la meitat oriental, amb tendència a aclarir-se durant el dia. Tot i això, encara n'hi haurà probabilitat de ruixats i tempestes a la meitat oriental, que podran ser localment forts durant el matí, especialment a punts del litoral central, a Barcelona i Girona. Pel que fa a les temperatures, avui amb canvis lleugers, amb màximes de 27 graus a Girona i a Lleida, 26 a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana, les temperatures en tendència ascendent, especialment cap a l'interior. La pròxima setmana podran donar-se valors novament calorosos cap a l'interior de Catalunya. Pel que fa al vent, avui bufarà la tramuntana moderada a l'Empordà i vent del nord-oest moderat al sud de Tarragona. A la resta, vent fluix en general. És una informació d'EMET.
5: En bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
7: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Què ens posa en forma?
8: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil retornar a la...
9: 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i mica en mica anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
7: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
5: En bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari de

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Recuperada la circulació ferroviària, tant en trens com al metro, després de les fortes pluges d'aquest dimecres. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Tractem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim ja un accident a hores d'ara, tot just fa uns minuts, a la B20 en sentit sud, al Llobregat, concretament al punt de Cornellà del Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa a hores d'ara 2,5 km de lentitud en direcció Tarragona. Per altra banda, més enllà d'aquest accident en direcció Barcelona, doncs també ja tenim retencions habituals en aquest mateix baixant, passant a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts durant 3,5 km de manera intermitent. Al Besòs també es fan cues al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Per últim, al Vallès també trobem congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció cap a la capital catalana i també a la AP7, on hi ha hores d'ara intensitat en la circulació de fins a 2 km de Barberà del Vallès en ambdós sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Tindrem un matí fresc amb el cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Bufarà vent de tramuntana i de mestral als dos extrems del territori, amb temperatures que es quedaran als 27 graus a les 4 províncies.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Es restableix progressivament el servei de transport públic ferroviari després de les conseqüències dels aiguats de dimecres. Ja s'ha reprès la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després de més de 7 hores suspesa a causa d'un forat que afectava dues vies. Pel que fa al servei de metro de Barcelona, ja està normalitzat. Les afectacions es trobaven especialment a les línies L4, a l'L1 i a l'L11, la qual era l'última en solucionar les seves incidències, però, segons ha informat TMB a través de les xarxes socials ara fa només uns minuts, s'ha pogut restablir ja totalment el servei de la línia. Doncs avui sembla que recuperem aquesta normalitat al transport públic després que ahir els usuaris haguessin d'adaptar-se a les incidències causades per les fortes pluges. Asseguren que estan cansats d'estar sempre pendents de veure si el servei funciona, si hi ha retards o si hi ha incidències. Entenen que les pluges van ser intenses, però lamenten que quan no és per un motiu, és per un altre. Són declaracions a Onda Cero.
3: No arribaré a la feina, perquè eren 3 hores de feina, potser arribaré tard, i jo després he de tornar cap a casa, a Llinars del Vallès, doncs una locura perquè hauré d'agafar de Passeig de Gràcia aquí a Sant Andreu, aquí a Sant Andreu un autobús, esperava veure quan surti i a Llinars, a veure quan...
4: Bueno, una feinada perquè hi ha, més, hi ha molta gent.
5: Que sí, que això, que molt bé el del justificant, però és que perdo com el temps que hauria d'estar allà.
1: I tot i que destaquen que el servei alternatiu va estar ben explicat i va funcionar prou bé, lamenten la pèrdua de temps i danys psicològics que això el genera. Per cert, sobre trens, els expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys acusat de cometre 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Segons la policia, aquestes sustraccions van provocar afectacions greus al servei de Rodalies, especialment a l'entorn de l'estació de França, i l'arrestat acumulava 14 antecedents policials i tenia una ordre de detenció vigent relacionada amb aquests fets. La detenció s'ha produït aquest dijous al vespre a Ciutat Vella, en el marc del dispositiu del reforç de vigilància desplegat pels Mossos i la seguretat privada de DIF. I tornant a les pluges d'aquest dimecres, segons els experts, les incidències al transport després de la tempesta posen el focus en la necessitat d'adaptar les infraestructures a episodis de pluja cada vegada més intensos. Albert Casajoana, membre de la Comissió d'Aigua del Col·legi d'Enginyers de Camins, explicava a la brúixola d'Onda Cero que la xarxa no parteix de zero, però que cal accelerar-ne l'adaptació.
6: Més que parlar d'una xarxa que no està preparada, parlaria d'un procés d'adaptació que hem d'accelerar. I això és important perquè no partim de zero. Tenim coneixement, tecnologia i capacitat d'intervenció. El repte és identificar on som més vulnerables i prioritzar les actuacions.
1: Entre les prioritats proposa millorar els sistemes de drenatge, controlar especialment talusos i terraplens i avançar cap a una vigilància més predictiva amb sensors i dades meteorològiques que permetin detectar els punts vulnerables abans que es produeixi una incidència.
0: Más de uno Catalunya.
1: Més coses, les famílies amb infants que necessiten cures sanitàries en horari escolar observen amb lupa la incorporació d'infermeres als centres educatius. Es tracta d'una novetat d'aquest curs que es desplegarà gradualment des d'ara i fins al juny del 2028. Els pares i mares, però, recorden que és un dret que ja recollia un decret del 2017. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. El decret d'escola inclusiva

0: Iniciativa Pioner a l'Estat ja parlava fa 9 anys de vetllar perquè els infants que ho necessitessin rebessin atenció sanitària als centres escolars. Tot i això, fins ara aquesta tasca requeia en personal educatiu no especialitzat. N'ha parlat a Onda Cero Noemí Font, mestra i mare d'una nena amb discapacitat.
1: Ho faria com a única opció possible el fet de que les mestres assumissin aquestes cures o una vetlladora, a la qual doncs, li hem fet una sessió de 3/4 hora per explicar-li com es fan les cures que necessita aquella criatura.
0: Parlem de cures complexes, com ara canviar una sonda urinària o alimentar per botó gàstric. Per tot plegat, tant famílies com mestres i infermeres celebren la novetat d'aquest curs i asseguren que estaran molt pendents del seu compliment.
2: En la segona jornada del judici a 4 agents de la Policia Nacional per treure un ull a Roger Espanyol, un comandament policial ha assegurat que es va autoritzar a disparar boles de goma contra els manifestants perquè hi havia un risc important per la integritat física dels agents. Un testimoni que contradiu el que va prestar ahir la víctima de la lesió, qui va assegurar que no s'estava vivint cap situació de perill. Més coses, els Mossos d'Esquadra han rebut una quarta denúncia contra el fisioterapeuta de 30 anys detingut aquesta setmana a Lleida per presumptes tocaments a clientes durant sessions de massatge. Les denunciants asseguren que el fisioterapeuta els hauria fet tocaments als pits i a la zona genital durant els tractaments. La policia l'investiga per presumptes agressions sexuals sense penetració i no descarta que puguin aparèixer noves víctimes.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les 7 i 27, els esports amb en José Agustín Gómez, bon dia.
4: Bon dia, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, Espanyol i Elx inauguraran la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Manolo González, tècnic dels Periquitos, està pendent de si Jofre recupera de les molèsties al pubis per incloure'l a la llista. També espera veure si Gorosabel està en condicions de formar part de la seva primera convocatòria des que va signar pel conjunt espanyolista. Omar El Hilali es baixa per sanció després de veure la vermella directa dimarts contra el Rayo Vallecano. El Barça guanya la pista al Montpellier 27-28 en partit de la segona jornada de la fase grups de la Lliga de Campions d'handbol i compleix un any sencer sense perdre en aquesta competició. Paula Badosa es fica als vuitens de final del torneig de tennis de São Paulo guanyant la lituana Justina Mikulskite 6-3 i 6-2.
2: Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
14: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
15: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
16: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundacionCatalunyaLaPedrera.cat.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
17: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
18: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol.
13: Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
18: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
17: Y a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias, la noticia se la está ofreciendo en directo. Antena 3, en una primicia. Están trasladando ya a los inmigrantes que se encontraban en la playa del Trampolín y reubicándolos en las instalaciones del puerto, después de que la Audiencia Nacional suspendiera la paralización mediante esas medidas cautelarísimas, atendiendo a la petición del Sindicato Unificado Policial para la reubicación en esta infraestructura crítica de un campamento provisional para alojar a los inmigrantes que hasta ahora dormían a la intemperie en esos poblados chabolistas del todo precarios. Las cámaras de Antena 3 han registrado el momento en el que ha comenzado el traslado de los inmigrantes de la Loma Colmenar, de la playa del Trampolín y también de la playa Benítez hacia ese campamento provisional que, si bien no ha sido autorizado, no ha sido paralizado por el momento en el puerto de Ceuta. Hay otras noticias en la actualidad de este viernes 18 de septiembre y la repasamos ya con Jessica Pascual y Paula Domínguez. CaixaBank les ofrece los titulares del día.

0: B23 des de Molins de Rei en direcció Barcelona. Tot plegat també tenim retencions entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. També arriben retencions intermitents pels túnels de Vallvidrera, també sumat a aquestes cues que arriben pels nus de la Trinitat, doncs tot plegat dificulta la circulació de les dues rondes de Barcelona. Al Vallès destacaríem la C58 amb retencions intermitents cap a Barcelona des de Sant Quirze del Vallès i també en sentit sud la AP7 a hores d'ara circula amb lentitud habitual des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, Ferran, i els informem, per cert, que s'ha restablert el servei del transport públic ferroviari després de les conseqüències dels aiguats de dimecres. Les línies de tren afectades, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac funcionen amb normalitat, i també les del metro, que eren l'L4, l'L1 i l'L11, que també han recuperat el servei complet. Pel que fa al temps, tindrem un matí fresc amb el cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Bufarà vent de tramuntana i de mestral als dos extrems del territori, amb temperatures que es quedaran amb màximes de 27 graus a les quatre províncies.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, es queda sola defensant els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra i diu que són naturals i orgànics.
3: Em va expressar a final del mes d'agost, em va comunicar que era una decisió que ell havia premeditat, que era una decisió personal, que per altra banda era irrevocable, que ell havia decidit que no volia continuar fent tasques polítiques en el que seria l'encàrrec que té el director general de la policia.
1: Núria Parlon va compareixer al Parlament a petició dels partits per explicar els motius de la dimissió del director general del cos, Josep Lluís Trapero. La consellera, però, no va oferir cap novetat al respecte, un silenci que critiquen els portaveus de Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns i la CUP.
4: Tenien discrepàncies amb qui? Amb vostè, consellera? El major Trapero i vostè tenien discrepàncies?
5: No volem que reprodueixi la confusió de rols que creiem que hi ha hagut en els últims anys.
6: La pregunta política és evident. Què està passant en la direcció del Departament d'Interior?
7: Volem saber quines discrepàncies polítiques, operatives hi havia de fons.
1: Més concretament, Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP critiquen que de nou un policia en actiu ocupi la direcció política dels Mossos. Entenen que aquesta fórmula, utilitzada amb Trapero, no ha funcionat i no s'hauria de replicar. I a aquesta crisi al Departament d'Interior se sumen també les protestes del cos dels bombers de la Generalitat. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
8: Bon dia, Montse. La vaga dels formadors de l'Escola de Bombers comença a tenir conseqüències directes sobre el cos. L'aturada està paralitzant la formació i està endarrerint tant la incorporació de nous efectius com les promocions internes de comandaments. El conflicte afecta ja més de 500 persones, entre aspirants a bomber i membres del cos pendents a cursos de promoció. La manca de formadors disponibles ha obligat a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments a modificar el calendari previst, mentre els instructors denuncien retards de mesos en el cobrament de les classes impartides. Avui mateix tenen prevista una manifestació a Barcelona, començant a plaça Sant Jaume a les 10 del matí i acabant al Departament d'Interior, coincidint amb una reunió clau per desencallar el conflicte.
2: Más de uno Catalunya.
1: Avui comença a Tarragona el judici del cas Inipro relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC tarragoní. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, i el judici ha arrencat 13 anys després de l'inici de les investigacions. Més informació des d'Onda Cero Tarragona amb en Pablo Alcaraz.
9: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal dels Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Iniciatives i Programes SL i Nipro, mitjançant contractes que es van fer il·legalment. Tal com apunta el Ministeri Fiscal, aquesta empresa hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública de Ballesteros i captar vots. El judici comença avui amb una jornada dedicada a les qüestions prèvies, si bé la vista oral no arrencarà fins al 2 d'octubre. D'entrada, s'han previst 17 jornades de judici que culminarien el 20 de novembre.
1: Gràcies, Pablo. Canviem de qüestió. Després dels forts aiguats que dimecres van afectar la mobilitat ferroviària i van obligar a tancar estacions de metro a Barcelona, els experts posen el focus en la necessitat d'adaptar les infraestructures a episodis de pluja cada vegada més intensos. Albert Casajoana, membre de la Comissió d'Aigua del Col·legi d'Enginyers de Camins, explicava a la brúixola d'Onda Cero que la xarxa no parteix de zero, però que cal accelerar-ne l'adaptació.
10: Més que parlar d'una xarxa que no està preparada, parlaria d'un procés d'adaptació que hem d'accelerar. I això és important perquè no partim de zero. Tenim coneixement, tecnologia i capacitat d'intervenció. El repte és identificar on som més vulnerables i prioritzar les actuacions.
1: Entre les prioritats proposa millorar els sistemes de drenatge, controlar especialment talussos i terraplens i avançar cap a una vigilància més predictiva amb sensors i dades meteorològiques que permetin detectar els punts vulnerables abans que es produeixi una incidència.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
11: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
12: ¿Vamos de visita?
13: Hola, ¿qué tal?
12: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
14: Bien.
12: ¿Y la pequeña qué tal?
14: Está bien.
12: ¿Y tu gato?
14: Bien, muy bien.
12: Esta es.
15: ¡Wow! Me encanta.
16: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
12: Bienvenida.
16: Century 21.
1: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
17: Bon dia. A les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, Espanyol i Elx inauguraran la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Manolo González, tècnic dels Periquitos, està pendent de si Jofre recupera de les molèsties al pubis per incloure'l a la llista. També espera veure si Gorosabel està en condicions de formar part de la seva primera convocatòria des que va signar pel conjunt espanyolista. Omar El Hilali es baixa per sanció després de veure la vermella directa dimarts contra el Rayo Vallecano. El Barça guanya la pista al Montpellier 27-28 en partit de la segona jornada de la fase grups de la Lliga de Campions d'handbol i compleix un any sencer sense perdre en aquesta competició.
1: En cultura, avui arrenca la setmana del llibre en català que tornarà a omplir de literatura el passeig de Lluís Companys de Barcelona durant 10 dies. Fins al 27 de setembre hi haurà més de 300 expositors que ocuparan un centenar de casetes i 350 activitats repartides en 11 espais amb la participació de 280 segells editorials. Sota el lema Molt per llegir, la 44a edició de la setmana inclourà signatures de llibres, recitals, converses, lliuraments de premis i també homenatges. L'objectiu de l'organització és repetir la xifra de visitants de l'any passat, que va superar les 10.000 persones. I encara a Barcelona, continua aquest cap de setmana al Parc del Fòrum el Festival B, avui amb actuacions de Young Beef, Mushka i demà Rosowski, La Plazuela i Guitarrica de la

El festival s'ha consolidat com un dels principals aparadors de les noves tendències de la música independent i urbana. El certamen celebra la seva 12a edició amb una aposta decidida pels nous talents i els sons que marquen el futur de l'escena musical nacional i local.

0: Dice Pedro Cuartén.
1: Y a las 7, a las 6 en Canarias, la brújula, toda la información, el análisis con Marta García Ayer y excepcionales colaboradores. Marta, quédate porque te voy a regalar también a ti unos Callahan, que es lo que se van a calzar nuestros tertulianos para salir pitando de aquí.
2: Que se marchen con la nueva y exclusiva tecnología Adaptation de los zapatos Callahan, que se adaptan al movimiento de sus pies al caminar, ofreciendo una sensación de confort inigualable. Porque cada pie y cada forma de caminar es diferente y por eso Callahan ha diseñado una suela que se adapta a tus pies para que disfrutes de una experiencia única mientras caminas. Diseño y tecnología y confort al mejor precio. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
1: Hasta luego a todos. Que nos hemos quedado sin tiempo. Bien al Sina, bien al Sina. Hasta las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias.
3: En Onda Cero, más de uno.
4: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
5: Entrenar és molt més que fer esport. És sentir-te bé, anar més enllà i gaudir de la vida. Els clubs Eurofitness compten amb les millors instal·lacions i un equip que t'acompanyarà en cada pas. Vine a conèixer els nostres clubs i descobreix un espai on cuidar-te, millorar i compartir l'energia de superar-te cada dia.
6: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1,000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148,000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
4: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
7: Bon dia, avui s'espera cel ennuvolat a Catalunya, especialment a la meitat oriental, amb tendència a aclarir-se durant el dia. Tot i això, encara n'hi haurà probabilitat de ruixats i tempestes a la meitat oriental, que podran ser localment forts durant el matí, especialment a punts del litoral central, a Barcelona i Girona. Pel que fa a les temperatures, avui amb canvis lleugers, amb màximes de 27 graus a Girona i a Lleida, 26 a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana, les temperatures en tendència ascendent, especialment cap a l'interior. La pròxima setmana podran donar-se valors novament calorosos cap a l'interior de Catalunya. Pel que fa al vent, avui bufarà la tramuntana moderada a l'Empordà i vent del nord-oest moderat al sud de Tarragona. A la resta, vent fluix en general. És una informació d'AEMET.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Framefield Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
9: Aquesta temporada se us gira feina. Sí, sí, a vosaltres, a tota l'audiència de La Ciutat.
4: La Ciutat, amb Míriam Franc.
9: D'entrada els dimarts posarem a prova la vostra cultura musical i us convidem a endevinar la cançó amagada gràcies a les pistes que us anirem plantejant durant tot el programa.
10: Hola, quins nervis que tinc. Em sembla que l'he encertat a la primera.
11: Tócala otra vez.
10: Ai, Robert, ja no em va la dona Summer.
9: I els dijous volem que entreu a la cuina i que ens expliqueu les vostres millors receptes. Ja sabeu, aquelles que feu quan voleu tenir contents els vostres convidats.
12: Bon dia, amics. A casa, un dels plats infal·libles, mandonguilles.
9: Com sempre els divendres, us plantejarem el dilema esbojarrat que ens proposa el Lluís Soler.
13: No, no sé si t'he dit bon dia abans.
14: No, bon dia. També tinc una cosa, a mi posa una mica de nervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
9: Però no patiu, perquè dilluns i dimecres us deixem tema lliure. Bé, lliure, lliure no, perquè sempre us plantegem la pregunta del dia. No oblideu guardar el nostre telèfon per poder enviar-nos les vostres notes de veu. Apunteu 676-76-09-08. Aquest any La Ciutat us escolta més que mai.
4: De dilluns a dilluns.

0: Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
0: Llama a Verisure al 900-272-272.
2: Verisure. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
3: Del 18 al 21 de setembre, Esplugues s'omple de música, cultura popular i activitats per a tothom amb la Festa Major de Sant Mateu. Vibra amb Doctor Prat, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. Canta les cançons de xarango amb músics de carrer i gaudeix en família amb rock per xics. Surt al carrer i posa't el mocador taronja. Ens uneix un mocador. Consulta el programa esplugues.cat. Ajuntament d'Esplugues.
4: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
5: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
6: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones. Sonrisas y lágrimas, el musical By Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre, en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
7: Llega septiembre y con él los gastos de comprar libros, las matrículas y las extraescolares. Y el cajón de casa lleno de joyas que ya no te pones. Con el oro en máximos históricos, ese anillo olvidado puede pagar la vuelta al cole entera. Descúbrelo en Tu Oro Vale Más. Máxima tasación garantizada. Calle París 162-164, esquina con Muntaner. Porque aquí tu oro vale más.
2: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
8: Obrim l'agenda esportiva del divendres 18 de setembre i veiem que avui comença la setena jornada de Lliga amb el partit que l'Espanyol disputarà a les 9 del vespre contra l'Elx a l'estadi de Cornellà al Prat. El Barça jugarà demà a la mateixa hora davant el Sevilla, el Sánchez Pizjuán. El duel estrella de la jornada, però, serà el derbi madrileny de diumenge, a 4:45 de la tarda, entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid al Metropolitano. Avui també comença la quarta jornada de la Lliga F, amb el partit que el Barça jugarà a les 8 al camp de l'Alavés. El Llevant Badalona rebrà demà a les 12 del migdia la Reial Societat. Més tard, a les 4 de la tarda, l'Espanyol s'enfrontarà al Madrid Club de Futbol Femení a la Ciutat Esportiva de Nijarque. A segona divisió masculina, avui sobre la sisena jornada, amb el partit Albacete-Còrdoba a 9:15 al Carlos Belmonte. El primer dels equips catalans en sortir a escena serà el Girona, que jugarà demà a les 9 del vespre contra el Cádiz al Nuevo Mirandilla. El Sabadell rebrà diumenge a les 2 de la tarda a l'Oviedo, a la Nova Creu Alta. En futbol sala avui comença la segona jornada de Lliga amb dos partits que inclouen tots dos els equips catalans que hi participen. El CatGas Energia Santa Coloma visita a 8:15 la pista de l'Oparrulo, mentre que el Barça rebrà a les 9 del vespre el Peñíscola al Palau Blaugrana. Acabem recordant que en bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya al Pavelló Olímpic de Badalona. Demà a les 6 de la tarda es jugarà la primera semifinal entre l'equip anfitrió, la 6 a Joventut, i el Baskonia. Més tard, a les 9 del vespre, el Barça s'enfrontarà al València Bàsquet.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
9: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
10: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
9: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
10: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
11: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera.

0: farmacéutico o dietista.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
2: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
3: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries. Avui coneixem l'associació Esperança.
5: A Esperança reparteixen menjar i roba o productes de primera necessitat per a gent sense llar a Barcelona.
4: Ens acompanya aquí a l'estudi la Helen Crosby, membre del comitè de l'entitat.
6: La primera caminada de l'Esperança va ser al novembre de 2013. Uns amics van fer sopa i entrepans i els van portar a persones.
5: Tot va començar, doncs, oferint, com deia, sopa i també entrepans, però crec que a mesura que ha anat creixent l'entitat, sí, oferiu més àpats, no?, i sí, també roba i productes que més necessiten les persones
6: roba,
5: que dormen al carrer. Roba,
6: tendes de campanya, sacs de dormir, roba interior, coses per la higiene
4: personal,
6: entrepans de tonyina i de formatge.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
8: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
7: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
8: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
7: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
8: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
7: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
8: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: Los pueblos del mar. No se les llamaba así, no se sabía lo que era. Era gente que atacaba y ya está, pero es aquello de utilizar una etiqueta moderna para un asunto antiguo.
10: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? Casi como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.
9: Sí, un poco sí, porque simplemente aparecen citados. Penélope en algún momento pues dice eso, ¿y quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Por qué nos atacan? Pero nunca se les acaba de ver. Pues sí, es un miedo, pues eso, impersonal, lo que tú dices. En cualquier caso, está bien que sea así.
11: Lo que hacen Nolan es como anticipar lo que llegará y que los personajes no verán, pero que es algo que también, digamos, que en este periodo las ratxias y los ataques de pueblos extranjeros, de piratas sobre todo, también se producían.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.
1: Onda Cero Barcelona.
2: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
3: Bon dia. Joan García és el gran dubte del Barça de cara al partit de Lliga de demà contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán. Les proves mèdiques que li van fer al porter de Sallent no van desvetllar cap lesió important i només té molèsties lleus al genoll dret, amb la qual cosa Hansi Flick ha de decidir si el fa jugar demà en un partit important o aprofita que ara ve l'aturada de seleccions perquè descansi durant les properes 3 setmanes, ja que el següent compromís dels blaugranes no serà fins al 10 d'octubre davant el Getafe. Sortirem de dubtes a la roda de premsa que el tècnic alemany oferirà quan s'acabi l'entrenament que el Barça està fent ara mateix a la ciutat esportiva Joan Gamper. Avui, però, ja comença la 7a jornada de Lliga amb el partit que l'Espanyol disputarà a les 9 contra l'Elche a l'estadi de Cornellà al Prat. Manolo González té la baixa d'Omar El Hilali. Per sanció, el tècnic gallec veu així el rival d'avui i el partit.
4: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, porque al final generalmente opinamos de los equipos y nosotros los vemos a todos los equipos, y los veo varias veces. A veces generalmente la gente que opina de su equipo ve a su equipo solo, o ve al Barça, o ve al Madrid, o demás. Entonces cuando ves al Elche ves que, tiene un, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, pues podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos.
3: El duel estrella de la jornada, però, serà el derbi madrileny de diumenge a 4:05 p.m. entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid al Metropolitano. Ahir es va baixar el taló a la 6a jornada amb la victòria del Betis sobre el Getafe per 1-0 a l'estadi de la Cartuja. L'equip de Manuel Pellegrini es col·loca segon amb els mateixos punts que el Real Madrid i a 3 del líder, el Barça. També ahir el Villarreal va guanyar per 1-3 al Màlaga a la Rosaleda. Pel que fa a la primera jornada de la fase grupal de l'Europa League, la Real Societat va perdre 1-2 contra el Bournemouth a Anoeta. Encara en futbol, avui també comença la 4a jornada de la Lliga F amb el partit que el Barça jugarà a les 8 al camp de l'Alavés. L'expedició blaugrana va viatjar ahir a la tarda a Vitòria amb la novetat de Clara Serra Jordi, que ha rebut l'alta mèdica un cop s'ha recuperat de la fractura al radi del braç dret. Catacoll s'ha quedat a Barcelona, ja que Pere Romeu li va donar descans. En handbol, el Barça va aconseguir una important i treballada victòria a la pista del Montpellier per 27-28 en partit de la segona jornada de la Champions, i avui segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Catgas Energia Santa Coloma o Parrulo a partir de 8:15 i Barça Peníscola a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
5: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.
6: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.

0: enviar-nos les vostres notes de veu. Apunteu 676 76 09 08. Aquest any la ciutat us escolta més que mai.
1: De dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, la ciutat. En bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
2: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Què ens posa en forma?
3: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil retornar a la...
4: 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i, mica en mica, anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
2: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
1: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
5: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: La actualidad de Cataluña.
6: Siempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es.
6: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és divendres, 18 de setembre, dia en el que volem saber si la regulació de l'accés dels menors a les xarxes socials que proposa la Comissió Europea és realment viable i com es podria fer. La proposta planteja prohibir l'accés als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als menors de 15. Però realment senzill de controlar-ho? És viable? Doncs de seguida en parlarem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Víctor Lozano, bon dia.
5: Boníssims i fliquíssims dies.
1: Una altra vegada ja no, eh? Ja està.
5: Fliquíssims.
4: Us anava a comentar. Ens ha faltat el Víctor i a mi algun dels dos anar de blau, perquè si us hi fixeu, el Robert va de groc, la Míriam va de verd i el Gerard va així d'un color marronet vermellós, que falta un blau.
3: Per ser el parxís.
4: Per ser el parxís, 100%. Sí, clar, falta el blau. Víctor, t'has equivocat de samarreta.
5: A mi ningú m'ha avisat, eh?
1: A mi avui, quan he sortit de casa, m'han dit, sembles un micro d'Onda Cero.
3: Un micro d'Onda Cero, sí, sí.
4: I tu, mira, sé d'on treballo.
1: Mira, clar, soc molt corporativa, jo.
5: Sí, molt bé.
1: És
5: molt
1: el mateix color, eh?
5: Sí, sí, sí.
1: No he fet aposta.
5: T'has clavat, eh?
1: Sí, sí, sí. T'agrada, Víctor?
5: Sí. Sí,
1: perquè a vegades em critica com vaig vestida.
4: Què?
1: No, un dia
4: no,
1: em va dir,
4: Víctor,
1: aquest vestit de platja, on vas així? No, m'ho vas dir o no?
5: No? Però no amb aquest to, que sinvergüenza és, eh? No li vaig dir amb molt més
1: carinyo. Jo ho recordo així.
5: Com a vegada quan la veig, que es vestís de mocedades,
1: Ai, això també m'ho ha dit.
5: Deja el mòbil, hombre!
3: No ho estàs arreglant, Víctor?
4: Que violent!
3: No ho estàs arreglant.
5: No, doncs m'agrada aquesta camisa.
1: Hòstia, bueno, me la posaré cada dia, ara.
5: Sí, sí.
1: Vinga, va, comencem amb la cançó del dia. Quina ens portes?
3: Doncs som-hi, avui anem amb una cançó que no diríeu mai, això és el que penso jo, que és d'aquesta artista.
1: La Shakira? Perquè això no diria mai que és de Shakira.
3: No, doncs mira, encara diries menys. Va, sí? apostes.
5: Sí, és molt ochentera, eh?
3: Sí. És tremendo, és un tamarro, eh? És no, un tamarro,
5: no,
3: jo no el coneixia.
5: Mai,
1: Madonna,
5: A veure,
1: Cindy Lauper...
3: Sembla Madonna.
1: Sembla Madonna, eh?
5: Martirio? Cristalitos machacaos?
3: Quin anglès que té la Martirio, eh? Doncs és Celine Dion.
4: Ah, molt bé!
3: Sí, sí, sí. Estem escoltant el seu tema Unison, o Unison, no sé, Unison, no?
1: Una mateixa.
3: Unison,

0: Cançó publicada el 1990 que forma part del seu primer disc en anglès i que parla d'estar en perfecta harmonia, unió i sintonia. I per què escoltem avui aquesta artista, Celine Dion, i aquesta cançó? Doncs d'una banda perquè és una de les artistes canadenques més reconegudes, amb el permís de Justin Bieber, Drake o The Weeknd, i perquè la unió que evoca aquesta cançó és la que poden sentir ara mateix el Canadà i la Unió Europea. I és que en la seva compareixença davant l'Eurocàmera, ahir dijous, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va obrir la porta al país nord-americà de cara a ser un membre associat, el que permetria doncs, enfortir la cooperació a tots els nivells entre les dues parts, sobretot a nivell comercial. Un guant que va recollir el primer ministre canadenc, Mark Carney, que s'ha obert totalment aquesta opció, assegurant que és bo per seguir garantint la democràcia i fins i tot va deixar missatgets pel seu veí, als Estats Units, assegurant que aquesta unió no busca el poder per dominar la resta, sinó perquè ningú pugui controlar el mercat, posar en risc la sobirania, les llibertats i la democràcia o amenaçar la integritat territorial i l'estat de dret. A Donald Trump li va pitar l'orella esquerra.
1: A veure què passa ara.
0: Aquesta passa cap a unir la UE i el Canadà no ha sentat bé a la Casa Blanca. El president dels Estats Units, Donald Trump, que ja ha amenaçat amb severs aranzels sobre els europeus si tot això es materialitza.
1: Al final pagarem més aranzels del que val el producte.
0: Exacte.
1: Perquè...
0: Sí, sí.
2: Aquest senyor sempre amenaça amb arancels.
1: Sí, li encanta.
2: No sé, pot amenaçar.
1: Té arancelo.
2: Tanquem la connexió, no els deixeu veure partits de la NBA.
0: O militar o econòmica, l'amenaça. No té més.
2: A mi em faria més mal si talla la connexió i no puc veure els partits de la NBA, que a mi els arancels me la porten fluixíssima. Jo prefereixo això, pagar arancels, que no que em fotin la NBA, no?
1: Ai, mare meva. A veure què passa, perquè aquest senyor... Bueno.
2: Jo, el que em sobta d'aquest senyor és que encara continuï portant aquella ensaïmada al cap.
1: Ai, bueno.
2: Que va anar a Mallorca, es va comprar una ensaïmada, li van posar al cap
1: i se l'ha
2: deixat.
1: És
2: d'aquelles de cabell d'àngel.
1: Bueno, d'àngel no diria jo,
2: És l'únic d'àngel que té.
0: Cabell de dimoni.
1: Exacte. Vinga, doncs aquesta és la cançó del dia. Què preguntes a l'audiència, Robert?
3: Doncs avui anirem a Itàlia, perquè Lluís Soler Roca no en té prou amb dividir la societat catalana, sinó que també vol dividir el nostre país veí a l'altra banda del Mediterrani. Encara que dedueixo que els italians i les italianes ho tenen prou clar, això que plantejarà avui ell, que ho plantejarà quan passin uns minuts de 2:15 de la tarda. Avui parlem de la pizza. Pizzas n'hi ha tantes com éssers humans al món. Vull dir, cadascú l'entén i la concep de manera diferent. O la faria de manera diferent. Un els hi posen pomodoro, altres no. Uns hi posen mozzarella, els altres hi posen un cabrales, per exemple. Uns hi foten pinya, els altres hi foten un ou ferrat.
1: A la presó haurien d'estar aquests.
3: Sí.
4: Huevito sí.
1: No, deia per la pinya.
4: Vale.
1: Huevo és bien.
3: El cas és que després de dividir la societat catalana entre bons i dolents amb allò de la pizza amb pinya o sense, que ja va portar l'antena fa un temps, avui el Lluís Soler Roca llança el següent dilema. La pizza de massa gruixuda o de massa fina? Ens ho pot anar contestant amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. 676-760908 i l'escoltarem en temps de El dilema del divendres.
1: És a dir, que avui la pregunta és: us agrada més fina o gruixuda? Seria aquesta la pregunta, no?
2: La pizza.
1: La pizza, evidentment. Estem parlant de pizza, no escoltes la música italiana.
2: Ja, però m'estaves mirant d'una manera i...
1: No. Perquè ets el primer que et vull preguntar.
0: No en tens prou amb la Montse, Víctor?
1: No. M'he deixat tranquil·la.
2: És que a mi lo de la camisa...
4: Compte que dilluns seràs tu, Gerard. Compte que dilluns ja seràs tu.
1: Què, Víctor, a tu què? T'agrada la pizza per començar?
2: No sóc un gran pizzero.
1: Ah, no?
2: M'ha d'agradar, conèixer que la fan a un lloc on m'agrada molt. És curiós que la pizza...
1: Ja parla en italià. És curiós.
2: És curiós que la pizza que mai mi piace és la del massa gruixuda.
1: Sí?
2: Sí. No, saps aquella... No sé si existeix aquella franquícia de pizzas americanes.
3: De Chicago.
2: No, tenen una marca, però no vull donar publicitat. No sé si existeixen. Portaven un barret.
4: Un joc de taula.
1: Crec que no.
0: Sí, que portava un barret. Aquesta ja no existeix.
3: No existeix.
0: Però hi ha una que és un joc de taula que juga molt la gent gran, que són gairebé iguals.
1: Escolta, que els meus fills també juguen, eh?
0: Però majoritàriament...
2: Bueno, doncs aquella de la massa gruixuda, amb molt de mozzarella, amb un carregat així.
1: I farcida.
2: M'agradava molt aquella, sí. Massa gruixuda, acompanyada amb un pa d'all, que el feien meravellosament bo allà.
1: Vinga, carbohidratos.
2: Sí, un dia de tant en tant. No sóc un gran
1: doncs devot. Doncs hagués dit que tu eres més de fina.
2: No, doncs mira, aquí...
1: Sibarita,
0: jo també ho hagués dit,
1: sí,
0: que és molt fina.
1: Només a una pizzeria de la Costa Brava que fan aquesta pizza de massa fina.
2: Vaig menjar la millor pizza...

0: Me la vaig menjar a Itàlia.
1: Perdona, la millor pizza d'Europa no està a Itàlia, està a Barcelona. Vull dir que...
0: a mi la,
2: però segur
0: la...
2: que són italians. Els
1: Sartoria Panettiere, es diu.
0: Me la va recomanar una...
2: italiana?
3: A veure.
0: Sí, una italiana,
2: una amiga de Tinder.
0: Col·laboradora d'aquest programa. Que, però no
2: ah, ja sé, ja. La Fabiana Fineto.
0: Esto, coño, l'estava buscant.
4: Està buscant nostra... a l'agenda del mòbil,
2: La nostra estimada Fabiana.
0: És de Nàpols, sí. I quan vaig anar amb el Barça me la va recomanar un lloc on anar a menjar-la. Allà al costat del Castell del Huevo, que hi ha allà. Hòstia... impressionant, boníssima, de veritat, em va encantar, la millor pizza que he menjat, i era de massa gruixuda.
2: Ah, mira. Montse Valls, tu tampoc estaràs al dilema.
3: Doncs jo, al contrari que el Víctor, jo sí que sóc bastant pizzera, m'agrada moltíssim. Sí. A sobre, des que sóc vegetariana, m'ha agradat molt descobrir les varietats dins del món vegetarià, perquè n'hi ha moltíssimes, i no, o sigui, la gent es queda amb el 4 formatges i ja està, i no, n'hi ha moltes més que estan boníssimes. I si hagués de decidir, o sigui, m'és bastant igual, pizza, o sigui, massa fina, massa gruixuda, me lo como todo, o sigui, a més...
0: ¿Cómo estamos? Yo te quedo sin vendres,
2: De menjar.
3: De les pizzas. però si he de decidir, em quedo també una gruixuda.
2: Sí?
3: Sí. A sobre, he provat que parlem molt d'Itàlia, tal, no sé què, però clar, Argentina té molta descendència italiana. Sí. Al final vaig anar a una pizzeria argentina on fan pizzas de Buenos Aires.
0: Interessant.
3: Que són de massa gruixuda, però a sobre molt farcides dels ingredients que tu decideixis. Boníssimes.
2: Això és un altre dilema. A mi no m'agrada que portin gaire...
4: molt carregades.
0: Sí. No, a mi tampoc, Sí, sí. De fet, a mi m'agrada, demano la
2: de Margarita.
0: Pernil dolç amb formatge, xampinyons.
2: Oh, m'encanta.
0: I ja està.
2: Boníssima. A què et demanes tu, Montse?
3: Jo l'he criticat, però sóc molt fan de 4 formatges, la veritat.
2: Massa, està molt bona.
3: I després, si no, sóc molt de fer-me-les a casa, també. De fer la
0: massa, tu...
2: Fas la massa i tot?
3: Sí. No, sí. Però, bueno, perquè tinc
2: una... és farina i aigua, no?
3: I perquè tinc un robot de cuina que m'ajuda a fer-la. Tinc un robot de cuina que m'ajuda. No, i això la faig, i llavors m'agrada molt posar-li formatges, sobretot amb formatge fumat, queden molt bones, i un huevito al mig.
2: El huevito queda molt bo.
0: El huevito pizza, queda molt bo. Jo sí.
2: Però la pinya mai, sisplau.
3: No, pinya no.
2: Bueno,
0: qui
2: la vulgui ficar, que la fiqui, però... No. Molt bé, a vosaltres no us pregunto, perquè...
4: No.
2: Estareu al dilema, la nostra audiència també estava present al dilema a través de les seves notes de veu al 676-76-09-08. No us estem preguntant quina és la pizza que més us agrada. Us estem preguntant per la massa, si us agrada fina o gruixuda. La massa de la pizza. No responeu de... a mi m'agraden xampinyons, que molt bé, ens ho podeu explicar també. Mm-hmm. Però avui el dilema que ens porta el Lluís Soler és massa fina o massa gruixuda.
0: I sempre, en tots dos casos, sense orenga. Aquesta mania de fotre-li orenga a la pizza...
2: L'orenga ho millora tot.
0: Què va, fora.
3: A mi no m'importa que porti.
4: Depèn del què, A mi també, de vegades...
0: Sí, error.
3: Haters que són de...
4: Fabra que sí, però orenga...
2: Sort que no el tenim al dilema, el Víctor.
0: Sempre ja fi,
2: sempre... amb el Lluís ja tenim prou.
0: Jo sempre dic, ara, sense orenga, treu-li, perquè moltes em porten i em fa molta ràbia.
2: Sí, no es nota.
0: Sí, que es nota, sí, et queda allà i se't queda allà, no té el mateix gust per
2: a tot molesta que se't queda per les dents i després...
3: Clar, quan somriu no lliga,
2: no
3: perquè tens
0: dos d'orenga
3: ja.
0: Saco un palillo, chavales, me lo meto allí, el chavalillo.
2: Vinga, va, massa fina o massa gruixuda, aquest és el dilema que ens portarà d'aquí una estona el Lluís Soler. Notes de veu al 676-76-09-08. Mentre us ho aneu pensant, repassem l'actualitat. Va. Félix Bolaños es compromet a mantenir els esforços judicials contra la multireincidència a Barcelona el temps que faci falta.
3: Sí, el ministre de Justícia assegura que el pla de xoc impulsat conjuntament amb la Generalitat està donant resultats espectaculars. Destaca que els judicis han passat de trigar una mitjana de 8 mesos a celebrar-se en només 10 dies i que les sentències s'han disparat, diu, un 63% els darrers 2 anys.
5: Los juicios tardaban en el año 2024 una media de 8 meses en señalarse y celebrarse. Estamos señalando los juicios en los 10 días posteriores a la comisión del delito. de 8 meses a 10 días.
3: En la mateixa línia, el president Salvador Illa defensa que la criminalitat ha baixat gairebé un 9% enguany i reivindica que la seguretat s'ha de combatre amb dades i recursos i no amb discursos alarmistes.
2: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern aquesta passada nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès.
3: Segons les primeres informacions, la víctima hauria

0: ha estat agredida presumptament pel seu company de cel·la. El Departament de Justícia ha informat que l'agressió es va produir sense l'ús d'arma blanca i que els professionals del centre van activar immediatament els protocols d'emergència, però tot i l'actuació dels serveis mèdics no es va poder salvar la vida de l'intern. Fonts penitenciàries assenyalen que els dos presos no tenien antecedents d'incompatibilitat ni mostraven incidents previs entre ells. L'autòpsia i la investigació oberta hauran de determinar les causes de la mort i les circumstàncies també d'aquest succés, mentre la direcció del centre manté contacte amb la família de la víctima.
1: I parlem ara de salut, perquè des d'avui Catalunya fa un pas endavant. L'Hospital del Mar, el Clínic i el Consorci de la Zona Franca han firmat un conveni de col·laboració per la creació d'un centre d'impressió i tecnologia 3D.
0: El conveni estableix una col·laboració per impulsar projectes d'innovació en impressió 3D aplicats a la salut a través de la incubadora 3D. Això permetrà reproduir models i rèpliques de zones concretes per tal d'estudiar-la amb cura i deteniment i, sobretot, amb més rapidesa. Per exemple, reproduir l'os d'un pacient per saber amb aquesta impressió 3D on s'ha d'actuar de manera precisa i sense manipular l'os real. Escoltem la consellera de Salut, Olga Pané.
2: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D. Per tant, qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
0: L'objectiu final d'aquestes impressores, que es posen en marxa des de ja, és acabar reproduint models i pròtesis per poder treballar-hi, però també per implantar dins del cos dels pacients.
1: Doncs una molt bona notícia, tot plegat. Ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment, que vagi molt bé.
1: Vinga, repassem ara l'actualitat esportiva. Primera llista d'Espanya després de guanyar el Mundial.
3: L'acaba de facilitar Luis de la Fuente. Hi ha novetats importants, tant pel que fa a les altes com pel que fa a les baixes. Atenció a les novetats. Fermín López, recordaràs que es va perdre el Mundial per lesió, torna Fermín López. I el que jo diria la gran novetat, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que ha començat d'una forma espectacular la Lliga, porta 6 gols i és la gran novetat en la convocatòria per a aquests partits de la Nations League que jugarà la selecció espanyola contra Anglaterra, República Txeca i dos enfrontaments davant Croàcia. Hi ha baixes, la de Joan García per lesió, aquestes molèsties que va patir el genoll en el duel de l'altre dia contra el Racing de Santander, i Gavi, que arrossega del Mundial un partit de sanció. Hi ha 7 jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo i l'esmentat Fermín, i 4 catalans, a banda dels catalans que he citat que juguen al Barça. David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marco Corella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. Són partits de la Nations League, això provocarà que la Lliga s'aturi durant 3 setmanes. L'aturada dura més que en els anys precedents, perquè s'ha decidit que hi hagi menys aturades però que siguin més llargues. Per tant, es juga aquesta setmana, aquest cap de setmana, la jornada 7 de Lliga, i ja no es torna a jugar fins al cap de setmana del 10-11 d'octubre.
1: Déu-n'hi-do, trobarem a faltar el futbol. No podem fitxar Rafinha?
3: No,
1: que es faci espanyol,
3: no.
1: Que es tregui la nacionalitat.
3: Crec que té la doble nacionalitat, o podria tenir-la.
1: Però és veritat que un cop que trien equip, ja no...
3: Ja no, un cop han jugat un partit, sí. No, clar, sí. Tampoc crec que ell estigués massa per la feina.
1: Ho dic en broma. Vinga, el Barça s'entrena sense Joan García.
3: Sí, el porter de Sallent, que com hem comentat no ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola, i també es baixa pel partit de Lliga de demà contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, perquè no s'ha exercitat aquest matí, ja que continua amb aquestes molèsties lleus que pateix el genoll dret. Hansi Flick, bueno, i el cos tècnic i mèdic del Barça han optat per ser prudents, i aprofitant doncs, això que et deia, que hi ha 3 setmanes d'aturada ara pels compromisos de les eleccions, doncs se'l deixa descansar, ja que el Barça no tornarà a jugar concretament fins al 10 d'octubre davant el Getafe. En qualsevol cas, d'aquí una estona, concretament en 23 minuts, escoltarem les explicacions de Hansi Flick, que oferirà la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà al camp del Sevilla.
1: I l'Espanyol obre la 7a jornada.
3: Sí, avui mateix es juga el primer partit. A partir de les 9, l'Espanyol rep el Elx a l'estadi de Cornellà al Prat. Els blanquiblaus amb la baixa d'Omar El Hilali, que està sancionat per l'expulsió de l'altre dia. S'enfronta l'Espanyol al cué de la categoria, que té només 2 punts. Manolo, però, no se'n refia del rival.
4: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, porque al final generalmente opinamos de los equipos y nosotros los vemos a todos los equipos, y lo veo varias veces. A veces generalmente la gente que opina de su equipo ve a su equipo solo, o ve al Barça, o ve al Madrid, o demás. Entonces cuando ves al Elche ves que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0.

0: se empata. El otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos.
1: Doncs a veure si l'Espanyol aconsegueix refer-se després de la derrota patida aquesta setmana al camp del Rayo Vallecano. Bé, es va jugar el partit a Butarque, tot i que el local en aquell cas era el Rayo, doncs avui té l'oportunitat de poder retrobar-se amb la victòria. El duel estrella pro de la jornada serà el derbi madrileny, que es jugarà diumenge a 4:45 de la tarda entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, al Metropolitano. Ahir es va baixar el taló de la sisena jornada amb la victòria del Betis sobre el Getafe per 1-0 a l'estadi de la Cartuja, una victòria que suposa que l'equip de Manuel Pellegrini es col·loqui segon a la classificació amb els mateixos punts que el Real Madrid i a 3 del líder, el Barça. També ahir el Villarreal va guanyar per 1-3 al Màlaga, a la Rosaleda. Pel que fa a la primera jornada de la fase grupal de l'Europa League, la Real Societat va perdre 1-2 contra el Bournemouth a Anoeta. Encara en futbol, atenció, avui comença la quarta jornada de la Lliga F. Hi ha un partidàs al que jugarà el Barça a partir de les 8, al camp de l'Alavés. Pere Romeu parla dels objectius del seu equip de cara al partit d'avui.
2: Primer, intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar. I a nivell de reptes, seguir fent que l'equip jugui com a equip, seguir sumant punts, seguir intentant donar alegria a la nostra afició, seguir intentant anotar gols. Aquest és una mica el nostre objectiu.
1: El Barça, que va viatjar ahir a la tarda a Vitoria amb la novetat de Clara Serra Jordi, que ha rebut l'alta mèdica un cop s'ha recuperat de la fractura al radi del braç dret. Catacoll s'ha quedat a Barcelona, ja que Pere Romeu li ha donat descans.
3: Vinga, i acabem amb apunts poliesportius.
1: Mira, dues cosetes. En handbol, el Barça va aconseguir una important i treballadíssima victòria a la pista del Montpellier, 27-28 per la mínima, partit corresponent a la segona jornada de la Champions. Aquesta victòria suposa que l'equip blaugrana es mantingui al capdavant de la classificació i també ens ofereix una dada que em sembla demolidora, i és que l'equip de Carlos Ortega compleix ara mateix un any sense perdre ni un sol partit en totes les competicions. Recordem que el Barça va guanyar la temporada passada tots, absolutament tots els títols, inclòs a la Lliga de Campions. I avui comença la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala, a primera divisió, i precisament els dos partits que hi ha inclouen presència d'equips catalans. El Catgas Energia Santa Coloma visita a 8:15 la pista de l'Opa Roló, mentre que el Barça rebrà a 9:00 del vespre al Peñíscola al Palau Blaugrana.
3: Víctor Lozano, que vagi molt bé el cap de setmana. Que t'han entrat ganes de menjar pizza?
1: Pues molta, t'ho juro. Estava pensant aquesta nit, com és, estic sola aquesta nit, no tinc ni les meves filles,
3: planazo.
1: Ni treballo, ni tinc cap
3: pizza
1: mena de...
3: i sèrie.
1: Pizza i sèrie, sí.
3: No és que bé, t'hem solucionat el divendres.
1: Mira, sí, perquè tampoc tenia massa clar que soparia avui, doncs mira.
3: Una pizza.
1: La pizza, per això, de comprada d'aquesta del súper que es fa al forn...
3: Depèn de quines, estan molt bones,
1: Sí, i tant.
3: Jo la prefereixo...
1: Que vingui Manolito, el pizzero, amb la moto.
3: Depèn de quina pizzeria.
1: Baixar tu a la pizzeria de confiança i encarregar-la i agafar-la i pujar-te-la amb la caixa de paper... És un dilema interessant.
3: Home, si tens una bona pizzeria sota casa i la pots endur per emportar, és la millor opció.
1: També és molt còmode a casa arribar, ve un tio allà, et pica a la porta i el pagues i te la menges allà.
3: També et dic que és complicat que una pizza estigui dolenta.
1: Molt complicat.
3: És complicat,
1: ser,
3: eh?
1: Potser d'aquelles raquetes congelades...
3: I que s'hagi quedat congelada.
1: S'hagi quedat així, correcte. Quina gana.
3: Víctor Lozano, que passis un bon cap de setmana.
1: Igualment, adeu.
4: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Tendreu tots mal.
8: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Això és La Ciutat.
3: La Unió Europea ha decidit posar fil a l'agulla i planteja prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha presentat formalment aquest dijous la proposta batejada com a llei Kids, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu.
6: Una proposta que, a banda de

0: Passen 6 minuts de la una I seguim en directe a la ciutat. Arrenquem aquesta segona hora de programa anant al teatre de la mà d'un nou col·laborador. És el Fernando Soya, que aquesta temporada s'ha proposat passejar-nos pels principals teatres del món per gaudir dels millors musicals. I de música de soniditos, els que ens portarà d'aquí una estona la Clàudia Moreno. Ja la vam trobar a falta la setmana passada, divendres passat va ser festiu I no vam tenir secció, però avui segur que vindrà amb les piles ben carregades per posar-nos novament a prova. Si és divendres, el que tampoc pot faltar són els dilemes absurds, o no, aquest no sé si ho és o no, de Lluís Soler. Avui és un de molt senzill, però segur que aixeca polseguera a moltes cases. La massa de pizza. Us agrada fina o gruixuda? Seguiu enviant les vostres notes de veu al 676-760908. I acabarem el programa I la setmana, com sempre, recordant els millors moments de a la ràdio que et mereixes, que ens portarà el Gerard Sanz. Des d'ara I fins les dues, comencem.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
2: Aigua per dutxar-se, autobusos I metros que venen I van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat I les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi I Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
0: D'aquí una estona ja tinc moltes ganes, I molta gana, perquè aquesta hora, 13 I 8 minuts, ja és hora de fer el vermutillo I de començar a dinar.
4: Si hi ha alguna pizzeria que ens escolti, ara mateix...
0: No, ja comença demanant coses a l'audiència.
4: Si hi ha alguna pizzeria que ens escolti a Barcelona, dic, perquè si la van de portar a Girona arribarà freda, doncs que ens porti una pizza a la ràdio, la Rambla 94, quarta planta, en nom de Robert Calvo, per exemple, de Miriam Franco, de Gerard Sanz, de qualsevol dels tres ens val, I ens la deixen, I si pot ser de prosciutto, prosciutto, I si no, tot una xipola.
0: Jo ara mateix em menjaria pizza amb pinya, no, sisplau, però menjaria...

0: i qualsevol tros de pizza, però el dilema és de massa fina o de massa gruixuda. Entre els companys està guanyant la gruixuda, eh?
1: Sí? A mi també. Sí? Jo, la pizza fina.
0: Fina?
1: La pizza.
0: La pizza. Altres coses no, però la pizza és fina. Doncs jo, mira, al Víctor Lozano hagués dit que li agrada més la massa fina i a tu gruixuda. I a tu t'agrada la fina.
1: M'agrada la fina a mi.
0: És curiós,
1: m'agrada
0: eh?
1: M'agrada la fina, a més que estigui bastant torradeta, que no sigui sí. d'aquelles crues.
0: Sí. Bueno, és que quan queda crua per sota és horrible, I a vosaltres què us agrada més, la massa de la pizza fina o gruixuda? Ja sé que posem els talls de veu al dilema, però vull avançar, a veure si hi ha
1: algun
0: que diu fina.
1: Com que no han arribat tants?
0: Vinga, escoltem algun. Va.
2: Bon dia, sense calor. Mira, oi, avui l'heu posat molt fàcil per mi la pregunta, Jo la pizza no soc massa fan, però quan la demano així de capritxo i tal, jo la vull que sigui fineta, cruixent i torradeta.
1: Com jo, carinyo.
2: Aquesta massa gruixuda que se'n fa bola, no. Jo la vull fineta. Adeu a tots. Adeu, una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Bon dia. Bon dia. Jo soy la pizza de massa fina. La pizza m'encanta, de massa fina, porque, y lo argumento, porque así puedo comer muchos más trozos, porque la de masa gorda te llena más y comes menos. Y a mí me gusta mucho comer pizza, desafortunadamente. Y con piña. Soy de esas que les gusta la primera pizza. Adeu, bon cap de setmana.
0: Ai, no me digas.
1: Ja està. Joana, ja no...
0: Joana,
1: ja
0: no te tu quiere. No.
1: Míriam, ja
0: Joana,
1: no te
0: quiere. Joana, tu no. Home, bueno, va, tu permeto, Seguiu responent la pregunta del dilema que ens portarà d'aquí una estona el Lluís Soler. La massa de la pizza us agrada fina o gruixuda? Notes de veu al 676-76-09-08.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Doncs ara sí que ha arribat el moment. Volem anar al teatre, però no el que ens porta l'Edu Jiménez, sinó gaudir dels millors musicals, els que ens portarà cada mes aquesta temporada un nou col·laborador d'aquest programa, que és el nostre expert en musicals, és el Fernando Soya. Ell és periodista i codirector artístic i cap de premsa del Teatre Acadèmia de Barcelona. Fernando, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Benvingut a aquest programa.
5: Moltes gràcies.
0: Apropa't una miqueta més al micro, que t'escoltarem millor. Escolta, un plaer que formis part de la família de La Ciutat i a més amb un tema que ens agrada, sobretot el Robert Calvo. Està encantat que estiguis aquí. Parlant de musicals, li encanten els musicals. Així que benvingut.
5: Gràcies, moltes gràcies. Estic molt content.
0: Escolta, a més t'estrenes por todo lo alto, amb un musical espectacular. A veure, quin és?
5: Doncs és el Rocky Horror Show, perquè per començar, per algun, és veritat que és un dels primers que vaig veure quan era... De fet, és el segon musical que vaig veure a un teatre que estava a prop d'aquí, que s'està dient sempre que es tornarà a obrir, que era l'Arnau. Sí. Eren... La primera feina professional d'actrius com la Mireia Portas, la Marta Rivera, que ara estan com molt consolidades, i també perquè va estar a Nova York ara l'última setmana d'agost i allà estan representant un muntatge nou i aprofiten per fer-li un homenatge al Tim Curri, que va
0: morir va
5: fa unes setmanes.
0: Sí,
5: o...
0: sí.
5: I tenen allà l'entrada, que ho fan a l'estudio 50, que era l'estudio 54, un altar amb la seva fotografia, tota la indumentària, no, del personatge i d'una làpida i de moment Halloween una mica, però, bueno, per què no?
0: Doncs avui parlem de Rocky Horror Show. It's just a jump to the left. Tot un clàssic que jo, per cert, vaig veure precisament amb el Robert Calvo, vam anar a veure aquí, no vam tenir la sort com tu d'anar a Nova York. I és que el Fernando ens farà també viatjar una mica pel món, ens proposarà també musicals que podem veure aquí a casa nostra, però si podem sortir, agafar un avió i anar a Londres, a Nova York, on sigui... Doncs perfecte.
5: És una molt bona excusa per muntar-se un cap de setmana fora, perquè al final, mirat amb temps, sempre trobes vols amb un preu que gastes menys que la benzina que anar a qualsevol altra banda, i per un allotjament al final ja crec que està encara a Barcelona com a una qualsevol ciutat d'aquestes. I sí, de fet la setmana que ve ja vaig a Londres, o sigui que
0: no pares,
5: agafaré allà alguna
0: idea.
5: I...

0: Escolta, què ens pots explicar d'aquest musical que a la seva època, ojo, va ser revolucionari.
1: És que realment la cosa que no s'ha mantingut, s'ha fet de culte, però alhora és com que

0: els horrors, una cosa així. Llavors, és això a través de... Quan no té sentit, si és que té sentit alguna cosa en aquesta història, que els personatges parlin o expliquin o mantinguin una conversa versemblant, doncs canten. Llavors, això és com el que és un musical, no? Més enllà de gustos o preferències o fòbies o fílies. Sí. I és un molt bon exemple de com des del no-res es pot fer, doncs, una cosa que va ser off, que va començar a Londres, a un àtic d'una casa abandonada per 30 persones, doncs ara fan gires internacionals que venen en 2 anys consecutius al Coliseum, uh-huh. o muntatge doncs, de 20 milions de dòlars al Studio 54 a Nova York, i amb repartiments d'actors de cinema, que habitualment fan cinema, i bueno, primeres estrelles, que la pel·lícula la va fer la Susan Sarandon quan uh-huh. no era tan coneguda, i encara... I es veu la gent, sobretot... Aquí també passa, però sobretot a... Bueno, la gent anglosaxona, que se sap els moments on ha de respondre, on està permès que respongui.
1: Ai, jo vaig flipar quan vaig veure això al Coliseum. La gent cantava, perquè hi havia molts estrangers, i cantant, i clar, els que no teníem ni idea, què fan aquests? Però que destorbaran els actors i actrius? Sí, sí. I no, és el que esperen, no?
0: No, i a Nova York, ja t'ho dic l'altre dia, és que estan totalment, o sigui, era com... No sabies on mirar.
1: Si el públic o...
0: Sí, i han fet una cosa molt interessant amb aquest muntatge, que és donar gairebé tots els personatges actrius, sí? A dones, sí. Sense anomenar canvi de gènere o no, uh-huh. però també perquè hi ha certs personatges als quals, si no fas una tria d'aquesta mena, no accedirien mai.
1: Clar.
0: O sigui, i va semblar molt... Menys dos, del Tim Curry i el Riff Raff, tot eren dones. O sigui que, sí. Bueno.
1: Expliquem una mica de què va aquesta obra, perquè potser la gent està pensant, ai, doncs jo no sé ni què és això del Rocky Horror Show, tot i que segurament molta gent sobretot haurà vist la pel·lícula. Explica'm una mica la història, si és que es pot explicar.
0: Sí, em vaig adonar l'altre dia. No
1: que hi ha història,
0: que... Hi ha història. Al final és una mica reivindicar els personatges més als marges, no? Però des d'una conya i des d'un format molt més amable o divertit o... això, proper a qualsevol persona que busqui entreteniment, aquesta cosa del només entreteniment. Uh-huh. I és al final doncs, la història d'una parella jove que surt d'una boda, s'agraden, agafen un viatge, es prometen, fan un viatge en cotxe, punxen una roda, apareixen un castell on es representa aquest Rocky Horror Show, que al final és un títol que no s'ha fet molt icònic, però és que no té res a veure amb el que s'explica. Uh-huh. I el Rocky és una criatura que ha creat un home, inventor de Transilvània, no sé què, per com... Bueno,
1: una mica Frankenstein, no?
0: Exacte, un Frankenstein, però en un físic, doncs, uh-huh. potent, diguéssim. Sí. I a partir d'aquí, doncs, bueno, disbauxa i...
1: Totalment.
0: Però té història, o sigui, té uns perquès i a 70... 3,75, suposo que doncs, mostrarà una bisexualitat oberta en un musical,
1: clar,
0: no comercial, però
1: gairebé...
0: Clar, és
1: molt pioner per aquella època.
0: Sí, o sigui que... Bé.
1: Tu la vas anar a veure a Nova York ara fa un parell de setmanes, si no m'equivoco. L'havies vist prèviament aquí a Barcelona?
0: A Barcelona, la que vas veure, suposo tu, amb el Jason Donovan, i l'any anterior també, perquè va venir dos anys seguits. A Londres també un tour que feien una vegada fa anys, i aquest a l'Arnau al segle passat.
1: Imagina't. I que és una història que és això, que la pots anar a veure diverses vegades, perquè sempre se t'escapen detalls, perquè passen tantes coses a dalt de l'escenari, no, Fernando?
0: Sí, sí, és al final. No és un macro musical, perquè per mi seria mitjà format, tot i que després, més enllà dels aforaments de les sales on es representi, però són uns... 4, 8, o sigui, protagonistes serien uns 6, més el cor, vull dir, però està bé, però no és un musical d'aquests de... Però llueix molt, o sigui, és que és el que no està posant la ganyota perquè no està d'acord amb la rèplica de tal, bueno, els dobles sentits, és molt tots, però aquest és dur de traduir, perquè per enganxar-ho tot o no fer un canvi, no, per adaptar-ho, és complicat.
1: Sí, perquè es fa en anglès, és veritat que aquí tenies el subtítol, sí. Si no ho recordo malament.
0: Crec que sí. Sí, sí, sí.
1: Però clar, bueno, si saps anglès i el vas enganxant sense el doblatge, doncs és sí, molt millor. Molt millor, eh? Recomanem totalment que la gent vagi a veure si pot aquesta
0: obra. Sí, perquè segueixen l'aniversari.

0: I ara no sé quin celebren, però estan d'aniversari.
1: De 70...
0: 50...
1: Sí, deuen ser 50
0: anys. Clar, 50 o... i el que vagi...
1: O sigui, perquè, clar, va ser abans el musical que la pel·lícula,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ah, això sí, que clar, es recorda la pel·lícula, clar. Però molt, molt junt, eh? No, no va ser com... Crec que la pel·lícula és del 75, i llavors serà el 73, 72, però primer Londres, després Nova York, i després la pel·lícula, i després...
1: Tot l'èxit, eh?
0: Sí, sí.
1: Del Tim Curry, jo crec que és un dels seus primers grans èxits, de fet, no?
0: Sí, no estic segur si ell ho va estrenar també en teatre.
1: Ah, sí?
0: Això no, no estic segur, però crec que sí, però el que segur que ho va estrenar en teatre de la pel·lícula és el majordom, el Riff Raff, que sí. És l'autor, el Richard O'Brien,
1: ah, sí?
0: I el que ha composat les cançons, i aquest sí, la resta no, això no...
1: I no és fàcil com musical sobrevisqui, eh, tants anys,
0: no.
1: I més un com aquest.
0: Que sí, sí, és... a més que tampoc és diferent, però també pot caure, depèn com es dirigeixen, la cosa antiga, de, almenys de forma. I de, però no, no, li estan posant unes coreografies i uns, bueno, una energia, com molt 2026. No sé què vol dir això, però es veia una cosa molt, no, molt espectacular, adaptada en aquest cas al que era l'Estudio 54, al final amb la lluna aquella que baixava del sostre. O sigui, han fet una cosa com Rocky Horror Show a l'Estudio 54.
1: Clar, dos icones, eh, d'aquella època.
0: Sí, sí, era... I no, no, queda molt bé.
1: Fins quan el podem veure, l'Estudio 54, ho saps?
0: Estan fins al febrer, segur. Bueno, segur, allà res és segur, perquè si baixa d'una certa recaptació o aforament, adéu.
1: No tenen miraments,
0: allà,
1: no?
0: Allà, si no et recaptes $1,000,000 a la setmana, te'n vas fora.
1: O sigui, ah,
0: va,
1: ostres,
0: a Nova
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Però sí, sí, fins al febrer, segur. Han canviat el repartiment, fins fa... Fins que el vaig veure jo era un, jo vaig agafar just el canvi, el segon,
1: sí?
0: I un dels protagonistes és, no sé si veies Glee, la
1: sí.
0: Sèrie, no me'n recordo el nom, però el noi que anava amb cadira de rodes amb les ulleres,
1: sí, no me'n recordo.
0: Doncs ell és un dels...
1: Ah,
0: sí, sí.
1: No, no, és... Quin paper fa?
0: El del brat, que és el pringau.
1: El Nembo, no, el del Nembo, principi, sí. El que es promet amb la noia, sí, sí,
0: sí.
1: Doncs vinga, si us animeu a anar a Nova York, a l'Estudio 54, podeu gaudir d'aquest musical Rocky Horror Show. Però també ens portes alguna proposta d'aquí a casa nostra, no? Per acabar la secció.
0: Sí, sí, jo, bueno, seguint amb una de les feines que tinc, diguéssim, sí. És codirector artístic, sí. Del Teatre Acadèmia, i jo crec que, bueno, musical, obvi, però en el musical de petit format,
1: sí.
0: No com una cosa que, home, és de petit perquè no pot ser més gran moltes vegades, és veritat, però també és la configuració d'un espectacle petit. I he pogut programar un musical, que serà el tercer que fem, i fa moltíssima il·lusió perquè és una, bueno, està destacant-se a premsa com un dels de la temporada, sí. De la temporada, i és amb la Diana Roig, la protagonista, que és la, bueno, és la, clar, és la més gran, vull dir, de no? Quan penses en Broadway aquí, no? Això que sempre s'intenta emular, doncs jo penso en ella, o sigui, és la, com la perfecció, i... Home, el recomano moltíssim perquè me'l sé de memòria i sé que està bé, si no encara més enllà, si no l'hauria programat. Però hi ha temes molt, molt diversos. Estrenen al Texas la setmana vinent una altra que li dic sempre malament el títol, per això ja te'l diré el proper dia que vingui,
1: vale.
0: Perquè l'hauré vist. També.
1: I aquesta a l'acadèmia que heu programat, que no has dit el títol?
0: Ah, es diu Crash.
1: Crash.
0: Crash, un instant fet musical, perquè és del Daniel J. Meyer, que ell no volia dir que era musical, però volia que aparegués la paraula, i ens vam inventar com un crash. És un crash no de xoc, d'enamorament.
1: Sí.
0: És en un moment, doncs, sí. Crash, un instant fet musical. Llavors,
1: que
0: si és
1: bo.
0: Musical o no, que acabo. Bueno, jo dic que sí, ell diu que pot ser-ho o no, la Diana Roig diu que sí.
1: L'heu d'anar a veure per decidir vosaltres.
0: I bueno, l'Albert Baró, que és un dels intèrprets de Merlí, entre altres coses, sí. Que torna d'Argentina per fer això, a un teatre de 100 localitats, i bueno, que ell no ha fet musical fins ara. O sigui que...
1: Tot un repte, eh?
0: No, no, és molt fort, és molt fort.
1: Què més en recomana?
0: I bueno, hem de fer un repàs de... És que no sé si es poden dir encara algunes estrenes, llavors. Ho portava tot molt preparadet, eh? Està Sonrises i Làgrimes.
1: Hem parlat, exacte, de Mamma Mia, Sonrises i Làgrimes, que són els grans musicals d'aquesta temporada.
0: Els grans, grans que al principi estan aquests, sé que ha de venir algun més, però aquest és el que no tinc segur.
1: Doncs si... per si de cas no els diguem, però...
0: I jo, potser, per l'altra temporada sí que la setmana... Ai, la setmana que ve, la propera participació et podré dir algun més. Però jo, Mamma Mia, el recomano molt també per un dels intèrprets que s'ha incorporat com a elenc, que és el Sergi Espina.
1: Sí, si no m'equivoco, ahir el Robert va anar a veure l'estrena de Sonrises i Làgrimes. Jo crec que està content. Bueno, a més, és una de les seves pel·lícules preferides, així que estarà content. I Mamma Mia s'estrena d'aquí unes setmanes, potser,
0: sí.
1: O d'aquí uns dies. També l'haurem
0: d'anar...

0: Tívoli.
1: Sí.
0: Sí, que el, sí, sí, en res, estan assajant.
1: Doncs l'important és anar a veure musicals. Fernando, et tindrem aquí en aquesta temporada perquè ens convidis a... Perquè hi ha gent que diu, ai, a mi si és musical no m'agrada, però després et fiques i, ostres, són molt xulos els musicals.
0: Sí, i és format, és com, jo no vaig a, no sé, a mi no m'agrada l'òpera, no m'agrada l'òpera, no m'arriba de la manera en què m'arriba això, però clar...
1: Però quan si vas al Liceu... Que,
0: clar, i veus una doncs posada en escena així, clar. Unes veus, un, entenc, ho entenc, no,
1: clar,
0: no,
1: clar,
0: no
1: clar,
0: les veuré totes, però entenc que... Uh-huh. Doncs és el mateix.
1: Doncs ens hem proposat que gaudiu amb els musicals, així que el Fernando vindrà cada mes per explicar-nos quins són els que ells han recomanat tant a casa nostra com arreu del món. Ara se'n va a Londres a veure què ens porta d'allà. Fernando Soya, és un plaer tenir-te aquí
0: moltes
1: al
0: gràcies.
1: Programa. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, moltes gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: Barcelona no se visita, se vive, y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
5: Els soniditos de la Clàudia, amb Clàudia Moreno.
1: Clàudia Moreno, què tal?
6: Bon dia.
1: Et vam trobar a faltar la setmana passada, vam dir no volem que sigui festa el divendres, que ens agrada molt aquesta secció.
5: Jo són els primers soniditos que faig aquesta temporada.
1: T'estrenes.
5: Sí, m'estreno amb la... em reestreno amb la Clàudia.
1: El Gerard és bo.
6: És bo,
1: amb
6: és
1: música,
6: bo.
1: No?
5: Sí, sí.
1: La de música sempre te
5: bueno,
1: la quedes tu.
5: L'última vaig sortir que no cabia per la porta, que les vaig clavar quasi
1: sí,
5: totes.
1: Sí, és veritat,
5: totes.
1: És veritat. Com que marxava de vacances, estaves on fire.
5: Vaig tornar, vamos...
1: Doncs vinga, vols que comencem?
6: Sí.
1: Quin
6: sí,
1: és
6: sí.
1: L'ordre avui, a veure?
6: Doncs com sempre, no? Sèrie.
1: Sí?
6: Comencem per sèrie?
1: Per la sèrie? Vinga, a veure. Ai, em sona molt això, això ho he vist.
5: Això sembla Juego de Tronos. La...
1: Em sona molt per ser Juego... O sigui, vull dir... A veure, a veure, torna.
5: És que l'instrument aquest, o sigui, de primera se't diria que no, però quan més l'escolto dic, és que aquest instrument de corda així em sona... Però poden ser mil sèries.
1: Ah, i al final falten tres notes, eh? Juego de Tronos, no. És que em sona molt per ser... Bueno, sí que l'he vist...
5: Jo és que ja m'he quedat amb Joc de Trons i...
1: I el, na,
5: na, na, na, na. I el piano aquest que fa...
1: Anem mirant a l'Ivan, però no ens ajuda.
5: No.
1: El Cuento de la Criada
5: tampoc és una tumba.
1: Serà... Tu no has vist el Cuento de la Criada?
5: No.
1: Aleshores no, perquè si et sona tu... I...
5: No, no, em sona Juego de Tronos, però pot ser...
1: Però si et sona és que l'has vist.
5: No, però em sona pel tipus de cançó. Però... Ah, és que no et sabria dir una altra, la veritat.
1: Ai, doncs diem Juego de Tronos.
5: És que...
1: Jo diria que no, però pot ser. Jo soc com a vegades molt dolenta amb això.
5: Ah, ens tirem a la piscina.
1: Sí, vinga,
5: però tu
1: va.
5: No tens cap altra proposta, no?
1: No, que va, que va.
5: Ah, és que merda, és que crec que la cagaré, eh? Però va, sí, és que només em surt aquesta.
1: Vinga, Juego de Tronos. Sí.
6: No.
5: No!
1: Ai,
6: no
1: el Cuento de la Criada tampoc.
6: No, és El Internado, que és espanyola.
5: Ostres.
6: Aquesta era com la dels crèdits que posaven al final.
1: La meva filla em matarà.
5: Jo és que l'Internado
1: no l'he... La veu en bucle.
5: No
6: a mi m'encanta, m'encanta.
1: La meva filla la veu en bucle. Mm. No li diré. Perquè si no... Oh, quina ràbia! Ah. Veus com la sabia aquesta? Si, és que...
5: si t'hagués donat una mica des de temps, potser, no?
1: No, l'haguessis tret, que va. No? Segur que no. Si m'hagués donat una mica més de música, potser sí. És que era l'última nota que pujava, dic, aquesta és la que em sona. És curiós. Mm. En fi, molt mal.
5: Llàstima. Ai, ja mal, molt desinflada. Mal.
6: Bueno, potser remunteu, encara us queden tres oportunitats.
1: I aquesta era per tu difícil o fàcil? Fàcil, no? Aquesta era fàcil.
6: O sigui, la sèrie en si em sembla fàcil,
1: sí.
6: Crec que és bastant coneguda, però és
5: però
6: veritat que per
5: no,
6: la música és més complicat de treure-ho.
1: Ai, quina ràbia, tu. Bueno.
6: Jo crec que la pel·li sí que la traureu.
1: Vinga, va.
6: Pues anem amb la
1: pel·li. Ens dona ànims. Anem amb la pel·li, va.

0: Ja?
1: Però són unes pistes xunguíssimes, Clàudia.
0: Però
1: per favor,
0: quina mala llet que tens, nena. Què vols aquesta pista? Ja sembles el Robert amb les pistes dels dimarts. No tinc ni idea.
1: Quina manera d'acabar la setmana, eh?
0: És que és una... Però és que aquesta no nos sabrà quina és la Memòries d'Àfrica.
2: No sé quina és, però no l'he vist.
0: No l'he vist ni jo. Memòries d'Àfrica, Los Puentes de Madison, alguna romanticona d'aquestes.
1: De fet, sembla al principi d'una cançó de Manel.
0: Tu l'has vist?
1: Però clar, no...
2: Sí.
0: És de la teva època?
2: No.
0: Vale. Eduardo Manos Tijeras?
1: Eduardo Manos Tijeras.
0: I arriba la Clàudia en plan, quina burrada,
1: quin
0: diu.
1: Quin triple que t'has...
0: Sí.
1: La Clàudia, jo crec que s'ha pensat que t'has inventat el títol
2: no,
1: de la
2: part. No, sé quina és, però em fa molta angúnia el tema ganivets i tal. Aquesta no l'he vist.
0: Torna a posar, a veure.
1: Uf, és que no la trec, eh?
0: Han passat 80... Ja, sí, sona
1: han
0: això.
1: Han passat 87.
0: És de Titanic.
2: No, si fos Titanic hauria posat...
0: Bueno, no, tu no. Tu
2: bueno, posat... jo no.
0: Ostres, no tinc ni idea. Dóna'ns una pista, va.
2: És una pel·li que canten molt, hi ha molta música.
0: Home, a mi ja no,
1: pel·li musical...
0: La La Land.
2: No, ja la van portar, La La Land.
0: Sonrises i lágrimas, a veure, posa-la. No,
1: jo és que ja,
0: veient la cara de l'Ivan...
1: En pel·lis musicals jo ja em perdo, perquè és que no... no
0: que no és de la seva època, sovint. Però que l'ha vist... Ostres... Mamma Mia no és la seva època.
2: Jo he dit que canten molt, però no sé si es considera dins el gènere musical.
0: No, no es lies,
1: si canten,
0: eh?
1: Si canten, no, canten molt...
2: Canten molt, però...
0: Li van dir
2: molt...
0: que no es considera musical.
2: No, però canten mucho.
0: Però si canten és un musical, no? Quina pel·li canta?
1: Aquella del... No, però és musical, el High School Musical.
0: Però aquesta no tinc idea.
1: Però aquesta és musical directament.
0: High School Musical. Musical.
1: El cole musical.
0: Que malament, tu.
1: Uf, molt malament, eh, Clàudia. Tal como vienes, te vas.
0: No tinc ni idea. Tens alguna opció?
1: Jo és que no tinc cap opció.
0: És que canti.
1: I a més, aquesta música tant és que em recordava a Memòries d'Àfrica.
0: Un fragment. A Memòries d'Àfrica no canta ni una sola cançó, eh? Ja t'ho dic. No tinc ni idea.
2: No, és que Memòries d'Àfrica no és.
1: No.
0: Ni idea. Quina és?
2: Les niñas del coro.
0: Uf, no l'he vist.
1: No és del... Jo no l'he vist, tampoc.
0: Ja. Més que canten, los niños del coro.
2: És molt bona.
0: Sí, no,
2: la...
0: no, no
2: si estigués aquí el Robert, jo crec que cantaria.
0: Sí. No sé si l'haurà vist, eh?
1: No sé. Ja li preguntarem.
0: No sé si deixar-ho aquí, eh?
1: Ja. No, jo és que estic, jo estic per marxar.
0: Perquè ara ve la cançó, que jo sóc fatal. Bueno.
1: Clàudia, avui vinga, ens has deixat... Vamos.
0: Sí, anem amb la cançó. A veure si ja rasquem el 5, va. Podem accedir al 5.
1: Ui, l'Ivan fa cara de que no.
0: Com? Però a veure, no, Clàudia, a veure, no has entès les regles. Les regles és que no quedem tan malament nosaltres dos. I no pots posar un segon? És que clar...
1: No, és que no és ni un segon.
0: A veure, com és?
2: Una intro.
1: Sí, sembla la de... Però aquesta ja la vas posar, la de The Weeknd, de Blinded...
0: Clar,
2: no, i no és The Weeknd.
0: Ni idea.
2: No està ni en anglès, la cançó.
1: Sembla el so d'un mòbil de la notificació.
0: És espanyola?
2: És espanyola.
0: A veure... Esto es organillo, ¿no?
1: Sí,
0: algo de Camela.
1: Cinte, es un cinte.
0: ¿No?
2: No.
0: Estopa no es.
2: No.
1: Oh, no.
0: Bueno, hem descartat moltes cançons espanyoles ja, si no és
2: Estopa. Actual.
0: Buf.
1: Pues, bueno,
0: ja m'has matat. La Rosalía cantant algo.
1: Una Aitana.
0: Aitana.
2: Sí.
0: Venga, és Aitana.
1: Ah, mira, Aitana.
0: Ah, Superestrella.
2: No.
0: És que és l'única que em sé de l'Aitana.
2: Sisplau, basta ja amb Superspray.
0: Ja, però és que és l'única que em sé.
1: La del mes de febrero, aquella, no?
2: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé! Porque todavía te quiero, yo te quiero, maldito me olvidaste de primero. Bueno, aquesta sí que em sonava, però no hagués dit que es deia...
1: Bueno, yo l'he dit perquè era després de...
0: A casa em mataran tant avui. Sí. Espero, sí, sort que està a l'escola i no m'està escoltant, perquè si no... Vale, tenim un 2-5 ja.
1: Bueno, 2-5? D'on en treus?
0: Home, si són 4 i són 10, 2-5, no?
1: Ah, bueno.
0: Ah, bueno, sobre 10. Clar, jo estava ja pensant en les coses
1: sobre
0: 10.
1: 2-5 sobre 4,
0: no,
1: i dic,
0: punt,
1: no,
0: un
1: no.
0: Un punt. No, em passo tant. Vinga, va, el personatge conegut.
2: Jo crec que el personatge sí.
0: Espero, perquè si no, malament.
3: Juro, tia, que no ho sabia.
4: Ah, aquesta és la Yolanda Ramos.
1: Yolanda Ramos.
4: Sí, aquesta sí.
1: Yolanda Ramos.
3: Home,
1: sí.
3: No.
2: Bueno, una prova, eh?
3: El Santi no significa res.
4: Mira, per com hem començat, ni tan mal, eh?
1: Amb la cançó hem fet molta, hem necessitat molta pista, eh?
4: No te tires pedres.
1: Passa que la Clàudia és bona i ens dona el 5 raspau.
4: Bueno, perquè avui li hem fet una mica de pena, perquè és que...
1: Bueno, és que avui hem fet molta pena, Míriam.
4: Molta pena. Mira, la pel·lícula, vale, però l'internador, tu...
1: Ja, jo és que no l'he vist, l'internador, llavors tinc... mitja disculpa.
4: Tu sí, jo no, no tinc cap disculpa. No ho pots posar tan difícil, Clàudia.
1: Home.
4: I si ho poses difícil, una miqueta més de, no sé, un segonet més...
2: Baixarem el nivell de cada setmana que ve.
4: Home, almenys una que sigui molt, molt fàcil, no? Per no anar-nos deprimits a casa. Perquè...
1: Està clar, és que com acabes la setmana, no?
4: Fatal.
1: Després d'aquests soniditos...
4: Jo estic de bajón.
1: Vamos.
4: Sort que ara parlarem de pizza.
1: Amb el cap cot, que bé, quina gana.
4: Clàudia, m'has dit que no et pots quedar al dilema avui, però abans que marxis, te'l plantejo.
2: Vale.
4: Que ara ja d'aquí res entra el Lluís. La massa de... T'agrada la pizza?
2: Sí.
4: Vale. I la massa què t'agrada? Fina o gruixuda?
2: Fina.
4: Molt bé, molt bé. Té criteri.
1: Una de les poques coses que li deu agradar a la Clàudia de menjar.
4: Té mala lluna amb els soniditos, però té molt de criteri.
1: Però té bon gust a la pizza.
4: Doncs, Clàudia Moreno, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. T'espero
4: divendres que ve.
2: Sí.
4: Que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: Gràcies.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
4: Lluís Soler, què tal?
6: Què tal? Com esteu? Ai, mira, m'encanta el cap de setmana, us he de dir.
4: Ai, és que quan vens tu és com...
1: Sí, sí. Obre les portes.
4: Respira...
6: I mira que refrescat, però jo segueixo amb màniga curta.
4: Home, això de que refrescat.
6: Sí, home.
4: No, carinyo. No.
6: Una miqueta s'ha notat.
4: Jo, doncs jo tinc calor encara.
6: Tu encara tens calor?
4: Jo sí.
6: Tu tens sufocs.
1: Jo encara tinc calor, també.
4: Doncs pues mira, no em queda gaire.
1: Jo encara tinc calor.
6: Encara? O sigui que sou raros.
1: Sí, sí, sí.
6: A veure una cosa. Està molt bé que arribi el cap de setmana, perquè normalment, en general, la gent, els caps de setmana... com que es dona un marge, no?, per portar-se una mica més malament a nivell d'alimentació...
1: Capricis, no?
4: La nostra cosa està boig, eh? Tota la setmana, verdura, canivetes, cans de la planxa... Tota la setmana.
6: Fer boig s'ha de fer durant tota la setmana.
4: Home, no.
6: Dimarts o dimecres... Bueno. I per què diem això, estimades i estimats? Perquè avui parlem de les pizzas, eh? Mamma mia, la pizza!
1: Jo de pizza no hi entenc de cap de setmana, eh? Vull dir, jo puc demanar una pizza...
6: Bon dia,
4: clar que sí. I també és a... Si hi ha futbol, és com estar permès fer una pizza, eh?
1: Ah, és un aliment de futbol. Sí. És un aliment molt futboler.
6: Que dius? Tot per sobre, però tu estàs pel futbol a veure si llença...
1: Tens l'hamburguesa o la pizza, són els dos aliments.
6: Doncs la pizza, què és millor? Perquè això és un debat familiar...
4: Home, ja t'ho dic jo.
6: ...que divideix Catalunya...
4: Totalment.
6: Això sí que divideix Catalunya. Sí, sí. Pizza de massa fina o massa gruixuda? Veus? Si és que dono un joc la pizza...
4: Ai, no parlem d'ingredients avui, parlem
6: no,
4: de...
6: No. La pinya ja ho faré amb el carinyo.
4: No, exacte. Ho vam fer, no?
6: Sí, jo
4: pinya
6: crec que sí.
4: A la pizza vam fer.
1: Pinya a la pizza, sí.
6: Parla molt
4: no
6: de la
4: dilema,
1: un dels clàssics... No, no, aquí no hi ha.
6: Es parla molt de la pinya a la pizza. La pizza, que, com la faré? A veure, jefa, tu com la prefereixes?
4: Jo fina.
6: I a casa tots coincidim?
4: No, que va, sóc l'única. Bueno, al petit no li agrada directament la pizza.
6: No?
4: Un nen que no li agradi la pizza, sí.
1: És molt estranya.
4: Ell prefereix la quinoa.
6: Que és estrany. Hola? Però què li passa a aquest nen?
4: És molt saludable.
1: És un cas únic, al món.
6: Que fort. Té una entrevista, eh?
4: Sí, sí, té unes quantes. Amb la qual cosa, ell queda fora l'equació, els altres dos són de... Quanto más grasienta, más gorda, más... No. I jo sóc el pizza fina...
6: La margarita, la margarita.
4: No, m'agrada de verdures, okay. De tonyina també m'agrada.
6: Fineta com si fa Roma.
4: Sí, exacte. I que no sigui gaire...
1: Tonyina, Això també és un meló per obrir. Jo, la tonyina de la pizza...
4: M'encanta.
6: No. És bona.
4: I ceba, ha de portar sempre ceba. Però ells, quanta més carn i més... No. I més gruixuda, no. I si està farcida la massa, amb formatge encara
6: més. No es pot, per favor, és de catetismo.
4: No.
6: O sigui, és el nivell de catetismo.
4: Oye, més alt. Cateta a mi
6: bueno,
4: família.
6: Pues, una mica, sí.
1: Ja sé quina li agrada a la teva família. Hi ha una que es diu Carne Lovers, d'una cadena que, evidentment, no direm.
6: Carne Lovers?
1: Sí, Carne Lovers, que té
4: pues ja
1: uns trossos com de botí. Uf, bueno, aquesta pues, és un vici.
4: A mi no m'agrada.
6: Però és candolla, ja no és pizza.
4: Clar,
6: o sigui, és que clar...
1: És que es porta pepperoni, un tros així com de salsitxa... En fi, a mi m'agrada molt,
4: La buscaré perquè els encantarà.
6: Quin horror. I llavors, què feu quan demaneu pizza? Perquè, clar, si a tu
4: t'agrada fina...
6: Ah, una fina i una gruixuda.
4: Mengen, de la meva, també. I jo, a vegades...

0: vegades també les agafo un tros de la seva. Però mira malament, eh?
1: Ah.
0: Quan jo agafi de la seva, perquè clar, la meva porta més verduretes, més coses així, i no els hi agrada
1: tant. Que ells no n'agafen, llavors...
0: Han de tenir molta gana.
1: No hi ha intercanvi, no hi ha intercanvi aquí. Exacte. Robes tu i ells no et roben.
0: I lo curiós, que també és un altre debat, eh? No es mengen els...
2: Els bordes.
1: Home, els bordes.
2: El voraviu, sí. El voraviu.
0: Que dius, això és el millor de la pizza.
2: Jo, això jo quan era petit els deixava sempre. Ara ja no, pues perquè he vist que amb l'edat... amb l'edat passa més gana,
0: tot,
2: potser,
0: eh?
2: No? És a dir, que no pots deixar
1: que
2: res.
1: Que hi ha la cadena a la que jo feia esment fa una sí. estona, han intentat posar formatge dins dels bordes, aviam si la sí. gent que no se'ls menja, doncs se'ls menja. No sé quin és el resultat
0: és
1: de l'estudi
0: si
1: sociològic, però...
0: Si et menges un borde d'aquests, amb formatge, ja ha sopat 3 dies.
2: Quin horror.
0: Vinga, i vosaltres, Gerard?
1: Doncs mira, jo abans, quan era molt jovenet, m'agradava molt la gorda aquella i tal, sí. d'aquesta cadena que he fet, però una vegada vaig descobrir la pizza napolitana,
2: home.
1: Aquesta fineta i tal... Uf.
2: És que és l'original, la margarita, la tota la vida...
1: És de voral gruixut, ben infladet i tal, però molt d'aire dins, però fineta, amb el...
2: I cremadet,
0: ai, sí,
2: una
0: el voral aquest.
1: Sí. Clar, m'encanta.
0: Que... Nosaltres estàvem parlant de quan demanes a casa, però
2: és que estem parlant
0: si
2: de...
0: vas a una pizzeria, sí, normalment sí. no et posen... Bueno, si te'n vas a Chicago, nen, quines
2: no,
0: pizzes,
2: però
0: eh? Però quina borrada és aquesta?
2: O Argentina,
0: ah,
2: que
0: sí,
2: fan
0: també?
2: Aquestes pizzes que són supergruixudes, perquè sí. ja és un altre tema,
0: ah, sí?
2: Això ja és diferent.
0: Potser no és pizza. No?
2: Si vas a un restaurant argentí i demanes pizza, no és pizza italiana.
0: Vale.
2: És
1: pizza, que n'hi ha sí. que no són pizzas, són focaccias,
2: gairebé, no? Perquè
0: també
2: et dic
0: que anar a un argentí i demanar pizza...
2: Bueno.
0: Demana carn, tu.
1: Sí, tenemos asado, tenemos... I me pedía una pizza.
0: Però
2: lo hacéis todo, boludo, lo hacéis de todo.
0: És que clar.
2: S'ha de vigilar que no és el mateix el voraviu aquest que la massa. Estem parlant de la massa, eh?
0: Sí,
1: la
0: sí,
1: massa.
0: Fina,
1: sí,
2: o si
1: sí,
2: és
1: sí. Fina.
0: Tu què?
2: Jo soc de massa fina.
0: Home,
2: de tota la vida. I ben torradeta, si pot ser ben cremadeta, sí. o sigui, al seu punt, que no sigui crua, o sigui, que quan ho tallis... es trenqui una miqueta, bueno, és
0: ai,
2: que és això.
0: Sí.
2: O sigui, la pizza, i a més la margarita, tu. O sigui,
0: sí, la bàsica, eh?
2: A lo italiano, saps? Els italians van...
1: Els italians diuen que les pizzeries es medeix, sí. que la qualitat d'una pizzeria es medeix per la seva margarita.
2: Margarita,
1: o sigui, la pizza
2: margarita,
1: és més senzilla.
2: Fineta...
1: Sí.
2: I... Sí. Escolta'm, no sé.
0: Ara en menjaria una.
2: Home, ja és hora, eh?
0: Oh!
2: Fem una pizza ara.
0: Vinga.
2: És divendres.
0: Bueno...
2: No, per acabar la setmana.
0: A mi ningú m'espera, eh, per dinar a casa, vull dir...
2: I, no? Dit així.
1: Sí que és veritat que la pizza, si t'agrada amb molt ingredient, com ens agrada la majoria, clar, no aguanta tant ingredient i s'acaba trencant, acabes menjant a cobert
2: flipem,
1: i...
2: Ens
1: no?
2: flipem,
1: clar, clar, de vegades ens flipem molt, sí.
0: Però
1: és el que dèiem, no, la margarita. El més senzill, de vegades, és el que més... Quan menys, més, no?
2: I és el més bo, perquè et permet menjar quasi cada dia. Els italians s'alimenten de pasta i pizza quasi sempre.
0: Un altre dilema, has obert un meló. Pizza amb la mà o amb coberts?
1: Amb la mà o amb... Sí.
2: Depèn si t'has rentat les mans amb la mà, clar.
0: Jo si estic en plan, va, anem a menjar healthy, faig amb coberts,
2: perquè
0: faig més lenta.
2: Perquè et sembla que...
1: Clar, vas
0: si
1: més tinc lenta.
0: Sí, rotllo a casa un divendres sí. marrano, doncs dius, va...
1: Clar, jo hi ha pizzas que la massa és tan fina que necessites coberts d'entrada, perquè si l'agafes amb la mà se't doblega i tot això.
0: Quin ingredient no pot faltar a la vostra pizza?
2: El tomàquet.
0: Bueno, no. Home, més enllà del tomàquet i el formatge...
2: No, és que hi ha pizzas blanques, eh?
0: Sí,
2: que no,
0: això és una... Bueno,
1: i a mi últimament m'agrada molt el pepperoni, o chorizo,
0: sí?
1: Uf, a mi aquestes així, amb picantot, un punt picantet,
0: eh?
1: I uf, m'encanta.
2: A mi m'és igual, eh? De fet, és que m'és igual. Sí, és que m'és absolutament igual.
1: O si no, pernil cuit, pernil dolç.
0: També
1: a mi m'agrada molt. La de pernil dolç i xampinyons, a mi m'agrada moltíssim. Ojo amb el xampinyó, també, que ha de ser natural.
0: Sí.
1: Si és d'aquell de llauna, ja fora. És una red flag.
2: Atenció, que a vegades hi ha pizzas que se separen per capes, eh? És a dir, la massa va per un lloc, el tomàquet va per un altre, tot com saps? Mira que ha de ser molt difícil fer una mala pizza. Ha de ser molt difícil.
0: Tu creus?
2: Home, ha de ser molt difícil com no saber caminar. O sigui,
1: fer
2: ha de ser
1: una
2: molt
1: massa
2: difícil.
1: Escolti
0: ara un pizzer...
2: Un pizzaiolo em dirà que no, que és molt art, i és
0: home,
2: veritat,
0: és
2: té molt art. Però jo dic que ha de ser molt difícil fer-la malament, molt malament.
1: Fer-la malament.
2: Home, ha de ser molt difícil.
1: Ojo, eh?
0: I saps el que no suporto, també? Ai, és que fa molta ràbia. Que la pizza surti del plat. Saps aquelles pizzeries que
1: bueno.
0: la massa és molt fina...
3: És molt boixa, sí.
0: Els bordes són infladets, que deies tu, però surt del plat.
1: Et trobes tallant la
0: pizza. Que no saps ni com menjar-te-la.
2: En canvi, pensa que això és una cosa psicològica. Hi ha molta gent que segur que va a un restaurant perquè la pizza és molt gran i sobresale del plato. Hi ha gent que es mou, es motiva per aquestes coses. Eh?
0: Anem a un italià del barri que està espectacular, però té unes pizzas minis... Que jo el primer cop, i clar, quan la proves...
2: La pizzeta,
0: està,
2: la

0: Zeta.
1: Ha estat tan brutal.
2: Te'n demanes dues, no?
1: No, tampoc és per fer dues, però dius, ai, m'ha faltat dos trossets.
2: Una miqueta més,
0: I caben al plat, aquestes.
1: I sobre plat.
0: Sobre plat, eh?
2: Hosti, algun centímetre quadrat, quadrat
1: sí,
2: més,
1: sí.
2: No?
1: Vols saber si a la nostra audiència...
0: Friso per saber què opinen.
1: És de massa fina o massa gruixuda?
0: Som-hi.
2: Vinga.
3: Bon dia, amics. Per mi, la pizza, si és d'aquells que som bastants, la volem de massa gruixuda. Llavors tallem i fem repartiments dels trossos. Així es gaudim de les diferents propostes de formatges, de formatge i pernil, de pernil serrano. És a dir, si és per mi sola, m'agraden les pizzas fines. Vaig menjar una pizza al meu gust. Alsàcia.
4: La massa muy fina y muy tostada y la pizza de prosciutto e funghi, niente più. A ver si aceptan la propuesta que les he hecho en las redes sociales y hacemos un programa desde mi tierra natal. Un abrazo y buen programa.
5: Bon dia. Per mi la millor pizza ha de ser fina, amb la massa fina. Justament avui serà el meu sopar, però sobretot que sigui feta a casa. La trobo molt més bona. Com més fina la massa, millor.
6: Hola, família. Ostres, mireu, a mi la massa m'agrada grosseta. A veure, on van els ingredients? Primer, però al borde m'agrada gruixudet. Us en recordeu quan li posaven formatge per dintre? Del borde de la pizza? M'encantava. M'encantava. Al borde, gruixut, i si fos en formatge ja, per morir-se. I si és vegetal, millor. Un pató molt gros. Bon cap de setmana.
7: Hola, amigos. Pues a mí la masa fina también. Y también, como el rover, de bien tostadita y crujientita. Venga, un buen fin de...
8: Mami, tú eres mi pizza.
2: Delicioso.
8: Ay, mami, tú eres mi pizza.
1: Ay, qué buena que es la pizza.
0: Ay, mami, tú eres mi pizza.
2: Es que ara ens han acabat influint els italians, portant aquí la massa fina i tal, que és que ens han fet creure que... No, és que si no és de massa fina. Si no és napolitana, no és pizza.
0: Hi ha gustos per tot,
1: eh? Mama, eres mi pizza.
0: Mama, eres mi pizza.
1: És un piropazo, eh?
0: És fantàstic.
1: Perquè està molt bona, la pizza.
2: Bueno, si ho diu el Max, no. Si ho diu el teu fill, no.
0: No, no, eres mi... Què?
1: Quinoa.
0: Mi quinoa.
2: Mi quinoa.
1: Li agraden més coses, eh?
0: Té més nom d'artista grega, cantant grega, no? Quinoa?
2: Miki Noa seria...
0: Quantos estrès, Quinoa?
1: Miki Noa.
2: Miki Noa seria un gran...
1: I el pa sense tomàquet, sense oli...
2: Miki Noa és molt bo.
1: Un drama.
0: Miki Noa, podríem crear un artista amb intel·ligència artificial que sigui Miki Noa.
2: Miki Noa.
0: Que sigui nostre cantant.
1: Potser el Miki Núñez ens...
0: Diria alguna cosa. Sí. Però Miki... Home, a veure si només el Miki Núñez és un Miki.
1: No, està clar.
0: Pues Miki Noa, m'ha agradat molt. Crearem un artista de Miki Noa.
1: Amb intel·ligència artificial.
0: La ciutat de Miki Noa. M'agrada molt.
1: L'origen...
0: Bueno, que hi ha moltes opinions, que és molt difícil. Per això és important que la gent vagi a demanar les pizzas als restaurants, que no faci el cateto, per favor, perquè després...
1: Que la gent faci el que vulgui, deixa la gent tranquil·la.
0: Bueno, sí, clar, la gent faci el que vulgui mentre... Bueno, no em facis parlar. Que la gent no faci el cateto, perquè jo he vist gent que t'ha convidat a menjar una pizza a casa seva, jo no he tornat mai més a casa seva. És més, me'ls trobo pel carrer i giro la vorera perquè no vull saber res més d'aquestes persones. I és que aquestes persones que fan, et conviden, fan una massa que la fan ells... Sí. Imagina't.
2: Bueno.
0: En lloc de tomàquet li posen ketchup.
2: Bueno,
0: imagina't.
2: Ja,
1: com que s'ha posat ketchup?
0: Per no parlar aquesta persona mai més a la vida.
1: No t'inventis coses. Ha... Ningú t'ha convidat a casa seva a fer una pizza...
0: Fa molts anys i tinc un trauma. Jo era petit.
1: Amb ketchup?
0: Sí.
2: Uf, que desagradable.
0: Un trauma. Una amiga de ma germana. Imagina't.
1: Bueno, ja partim de la base que el ketchup...
0: Un trauma. Quin horror.
2: A mi m'agrada molt el ketchup, però és clar, amb una pizza no hi té cabuda.
0: Quin horror. Però en lloc del tomàquet, o sigui, substituint el tomàquet...
1: Mira, un altre dilema.
2: No.
1: Les patates fregides amb ketchup o amb maionesa?
0: Bueno,
2: amb les dues.
0: Quin horror la maionesa, no la suporto.
1: No?
0: No suporto la maionesa.
1: Ai, mira.
2: No, aviam, abans d'acabar, no sé si tenim temps, subdilema, com talleu la pizza? Perquè hi ha gent que va amb la roda
0: sempre
2: aquesta que talla, o amb unes tisores, o directament
0: amb
2: coberts.
0: No.
1: Amb la roda.
0: Amb les tisores, per favor, no esteu inaugurant el poliesportiu
2: doncs mira,
0: de casa
2: Lluís,
0: vostra.
2: Diuen.
0: No es pot. No esteu inaugurant res, no sou Salvador Illa. No podeu anar
2: diuen
0: inaugurant pizzas.
2: Amb les tisores és la millor manera de tallar una pizza perquè no t'emportes l'ingredient per davant
0: favor,
2: com amb la roda.
0: El que heu de fer és netejar la roda i així no us emportareu cap ingredient, guarros.
1: S'ha d'esmolar la roda,
0: per favor, que són guarros.
2: Sí, sí,
0: però no es pot anar amb les tisores com si fos pollastre l'as, com que vas a inaugurar alguna cosa, per favor.
1: I les pizzas quadrades?
0: Bueno, això està prohibit.
1: Això és sí que és de mala educació.
0: No, això és el diable.
2: N'hi ha per agafar un infart.
0: N'hi ha per agafar. És l'antipizza. Tu no veus al Vaticà i demanis una pizza quadrada.
2: No,
0: és l'anticristo.
1: Et fan fora del Vaticà.
0: El quadrato? No. Va, fan culo.
1: Pizza no, rodona, que talles en tri...

0: triangles en una capsa quadrada.
1: De tota la vida.
0: Sí.
1: Que també, per
0: aprens
1: què,
0: geometria.
1: Perquè si la pizza és rodona, les caixes no són rodones. En canvi, són caixes quadrades i la pizza rodona.
0: I sí, la talles no a triangles.
1: I la pizza quadrada te la posen en una caixa rodona? No sé per què
0: explico. Crec que no,
1: crec,
0: eh?
1: Crec. Bueno.
0: Ai,
1: bon profit, eh?
0: Et quedes a...
1: No puc,
0: no?
1: Mira,
0: on vas?
1: No puc perquè me'n vaig a Logroño.
0: Caramba, caramba.
1: És que demà fem el llançament del coet que dona inici a les festes de Sant Mateo.
0: Ostres,
1: a Logroño, a la plaça
0: bé, no?
1: De l'Ajuntament de Logroño.
2: Ja tens buscada pizzeria?
1: No, serà impossible.
0: No, allà has d'anar...
1: No te la llencin.
0: Quin és el carrer? A l'Aurel, no?
1: A la calle Laurel.
2: Sí, allà a Pinxos, sí, sí, sí. No?
1: Estarà patat. És que hi haurà...
2: Sí, és una meravella aquell carrer, eh?
1: Jo què sé, 300.000 persones?
0: No he anat mai, tinc unes ganes.
2: Jo recordo anar-hi amb un comiat de solter i ens vam fotre les botes de menjar també.
1: I va sortir casat d'allà, no? El solter va sortir casat
2: sí,
1: d'allà.
2: Sí, jo també, no?
0: Menja't un pinxo a la nostra salut.
1: Ah, sí?
2: I tant.
1: Sí, sí, sí. Hi ha uns pinxos de rogallons famosíssims.
2: Oh,
0: com a Saragossa també.
1: Bo. Molt bons, molt bons, molt bons. Sí. No és la vostra salut.
0: Doncs apa, que passis un bon cap de setmana, Lluís.
1: Igualment, estimats.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: No tornem a repetir el dilema, que no es pensi
2: Italia.
0: La gent.
2: No, no, no, no.
0: Però és que ha arribat alguna nota de veu, sí. Ja quan havíem llançat les altres i hem dit... Bon,
2: sobre la botxina, eh? Sobre la campana, ha arribat Ferrés.
0: I també volem escoltar tots els oients, així que vinga, escoltem aquesta nota.
4: Bona tarda, amic.
0: Hola.
4: A veure, yo como buena descendiente de italiana, sí. Soy uruguaya, pero soy, mi madre es italiana, la pizza la hago yo. Y me gusta gruesa, gorda, esponjosa. Aparte es que la hago en la estufa leña con
2: estufa
4: salsas
2: leña, ojo,
4: que hago durante el verano cuando se empiezan los tomates a salir. Sí. Entonces hago la conserva y me hago la salsa. Y lleva orégano. Mira. Queda buenísima. Venga, un petó.
0: Jo crec que aquesta morenga t'agradaria.
2: Li perdonem lo de l'orenga si ens
0: fa
2: arribar una pizza. Clar, clar, i és que s'espera a que la temporada del tomàquet estigui a que el moment...
0: Això és molt típic,
2: que sigui el moment del tomàquet,
0: a Itàlia, eh? Amb la nona s'ajunten tota la família, sí, sí. I fan els tomàquets de tota la salsa de tomàquet de tota la temporada.
2: La salsa di pomodoro, con el migliore pomodori.
0: Aquesta sí que potser, buah, si s'anima i ens volen fer arribar una pizza,
2: pizza li demanem. Està molt bona, eh?
0: Buah, és que...
2: Li demanem, si us plau, a aquesta oient
0: clar, perquè si
2: que
0: no,
2: ens
0: enviï no ens
2: una pizza. Si no, no ens ho creurem. Hornolenya... No... Se tira el rotllo. Hem de comprovar.
0: El forn, aquí. De llenya.
2: Ha d'estar molt bona, eh? Donaria un braç per provar
0: totalment,
2: aquella pizza, eh?
0: Sí, sí,
2: ho dic de veritat.
0: Bueno, si d'aquí al final del programa voleu seguir enviant notes de veu, ja sabeu, si 76-76-09-08, però mentrestant, vinga a la ràdio que et mereixes. La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz. A mi mai em posen rever i
2: per
0: aquestes
2: primera,
0: coses, tu.
2: Ja, no, perquè tu ja tens rever de sèrie, Míriam. És la primera ràdio
0: que... Espera, que torno. La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz. Home, és que així sí, queda molt millor, tu.
2: Queda més natural sense rever,
0: sí,
2: per
0: clar.
2: Això. Però bueno,
0: el rever
2: li fa la... Ah, exacte, exacte. Doncs és primera ràdio que et mereixes amb, sí, Gerard Sanz,
0: ara,
2: perquè les,
0: eh?
2: Anteriors... Bé, vaig deixar una herència en, sí, encàrrec a la primera setmana, crec, sí, que va ser.
0: La setmana passada va ser festiu.
2: La setmana passada no
0: ara
2: vam
0: ja
2: fer.
0: Toca...
2: Espero que us agradés aquell
0: sí,
2: tip que vaig deixar, que era molt llarg, però bueno, crec que era prou...
0: No, ens va anar bé. Ens va
2: crec
0: bé.
2: Que era prou divertit, sí, ens va anar bé, no? Vale, aviam, avui...
0: Jo vaig fer una altra.
2: Vas fer una altra, tu?
0: Sí. O sea, ojito, eh?
2: Tenies ganes, eh? Vas tornar amb ganes de l'estiu amb...
0: Que jo... A veure si la faig jo la temporada.
2: Míriam, tu saps que ets la jefa d'aquí, bueno. I sense ànim de fer-te la pilota, al final, el que tenen els jefes? Doncs que poden fer i desfer el que volen i quan
0: bueno,
2: volen i en el moment quan volen.
0: Això seria discutible, eh?
2: Bueno, sí, sí. Però en aquest cas, quan tu vulguis fer una ràdio que mereixes, m'ho
0: dius. Si avui he intentat
2: ja,
0: fer la,
2: i ja
0: una i no m'has deixat, ja l'havies fet. I...
2: No, perquè aquesta era curta.
0: Aquesta li agradarà.
2: Vinga, va, avui... Dos protagonistes, un que és el Víctor que et mereixes, com o no,
0: seguim com la temporada passada.
2: I l'altre, el nostre estimat Robert Calvo, que enguany ha fet un cameo en la secció d'avui, el tercer clip l'ha fet ell.
0: Pensava que deies que apareix a la ràdio que et mereixes, com que la feia ell abans, no apareixia gaire, però ara aquesta temporada que la fas tu,
2: estaràs
0: atent a...
2: No, no, però aquest l'ha fet ell, l'últim l'ha fet ell. El César, lo que és del Robert Calvo. Vinga, va, comencem amb el Víctor Lozano, que aquesta setmana ha introduït un concepte que és la

0: fliquicitat.
1: Havia donat per això, tu.
0: I l'ha elevat ja no només a la categoria d'entrenador, que és el que és un entrenador excepcional, sí, sinó que per ell és com una mena de déu o de personatge bíblic, millor dit.
2: És molt curiós el que va passar ahir al Camp Nou.
3: Què passa?
2: I això demostra la grandesa de Hansi Flick, que fins i tot no només és un gran entrenador en lo futbolístic, sinó que a més és una mena de Moisés.
3: Com ho dices?
2: Moisés, recorda que va apartar...
1: Moisés
2: va apartar les aigües, eh?
1: Ahir va tan feina.
2: Hansi Flick ahir va aconseguir que la pluja torrencial que queia sobre Barcelona no arribés a impactar el temple culer.
3: Este tío está flipado.
2: Tinc dades que ho demostren.
4: Hacemos periodismo.
2: Durant la disputa del partit, al barri de Sant Andreu, 45 litres per metre quadrat. Al barri de Vallcarca, 59 litres per metre quadrat. De la Sagrada Família!
5: Mira, a ver si me quedan tranqui aquí, es que quiero tranqui.
2: 33 litres per metre quadrat.
6: ¡Nos vamos a ahogar!
2: Saps quants litres per metre quadrat van caure al Camp Nou? Districte de les Corts?
3: Un!
2: Però... I això ho va aconseguir Hansi Flick,
1: no, home, no,
2: que va negociar amb l'Altíssim.
7: Recuerda mi nombre, Leo Messi.
2: El líquid a la ment no comencés a caure fins aproximadament dos
1: serà
2: quarts
1: això,
2: de 12.
1: Serà això.
2: Ha arribat a Barcelona la fliquicitat.
8: Abans d'aquesta intervenció parlava el vostre company, sí, de les diferències, no? El tema de la pluja és molt complicat perquè té una variabilitat espacial i temporal molt gran. Per això, normalment, si en un del Paral·lel i el Raval, ahir al Raval pràcticament no va passar res i, en canvi, en altres zones de la ciutat sí que hem patit problemes d'inundació.
1: Que el convidat fer referència a tota aquesta bogeria del Víctor Lozano...
0: Clar, és que imagino la cara del convidat, que a més és un investigador...
1: Què està dient aquest tio?
0: Però què dius? No hi ha res millor que un investigador, un científic, no?, desmentint autèntiques bogeries. I mira, ha entrat per aquí Robert Calvo, el nostre estimat, que aquesta setmana ha obert la porta de la granja...
9: Perdó?
1: Sí. Ah, no. Sí, per... Home, ja, com que no la fas tu la ràdio que et mereixes, ara ja
0: no,
1: et passaran
0: no passa
1: ni una.
0: Ens passa a tots. Sí, sí. De tant en tant, doncs tots, no només el Robert Calvo, traiem el pollastre a passejar.
9: No ens engustem, concretament la tocarà donant-li el play. Quan resolguem aquest espai que fem amb l'ajuda, la col·laboració, l'amor i l'alegria... Perdó, de la nostra audiència...
1: Sácalo otra vez.
2: Vaya pollito... Con esto cenamos hoy todos. Ven, posa de tal forn.
10: Primero vamos a dorar el pollo y a poner a pochar los ajos y la cebolla.
2: Molt sabrós.
11: I m'ha preparat una cena de picoteo.
1: Vinga, què preguntes avui a l'audiència?
9: Doncs mira, avui que iniciarem... Perdó.
11: Repetimos.
12: Claro que podéis repetir.
9: Iniciarem aquest...
10: Trata d'arrancar-lo, Carlos! Trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, per Dios!
13: El pollastre d'ahir ha tornat a aparèixer avui.
1: No et volem a dinar, eh?
13: No volem a dinar.
14: Solo de pensarlo me entra hambre.
0: No ha sido una, han sido dos veces, ¿eh? Porque va a ser pobre Robert, que dos días que le va a sortir el pollastre.
1: Ay, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora has de estar pendent de ver de todo lo que dius. Y de todo, exacto, que no se te cremi el pollastre y de todo lo que dius, porque aquí el Gerard está pendent.
0: El Robert Calvo, que es un broncas, y ya que el tenim aquí, doncs, que doni pas al teu clip, el que vas fer tu de les teves bronques.
1: El de la bronca.
9: El de la bronca. És que jo, quan fumo bronca als oients, sempre reaccionen. Si està vostè bé...
3: No bien, no. Muy bien.
9: ¿Cuántos años le agradaría vivir?
15: A mí no me va a hacer preguntas ninguna, se me va a dar un ataque.
9: Aquesta és la pregunta d'avui.
3: Pues muy bien.
9: Ens ho pot contestar des d'ara mateix en un WhatsApp al 676-760908.
15: Vamos a verlo.
9: No cal pensar massa, vull dir... Tothom té una opinió al respecte, formada des de...
3: Això ho sap tothom.
9: Doncs no, es veu que no...
3: No, no, no.
9: M'estàs dient que l'audiència d'aquest programa esperarà fins les... 13:45 per enviar el seu missatge al respecte?
15: No és possible! No és possible!
1: Estàs fotent bronca, ja?
9: Home, doncs, és que em sembla una vergonya que... escolti'm, senyora, que és dilluns...
16: Por fin es lunes, ja era hora de que fuera lunes.
9: Però ja es poden començar a fer coses avui mateix, ja no cal esperar dimarts.
15: Mal rotllo, mal rotllito, no!
9: Envia la nota de veu, 676-760908. És una pregunta tan fàcil...
3: Se va a haver un follón que no sabe ni dónde s'ha metido.
9: Si vostè la respon ara mateix, se la respon a vostè mateixa, o a vostè mateix, i hi ha l'altra resposta. Ja està, ja ha fet aquesta feina a la vida.
15: Cállate, cállate, cállate.
17: Hola, bon dia. Robert, no nos echen la bronca.
16: Por favor, por favor.
17: Robert, que jo ja estava enviant la nota de veu i això que estava amb el cotxe. Que
0: d'una no explicació.
16: Cuidao!
17: Però dic, no, contesto ara. Bueno, estàvem en una rotonda i estàvem parats perquè la rotonda va molt lenta. O sigui, que jo havia contestat abans que em reganyessis.
18: Ai, que bonito. Bonito, de verdad.
9: Tempo.
1: Oh, mano, no.

0: que sea esto, nadie. Parece bastante importante.
1: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
0: No, ya he acabado.
1: Es fuera
2: y llega Tiempo de Victoria, un thriller donde se cuenta la forma en que la fecha del desembarco de Normandía pudo haber cambiado por las condiciones meteorológicas.
3: Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Para los amantes de la comedia llegan Mis queridísimos padres. Un matrimonio ganará la lotería y se negará a compartir el premio con sus hijos.
4: Nos ha tocado la lotería.
5: ¡Nos ha tocado la lotería!
6: A nosotros nos ha tocado.
2: Y nos despedimos con una canción de Andrew Sisters, utilizada en Tiempo de Victoria, que nos transporta de inmediato a los años 40.
7: Terminamos así este ratito de radio. En la realización, Gemma Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por estar ahí. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
8: Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
9: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
10: Molt bona tarda. La setmana vinent el president de la Generalitat obrirà amb una primera ronda de contactes un debat en profunditat sobre l'educació a Catalunya, una matèria sensible des del punt de vista polític i amb moltes arestes, el malestar i fatiga d'una part del professorat, el nivell educatiu o la integració dels nouvinguts. Un sistema cada cop més complex i que també vol ser més inclusiu amb les dificultats que això comporta. Avui, precisament, els volem parlar d'una d'aquestes dificultats, la cobertura sanitària que necessiten molts estudiants en el seu dia a dia a l'aula. Un dret reconegut, però que no sempre s'atén com caldria.
11: Hi ha criatures que tenen una lesió medular i que necessiten, per poder fer pipí, un sondatge intermitent. També hi ha criatures, per exemple, que tenen una traqueostomia o també criatures que, per exemple, s'alimenten per botó gàstric, no? I són criatures que, des del meu punt de vista, claríssimament han d'anar a l'escola ordinària perquè moltes d'aquestes criatures no tenen afectació cognitiva.
10: És el testimoni de Noemí Font, mestra i mare d'una nena amb discapacitat, en una entrevista a La Brújula. Farem aquest informatiu parlant, com dèiem, d'educació i de salut, però també abordarem la seguretat. El govern espanyol s'ofereix ampliar el pla de xoc contra la multireincidència més enllà del 2026.
12: Quiero anunciaros, president, conseller, que des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis.
10: Ho ha anunciat des del Palau de la Generalitat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, qui ha tret pit de la feina feta durant els últims 2 anys. Ricard Jiménez, bona tarda.
13: Bona tarda, Gavi. I ho ha fet amb xifres. El temps d'espera per la celebració de judicis lleus ha passat de 8 mesos a 10 dies i les sentències contra multireincidents s'han disparat un 63% entre els anys 2024 i 2025. Per la seva part, malgrat l'auge de les armes blanques i de foc a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que cada dia que passa a Catalunya és més segura.
10: Avui també hem de parlar d'una gran aliança per impulsar les eines d'impressió 3D en l'àmbit de la salut, volíem dir. Ferran Cuixart, bona tarda.
14: Bona tarda. Així és, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per avançar en l'atenció al pacient, el material quirúrgic i també la recerca. La consellera de Salut, Olga Pané, assegura que és un pas clau, diu, per donar resposta als reptes de les properes dècades.
15: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D.
14: Fruit del conveni, el Consorci posa a disposició dels dos hospitals les instal·lacions de la incubadora 3D i la maquinària. Serà la fàbrica on es faran proves i es crearan els models que després s'utilitzaran als centres sanitaris.
10: Investiguen la mort violenta d'un pres al centre de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Ana Utiel, bona tarda.
16: Bona tarda, Gavi. Tot apunta que hauria estat el seu company de cel·la qui l'hauria mort. El Departament de Justícia ha explicat que l'agressió s'ha produït sense arma blanca i que els dos reclusos no tenien antecedents d'incompatibilitat.
10: I en plana cultural, ja ha arrencat la setmana del llibre en català.
16: El poeta Feliu Formosa, l'Odissea o el repte de l'educació seran alguns dels protagonistes d'aquesta primera jornada. És només un tastet de les més de 350 activitats compliran el passeig Lluís Companys de Barcelona fins al 27 de setembre.
10: Titular d'esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
17: Bona tarda. Joan García es baixa pel partit de demà contra el Sevilla a causa de les molèsties lleus que pateix el genoll dret. Hansi Flick ha dit que encara estan avaluant qui serà El Sánchez Pizjuán, el porter titular, Chesney o Livakovic, però de les seves paraules es desprèn que Tec serà l'escollit. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat en la convocatòria de Luis de la Fuente pels partits que la selecció espanyola jugarà de la Nations League en aquesta aturada. I avui comença la setena jornada de Lliga amb el partit que l'Espanyol disputarà a les 9 contra l'Elche a l'estadi de Cornellà al Prat. A les 8, tercera jornada de la Lliga F, a la Alavés-Barça.
10: Cop d'ull a la previsió del temps amb el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
18: Bona tarda. Durant les pròximes hores, situació meteorològica amb tendència a l'estabilitat, especialment cap als litorals de Barcelona i Girona, amb cel poc ennuvolat i menys probabilitat de ruixats. Pel que fa a les temperatures, avui amb canvis lleugers, les màximes seran de 27 graus a Girona i Lleida, 26 a Barcelona i Tarragona. Demà, temps més estable en general, amb cel poc ennuvolat i núvols d'evolució a la tarda al Pirineu Oriental. Pel que fa a les màximes, demà en ascens seran de 29 graus a Girona i Lleida, 27 a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana i especialment a partir del dilluns, temperatures en augment progressiu cap a valors significativament elevats la pròxima setmana, especialment cap a l'interior. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada seran de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Girona i Lleida. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix del nord-oest al litoral, variable a l'interior a primeres hores, tendint a bufar del sud a partir del migdia. A l'Empordà, tramuntana moderada, amb tendència a fluixar a la tarda. És una informació d'EMET.
10: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts a 2:15 de la tarda. El control tècnic, Denis Sánchez.
9: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
10: Ja fa dues setmanes de l'inici del curs escolar, un curs que va començar, recordem, amb una vaga de docents i amb diverses novetats que pretenen, entre altres coses, calmar els ànims de la comunitat educativa. Una d'aquestes novetats és la incorporació d'infermeres i auxiliars d'infermeria als centres, fruit d'un pacte entre Educació i Salut per garantir que els alumnes amb necessitats sanitàries especials puguin ser atesos per professionals en horari lectiu. Aquest programa s'anirà desplegant gradualment fins a arribar a la meitat dels centres a final d'aquest curs i a tots a finals del vinent, per tant, ja anar al 2028.
16: Sí, cal dir que quan parlem d'alumnes que necessiten cures sanitàries en horari escolar, parlem de situacions molt diverses, entre les quals també hi ha casos complexos. Per exemple, infants i adolescents que necessiten que els canviïn una sonda urinària o que s'alimenten per botó gàstric, per citar-ne un parell. Davant d'això, la pregunta que sorgeix és, i si tot això no ho ha estat fent personal sanitari, qui ho ha estat fent? Respon Noemi Font, mestra i mare d'una nena amb discapacitat.
11: El Departament d'Educació oferia com a única opció possible el fet de que les mestres assumissin aquestes cures o una vetlladora, a la qual doncs, li hem fet una sessió de 3/4 hora per explicar-li com es fan les cures que necessita aquella criatura.
16: Tot això és especialment cridaner tenint en compte que des del 2017 Catalunya compta amb un decret pioner a l'Estat, que és el decret d'escola inclusiva. En aquest document ja es feia referència al dret dels infants amb problemes de salut a rebre atenció sanitària en horari escolar i deia que per garantir-lo Educació havia d'establir convenis amb altres departaments, però han passat 9 anys des d'aleshores. Judit Vidal, també mestra i responsable de salut del sindicat USTEC, constata la situació que relatava Font.
19: L'abril del 2024 es va publicar un protocol, el protocol d'atenció als infants i joves amb necessitats especials de salut, on s'indicava que el personal educatiu havia de fer una sèrie de cures de salut bastant intenses, no? Com per exemple alimentar per botó gàstric o canviar sondes.
16: La mateixa directora general d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella, admetia aquest estiu que la situació provocava que alguns pares i mares acudissin als centres per fer les cures als seus fills.
20: A vegades les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havíem de fer un canvi, que havíem de poder avançar.
16: Per això, la novetat d'aquest any, que permetrà disposar d'infermeres i auxiliars als centres, ha estat molt ben rebuda per totes les parts implicades, famílies, docents i també sanitaris. David Oliver és el portaveu del sindicat d'infermeria SATSE a Catalunya.
21: Cada curs acadèmic doncs, començàvem dient que encara no hi havia aquesta figura de l'infermera escolar. Es dona veu una reivindicació històrica que ha fet la nostra organització, no?
16: Com que la implantació serà progressiva i no es culminarà, com dèiem, fins al 2028, en el mentrestant, Noemí Font anima les famílies a conèixer els drets dels seus fills i filles i a forçar l'administració a complir-los.
10: La complexitat a l'aula passa també per la integració d'un alumnat nouvingut que cada cop té més pes en les nostres escoles. Per tal de reduir les dificultats d'aprenentatge o les barreres culturals i lingüístiques, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha defensat potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària.
16: Niubó ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà

0: posarà sobre la taula en el debat educatiu que el president Illa ha convocat per la setmana vinent. Ara bé, la consellera ha deixat clar que aquest acompanyament també ha d'incorporar el component emocional.
1: En llengua catalana, no? Que puguin doncs, aprendre la llengua vehicular del nostre sistema educatiu, però també vincular amb aquesta realitat del país, aquestes tradicions i, evidentment, doncs, proveir una mica de les competències bàsiques perquè després la incorporació doncs, a l'aula ordinària sigui, doncs, pugui ser més facilitat i puguin seguir doncs, en fi, el ritme i el funcionament normal a les aules.
0: Declaracions de Niubó durant una visita a l'Institut La Plana de Vic, on el 60% de l'alumnat és d'origen migrat i hi ha 25 nacionalitats.
2: I el desenvolupament d'infants i adolescents ve marcat per l'etapa escolar, però cada cop més condicionat per l'impacte d'internet i els mòbils. Per tal de protegir-los, la Comissió Europea ha presentat aquesta setmana una proposta per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. En una entrevista a La Ciutat, l'expert en ciberseguretat i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de l'UPC, Juan Hernández, ha explicat que el control d'edat ja està resolt tecnològicament, però cal que tots els territoris juguin amb les mateixes regles si volem ser realment eficaços.
3: ¿Qué pasa cuando alguien coge una VPN y se conecta a Estados Unidos y accede desde allí? ¿Que le tiene que pedir un credencial europeo para abrir una cuenta? Y esto es realmente donde está el problema de aplicación. O sea, lo que es la tecnología está desarrollada. Si en este mundo global todo el mundo utilizase lo mismo, funcionaría perfectamente.
2: Obrim plana política. Félix Bolaños es compromet a mantenir els reforços judicials contra la multireincidència a Barcelona el temps que faci falta. Així ho ha anunciat des del Palau de la Generalitat la renovació del pla de xoc impulsat conjuntament amb el govern de Salvador Illa previst entre el 2024 i el 2026. Al seu entendre, Ricard, les polítiques judicials estan donant uns resultats espectaculars.
4: Sí, el ministre de Justícia destaca que els judicis han passat de trigar una mitjana de 8 mesos a celebrar-se en només 10 dies i que les sentències s'han disparat un 63% els darrers dos anys.
5: Los juicios tardaban en el año 2024 una media de 8 meses en señalarse y celebrarse. Estamos señalando los juicios en los 10 días posteriores a la comisión del delito. De 8 meses a 10 días.
4: I per això ha anunciat que els reforços que havien de finalitzar a finals d'any es mantindran mentre siguin necessaris. En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la criminalitat ha baixat gairebé un 9% aquest any a Catalunya i reivindica que la seguretat s'ha de combatre, diu, amb dades i recursos i no amb discursos alarmistes, fent referència a partits com Vox o Aliança Catalana.
6: Qui juga amb la por de la gent per dividir-nos no defensa la seguretat, la utilitza, que és ben diferent. Això nosaltres no ho farem mai. La seguretat es defensa amb dades, amb feina i amb respecte a les institucions, no amb falsedats ni generant fractura social.
4: La compareixença conjunta també ha servit per abordar el futur de la judicatura espanyola. Illa ha reivindicat que 500 nous jutges i fiscals es formaran al Centre Provisional de la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat a l'espera que s'acabin les obres de la nova Escola Judicial de Vallvidrera.
2: Centenars de bombers s'han manifestat aquest matí a Barcelona per reclamar a la Generalitat més recursos i una millora de les seves condicions laborals. La protesta ha arrencat a la plaça Sant Jaume i s'ha dirigit fins al Departament d'Interior. Montse Valls, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Els bombers denuncien la manca de mitjans per afrontar els nous reptes en matèria d'emergències i reclamen una gestió adequada dels contaminants als quals estan exposats en serveis com els incendis. I és que asseguren que l'augment de les emergències vinculades als episodis meteorològics extrems i als incendis forestals fa més necessari que mai reforçar el cos de bombers. Paraules del representant de la CGT, Joan Vidal.
8: Avui estem aquí perquè estem farts de promeses i acords incomplerts. No només a nivell de poder adquisitiu, volem parlar dels acords que no s'han complert, volem parlar de prevenció de riscos laborals, volem parlar de la feminització real, de les condicions de les dones a la feina en temes de lactància i maternitat. Volem parlar de la formació, són molts punts.
7: La mobilització, a més, arriba en un context marcat per la vaga de formadors de l'Escola de Bombers. Recordem que els formadors estan de vaga pels retards de mesos en el cobrament de les classes impartides i això està paralitzant la formació i endarrerint també la incorporació de nous efectius i les promocions internes de comandaments. El conflicte afecta més de 500 persones entre aspirants a bomber i membres del cos pendents de cursos de promoció.
2: Gràcies, Montse. Catalunya s'ha convertit aquesta setmana en l'escenari escollit pels líders polítics estatals quan falta menys d'un any perquè se celebrin les eleccions municipals i generals. El líder de Vox, Santiago Abascal,

0: Pascal fa dos dies que recorre el territori amb actes a Lleida, Tarragona i a Barcelona. I diumenge serà el torn del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que participarà a la tradicional festa de la Rosa del PSC a Gavà. I també del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que protagonitzarà un gran acte a Badalona amb Xavier García Albiol i la direcció dels Populars Catalans.
1: La coincidència dels tres dirigents arriba en un context marcat per l'inici del curs polític, l'horitzó electoral i el debat sobre la immigració arran de la crisi de Ceuta. Tant PP com Vox consideren que Catalunya és un territori clau per créixer electoralment, mentre que el PSOE busca exhibir la sintonia entre la Moncloa i el govern de Salvador Illa. Qui ja ha reaccionat és el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha qualificat aquest desembarcament de moviment clarament electoralista.
2: Venen a buscar els suports que segurament mai s'han merescut, no? I que qualsevol vot que no vagi a Esquerra Republicana, i en especial qualsevol vot que vagi a partits d'obediència estatal, és un vot desaprofitat.
1: Junqueras assegura que cap d'ells prendrà decisions favorables a Catalunya si no és per la pressió d'Esquerra, com ja estan fent amb el PSOE arrencant el traspàs de Rodalies o el nou finançament autonòmic.
0: I avui ha començat a Tarragona el judici del cas Ginipro relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC tarragoní. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, que s'ha mostrat molt tranquil abans d'entrar a la sala de vistes.
3: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
0: Repassem les claus del judici des d'Onda Cero Tarragona amb el Pablo Alcaraz.
4: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal dels Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Iniciatives i Programes SL i Nipro, mitjançant contractes que es van fer il·legalment. Tal com apunta el Ministeri Fiscal, aquesta empresa hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública de Ballesteros i captar vots. Hi ha 9 persones acusades a les quals Fiscalia els demana fins a 5 anys i 10 mesos de presó, 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC, i 2 empreses com a responsables civils subsidiàries. El judici comença avui amb una jornada dedicada a les qüestions prèvies, si bé la vista oral no arrencarà fins al 2 d'octubre. D'entrada, s'han previst 17 jornades de judici que culminarien el 20 de novembre.
0: La política també ens porta a Nova York, on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participarà aquest cap de setmana en una cimera per abordar el dret d'accés a l'habitatge, el canvi climàtic o la protecció de les comunitats immigrants. També mantindrà una reunió bilateral amb l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani.
5: Sí, serà el primer polític espanyol que es reuneix amb Mamdani des que aquest ha pres possessió del seu càrrec. És el primer alcalde de Nova York de confessió musulmana i un ferm opositor a les polítiques de Donald Trump. A més, en matèria d'habitatge, Mamdani ha impulsat la congelació dels lloguers. Per tant, la trobada també serà una oportunitat per compartir visions i projectes en aquest àmbit.
0: Passen 3 minuts a 3:15 de la tarda. Ja sabem quant costarà descarbonitzar la indústria catalana. Segons els càlculs del govern, caldran 9.500 milions d'euros addicionals d'aquí al 2050, una xifra que se suma a les inversions que les empreses ja tenen previstes. Gairebé la meitat, uns 4.900 milions, haurien de sortir de les administracions públiques. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, creu que Catalunya pot convertir l'amenaça climàtica en una oportunitat econòmica.
6: A l'aixopluc de la idea que una economia moderna i civilitzada, on aquest marc d'economies, el bé comú, es pot traslladar encaixant medi ambient, indústria, prosperitat i sostenibilitat i competitivitat i responsabilitat.
0: L'executiu vol utilitzar aquest full de ruta per negociar plans específics amb cada sector industrial i accelerar la reducció d'emissions durant els propers 25 anys. I ara parlem de salut perquè Catalunya fa un pas endavant en la seva innovació. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per la creació, Ferran, d'un centre d'impressió de productes sanitaris en 3D.
7: Així és, utilitzant els elements creats amb aquesta tecnologia 3D per processos quirúrgics, simulacions i investigacions. Això permetrà reproduir models i rèpliques de zones concretes del cos per tard d'estudiar-les amb cura i, sobretot, amb més rapidesa. Per exemple, reproduir reproduir l'os d'un pacient per saber, amb aquesta impressió 3D d'aquesta part del cos, on i com s'ha d'actuar de manera precisa i sense manipular l'os real del pacient. La consellera Olga Pané, de Salut, destaca el projecte i remarca també que el futur passa per la innovació.
8: Qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
7: L'objectiu final d'aquestes impressores que es posen en marxa des de ja és acabar reproduint models i pròtesis per poder manipular, com diem, però també per col·locar dins del cos dels pacients. El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, treu pit de ser els pioners a nivell europeu.
9: Tornem a ser pioners amb una aliança molt important de sector públic, però amb vocació també de relació amb el sector privat, per millorar la vida de les persones.
7: El conveni marca que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona posa a disposició l'espai i les màquines i els hospitals, el coneixement i també les persones.
0: I abans dels esports, també us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un intern aquesta passada nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès.
5: Segons les primeres informacions, la víctima hauria estat agredida presumptament pel seu company de cel·la. El Departament de Justícia ha informat que l'agressió es va produir sense l'ús d'arma blanca i que els professionals del centre van activar immediatament els protocols d'emergència. Tot i l'actuació dels serveis mèdics, no es va poder salvar la vida de l'intern. Fonts penitenciàries assenyalen que els dos presos no tenien antecedents d'incompatibilitat ni constaven incidents previs.
10: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
11: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
12: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
13: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
0: Esports amb el Víctor Lozano. Comencem parlant del Barça. Joan García baixa per Sevilla.
14: Segons Hansi Flick, és una decisió consensuada per totes les parts i presa des de la precaució. El porter de Sallent no jugarà demà contra l'equip andalús a causa de les molèsties que té el genoll dret des del partit davant el Racing de Santander. El Barça no vol enforçar i, aprofitant encara bé l'aturada de seleccions, prefereixen que Joan García descansi durant les properes 3 setmanes, ja que el següent compromís dels blaugranes no serà fins el 10 d'octubre davant el Getafe. Això implica que Flick hagi de decidir qui serà demà el Sánchez-Pizjuán, el porter titular, el criticat Chesney o el croat Livakovic. El tècnic alemany ha dit que encara ho estan avaluant, però de les seves paraules es desprèn que Tech serà l'escollit.
15: I jo crec que ara mismo la situació con Tech és que ell sabe exactament qual és nostra filosofia, sabe com volem jugar. Y Dominic, pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar, y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo. Pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
14: El Barça jugarà demà a les 9 contra el Sevilla i el Sánchez-Pizjuán, on la temporada passada va signar el pitjor partit del curs, perdent 4-1. Hansi Flick creu que no arriben en la mateixa situació.
15: Bueno, tengo que decir en primer lugar que creo que ahora mismo estamos a un otro nivel del que estuvimos el año pasado antes de ir a Sevilla, pero todos los partidos empiezan con un 0-0 y el Sevilla, sobre todo en casa, pues están jugando muy bien. Hacen mucha defensa 1-1. Y van a intentar presionar en estas situaciones, así que para nosotros será muy importante jugar con confianza. Y es importante que tengamos el partido controlado.
14: El seu col·lega a la banqueta del Sevilla, Luis García Plaza, no s'estalvia elogis cap al Barça.
16: El rival es, pues eso, está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea,

0: parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos, pero bueno. También está un Sevilla, yo creo, en un momento muy bueno, en un momento muy, muy importante, y mañana les vamos a competir todo lo que podamos. Vale, a priori ellos son favoritos, pero nosotros estamos bien. Y ante nuestra gente, todo es posible.
1: Avui, però, ja comença la 7a jornada de Lliga amb el partit que l'Espanyol disputarà a les 9 contra l'Elx a l'estadi de Cornellà al Prat. Manolo González té la baixa d'Omar El Hilali per sanció. L'equip blanquiblau s'enfronta al Cué de primera, que només ha sumat 2 punts. El duel estrella de la jornada, però, serà el derbi madrileny, que diumenge, a partir de 4:15 de la tarda, enfrontarà a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid al Metropolitano.
2: I primera llista d'Espanya després de guanyar el Mundial.
1: Amb una gran novetat, la presència del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. Així justificava Luis de la Fuente la seva convocatoria.
3: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles, lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien, y creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos, y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
1: L'altra novetat és la presència de Fermín López, que es va perdre el Mundial per lesió. Són baixa Joan García, també per lesió, i Gavi, que arrossega del Mundial un partit de sanció. Hi ha 7 jugadors del Barça: Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo i l'esmentat Fermín. I 4 catalans més: David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marc Cucurella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. En aquesta aturada de seleccions, Espanya jugarà 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i 2 enfrontaments davant Croàcia. Encara en futbol, avui també comença la 4a jornada de la Lliga F, amb el partit que el Barça jugarà a les 8 al camp de l'Alavés. Les blaugranes van viatjar ja a Vitoria amb la novetat de Clara Serrajordi, que ja ha rebut l'alta mèdica un cop s'ha recuperat de la fractura al radi del braç dret. Catacoll s'ha quedat a Barcelona, ja que Pere Romeu li ha donat descans. En handbol, el Barça va aconseguir una important i treballada victòria a la pista del Montpellier per 27-28 en partit corresponent a la 2a jornada de la Champions. L'equip de Carlos Ortega compleix un any sense perdre ni un sol partit en totes les competicions. I avui comença la 2a jornada de la Lliga de Futbol Sala a Primera Divisió, amb 2 partits que inclouen tots 2 els equips catalans que hi participen. El CatGas Energia Santa Coloma visita a 8:15 la pista de l'Oparrulo, mentre que el Barça rebrà a les 9 del vespre al Peñíscola, al Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda i bon cap de setmana.
1: Bona tarda, bon cap de setmana.
2: Obrint plana cultural, l'any Gaudí arribarà també als escenaris. El proper 15 de novembre s'estrenarà al Teatre Poliorama de Barcelona el musical Gaudí, el despertar del geni, una producció en català per a tots els públics que repassarà la infantesa i els anys de formació de l'arquitecte català.
4: L'espectacle produït per Trílope i co-creat amb Casa Batlló vol allunyar-se de la imatge monumental del geni per descobrir el nen que hi havia al darrere i les experiències que van marcar la seva creativitat. La proposta combina música en directe, humor, fantasia i una gran escenografia inspirada en l'univers gaudinià. L'obra es podrà veure al Poliorama fins al 24 de gener de 2027 i s'emmarca en els actes de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
2: El Teatre Nacional de Catalunya dona demà el tret de sortida de la temporada 2026-27 amb una programació que combinarà grans clàssics, creació contemporània catalana i propostes internacionals.
4: La nova temporada s'allargarà fins al juny de l'any vinent, inclourà teatre, dansa i música a les diferents sales del TNC. L'encarregada d'inaugurar la temporada serà Sílvia Pérez Cruz.
2: I avui arrenca la Setmana del Llibre en Català, que tornarà a omplir de literatura. El passeig de Lluís Companys de Barcelona durant 10 dies, fins al 27 de setembre.
4: La cita reunirà 98 casetes i 280 segells editorials i oferirà més de 350 activitats entre presentacions, signatures d'autors, itineraris literaris, tallers familiars i trobades amb escriptors. Entre les novetats d'enguany destaca la creació de la carpa Oficis del Llibre i la incorporació de la Casa de Creació Digital.
2: I encara Barcelona continua aquest cap de setmana al Parc del Fòrum, el Festival B, avui amb actuacions destacades de Llum, Bif i Muixca. Si la nena m'estima,
4: el festival s'ha consolidat com un dels principals aparadors de les noves tendències de la música independent i urbana. El certamen celebra la 12a edició amb una aposta decidida pels nous talents i els sons que marquen el futur de l'escena musical nacional i local. Les últimes actuacions seran demà dissabte amb Rosowski i Guitarrica de la Fuente com a caps de cartell.
2: Doncs amb aquest Festival B i Guitarrica de la Fuente posem el punt final a aquest temps de notícies. Com sempre, gràcies per la seva atenció. Bona tarda i bon

0: artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Repàs cultural que comença a l'Empordà. Dissabte 19 de setembre, al pati de Cala Pruna de Pals, acull una nova edició de la Fira de l'Arròs, una jornada gastronòmica i cultural dedicada al producte més emblemàtic del municipi. Hi haurà degustacions, tastos, tallers, show cookings i activitats familiars per reivindicar una tradició arrossera amb més de 5 segles d'història. A Tortosa, dissabte a la tarda, arriba l'Ebre Beer, la dotzena mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys reunirà productors del territori, més de mig centenar de cerveses per tastar, oferta gastronòmica i música en directe en una de les cites de referència del sector al sud de Catalunya. Sense marxar de les Terres de l'Ebre, diumenge, dia 20, al matí, la Ràpita celebra el 16è vermut literari amb barret, una proposta que combina literatura, música i vermut a l'aire lliure amb presentacions de llibres, poesia, vinils i la Fira del Llibre, tot amb entrada gratuïta. A Barcelona, del 17 al 19 de setembre, torna el Festival B, una de les grans cites dels nous talents de la música independent i urbana. El cartell d'enguany inclou noms com el que sentim, Rusowski, Muixca, Guitarrica de la Fuente, Maria Arnal o Natàlia Lacunza, entre molts altres. I acabem a Balaguer, dissabte 19 a la tarda, en el marc del Festival Encotats. La Biblioteca Margarida de Montferrat acull l'espectacle familiar El peix irisat, una proposta de teatre i titelles inspirada en el popular conte de Marcus Pfeiffer, que parla del valor de l'amistat i de compartir, recomanada per infants de 2 a 8 anys.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: más buenos que el pan.
1: Sabemos que hay aficiones de las que nunca te vas a aburrir, como descubrir nuevos destinos. Reserva ya tu viaje del Imserso con Halcón Viajes, agencia acreditada con todos los servicios incluidos, circuitos culturales, viajes a costas e islas y mucho más. Reserva ya y no te quedes sin tu plaza. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Llena de oro líquido tus comidas con el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur, 5 litros a un precio imbatible de 3,79 € el litro. Hasta el 21 de septiembre en Carrefour.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas.
5: Onda Cero Barcelona.
6: ¿Te has dado cuenta de la cantidad de cosas que dejamos para luego? Luego me voy, luego cambio esto, luego hago aquello. Y al final, ese luego nunca llega. Con tu crédito de Plazo, tienes la flexibilidad de pagar e ir devolviéndolo a tu ritmo. Plazo. Tu crédito, tus reglas. Línea de crédito concedida a través de la app de Ifanas Plazo SL. Más información en plazo.es.
7: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
8: Barcelona no se visita, se vive. Y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
9: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
10: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Tenemos el caballero pesado.
12: El caballero pesado, que és que et va donar molta conversa, et va dir... Oye, yo no iría, que te he contado alguna vez lo de tal, sí, ya me lo has contado, que sería el caballero pesado, ¿no, una amiga?
11: Podría ser, pero va más porque tiene mucha fuerza y mucha vida.
12: Vale. No, el que jo et dic també té molta vida, mucha calle, que es diu, ¿no? Però bueno, en un videojoc igual no té la mateixa utilitat, ja t'entenc.
10: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
13: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
14: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
13: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
14: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
10: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: relleve i sota pals. El Madrid tindrà derbi diumenge a 4:15 visitant l'Atlético de Madrid al Metropolitano. Ens farem ressò de la llista de convocats de Luis de la Fuente, amb els quals Espanya jugarà 4 partits de la Nations League les properes 2 setmanes. 7 jugadors del Barça i una de les grans novetats, el davanter espanyolista Roberto Fernández, formant part de la citació. Els 4 gats, un curt. Run, baby, run. El José Agustín Gómez en parlarà amb el seu director, Diego Oliva, al voltant de la pressió que molts pares i mares traslladen als seus petits perquè esdevinguin campions esportius. I repassarem l'actualitat esportiva als Estats Units, com cada divendres, tot plegat, de 2 de 9 fins als 10 en punt de la nit.
1: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
3: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
2: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
3: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
2: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions a Vital Present.
3: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
2: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
3: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
4: ¿Qué es lo que ocurre? Que llega ahora la brújula con Marta García ayer y nosotros volvemos el lunes. Hay que disfrutar del fin de semana. Buen fin de semana a todos, ¿eh? Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.
5: Por fin, con Cantizano.

0: La seguretat és un dels aspectes que ocupa el govern català, especialment després d'uns dies en què els fets amb armes blanques s'han succeït a Manresa, Barcelona i a Lleida. Malgrat tot, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que cada dia Catalunya és més segura. El que queda clar és que hi ha feina encara per fer i en aquest context avui el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha obert la porta a ampliar el pla de xoc contra la multireincidència, més enllà del 2026, que és quan estava previst que caduqués. Amb les dades sobre la taula, aquest pla sembla que ha funcionat perquè el temps d'espera per a la celebració de judicis lleus ha passat de 8 mesos a 10 dies i les sentències contra multireincidents s'han disparat un 63% entre el 2024 i el 2025. Més enllà d'això, punts cardinals de la brúixola d'aquest divendres 18 de setembre. Joan Valentín, què tal, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Quina relació existeix entre la impressió 3D i l'àmbit sanitari?
1: Mira, doncs des d'avui, molta, perquè el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per avançar en l'atenció al pacient, el material quirúrgic i la recerca. Pel que fa a les aplicacions, la incubadora podrà imprimir en 3D elements útils per la cirurgia maxilofacial, oftalmològica i traumatològica, o fer guies per a implants a mida. Es tracta d'un programa pioner a tota Europa.
0: Els divendres són sinònim de cultura a la brúixola, ja ho saben, i avui a través del teatre parlem de les famílies en què van coexistir víctimes i botxins de la dictadura. Ho farem a través de l'obra No miris, i avui ens visitarà l'actor Pep Cruz i la periodista guionista d'aquest espectacle, Teresa Turiera.
1: I com és habitual, temps de cinema i música, amb en Mario Herrera i la Marta Lozano, ens traslladarem als anys 70 per parlar del jove Frankenstein i acabarem amb tota l'actualitat musical amb el protagonisme d'Oasis i d'Ed Sheeran, entre d'altres.
0: Tot plegat en una brúixola que s'estendrà fins a 9:15 del vespre amb la tècnica de Vicenç Armero. Abans de tot, el que volem fer és fer un cop d'ull a l'estat de les carreteres catalanes, perquè durant la tarda hem conegut que hi ha diverses incidències i és divendres, segur que hi ha gent doncs, que està dirigint-se a segons quines zones del territori català per passar-hi el cap de setmana i volem saber com es troba aquesta xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, en aquests moments tenim forces problemes, especialment destaquem ara mateix un accident entre tres vehicles a la C58 a Montcada, amb només un carril obert, i en aquests moments hi ha 4,5 km, la retenció arriba a Trinitat, i per tant es veuen afectades la ronda de dalt i la ronda del litoral que van a parar a Trinitat. I també aquestes rondes aquesta tarda han tingut molts problemes, ara hi ha

0: mobilitat. Per tant, circulava amb cautela i un altre protagonista, com és habitual, la P7, amb aturades amb Montornès, 6 quilòmetres, a Castellví de Rosanes ja en 3, o a Gelida, per exemple, i arran d'un accident, 7 quilòmetres en sentit Girona. Per tant, tarda molt moguda, no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Ivan. Ens quedem amb aquest missatge. No abaixem la guàrdia i precaució a les carreteres. Continuem. Dèiem que Félix Bolaños es compromet a mantenir els reforços judicials contra la multireincidència a Barcelona el temps que faci falta. D'aquesta manera, ha anunciat des del Palau de la Generalitat la renovació del pla de xoc impulsat conjuntament amb el govern de Salvador Illa, previst entre el 2024 i el 2026. Al seu entendre, les polítiques judicials estan donant uns resultats espectaculars. Ricard Jiménez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, el ministre de Justícia destaca que els judicis han passat de triga una mitjana de 8 mesos a celebrar-se en només 10 dies i que les sentències s'han disparat un 63% els darrers dos anys.
3: Los juicios tardaban en el año 2024 una media de 8 meses en señalarse y celebrarse. Estamos señalando los juicios en los 10 días posteriores a la comisión del delito. De 8 meses a 10 días.
2: Per això anuncia que els reforços que havien de finalitzar a finals d'any es mantindran mentre siguin necessaris. En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que la criminalitat ha baixat gairebé un 9% enguany a Catalunya i reivindica que la seguretat s'ha de combatre amb dades i recursos, diu, i no amb discursos alarmistes, fent referència a partits com Vox o Aliança Catalana.
4: Qui juga amb la por de la gent per dividir-nos no defensa la seguretat, la utilitza, que és ben diferent. Això nosaltres no ho farem mai. La seguretat es defensa amb dades, amb feina i amb respecte a les institucions, no amb falsedats ni generant fractura social.
2: La compareixença conjunta també ha servit per abordar el futur de la judicatura espanyola. Illa ha reivindicat que 500 nous jutges i fiscals es formaran al centre provisional de la Ciutat de la Justícia a l'espera que s'acabin les obres de la nova escola judicial de Vallvidrera.
1: Més coses. Catalunya s'ha convertit aquesta setmana en l'escenari escollit pels líders estatals quan falta menys d'un any perquè se celebrin les eleccions municipals i generals. El líder de Vox, Santiago Abascal, fa dos dies que recorre el territori amb actes de llei de Tarragona i a Barcelona, i diumenge serà el torn del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que participarà a la tradicional Festa de la Rosa del PSC a Gavà. També del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que protagonitzarà un gran acte a Badalona amb Xavier García Albiol i la direcció dels Populars Catalans, Ricard.
2: La coincidència dels tres dirigents arriba en un context marcat per l'inici del curs escolar, l'horitzó electoral i el debat sobre la immigració arran de la crisi de Ceuta. Tant PP com Vox consideren que Catalunya és un territori clau per créixer electoralment, mentre que el PSOE busca exhibir la sintonia entre la Moncloa i el govern de Salvador Illa. Qui ja ha reaccionat és el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha qualificat aquest desembarcament de moviment clarament electoralista.
5: Venen a buscar els suports que segurament mai s'han merescut, no? I que qualsevol vot que no vagi a Esquerra Republicana, i en especial qualsevol vot que vagi a partits d'obediència estatal, és un vot desaprofitat.
2: Junqueras assegura que cap d'ells prendrà decisions favorables a Catalunya si no és per la pressió d'Esquerra, com ja està fent amb el PSOE arrencant el traspàs de Rodalies o el nou finançament autonòmic.
1: La política també ens porta a Nova York, on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participarà aquest cap de setmana en una cimera per abordar el dret de l'habitatge, el canvi climàtic o la protecció de les comunitats immigrants. També mantindrà una reunió bilateral amb l'alcalde de Nova York, Zoran Matmani.
6: De fet, serà el primer polític espanyol que es reuneix amb Mamdani des que aquest ha pres possessió del seu càrrec. És el primer alcalde de Nova York de confessió musulmana i un ferm opositor a les polítiques de Donald Trump. A més, en matèria d'habitatge, Mamdani ha impulsat la congelació dels lloguers. Per tant, la trobada també serà una oportunitat per compartir visions i projectes en aquest àmbit. Abans d'aquesta entrevista bilateral, Collboni participarà en la cimera d'alcaldes de ciutats d'Urban 20. De la trobada n'ha de sortir un document de conclusions i propostes que les ciutats participants lliuraran als seus caps de govern i d'estat de cara a la propera reunió del G20, que se celebrarà al desembre a Miami. Amb aquest viatge, Collboni intensifica la seva agenda internacional després de visitar fa unes setmanes Ucraïna, Bòsnia i Polònia.
1: Centenars de bombers, canviem de qüestió, bombers de la Generalitat, s'han manifestat aquest matí a Barcelona per reclamar més recursos i una millora de les seves condicions laborals. La protesta ha arrencat a la plaça Sant Jaume i s'ha dirigit fins al Departament d'Interior. Montse Valls, bona tarda.
7: Bona tarda. Els bombers denuncien la manca de mitjans

mitjans per afrontar els nous reptes en matèria d'emergències i reclamen una gestió adequada dels contaminants als quals estan exposats en serveis com els incendis. I és que asseguren que l'augment de les emergències vinculades als episodis

0: Lactància i maternitat, volem parlar de la formació, són molts punts.
1: La mobilització, a més, arriba en un context marcat per la vaga de formadors de l'Escola de Bombers. Recordem que els formadors estan de vaga pels retards de mesos en el cobrament de les classes impartides i això està paralitzant la formació i endarrerint també la incorporació de nous efectius i les promocions internes de comandaments. El conflicte afecta més de 500 persones entre aspirants a bomber i membres del cos pendents de cursos de promoció.
2: Gràcies, Montse. Anem ara cap a Tarragona, perquè avui ha començat el judici del cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC tarragoní. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que s'ha mostrat molt tranquil abans d'entrar a la sala de vistes.
3: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dic que per fi, 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
2: Un judici que arrenca 13 anys després de l'inici de les investigacions. Més detalls amb el Pablo Alcaraz des d'Onda Cero Tarragona.
4: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal dels Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Iniciatives i Programes SL i Nipro, mitjançant contractes que es van fer il·legalment. Tal com apunta el Ministeri Fiscal, aquesta empresa hauria contractat persones afins al PSC per fer treballs relacionats amb població nouvinguda, però a la pràctica haurien treballat pels socialistes amb l'objectiu de millorar la imatge pública de Ballesteros i captar vots. Hi ha 9 persones acusades a les quals Fiscalia els demana fins a 5 anys i 10 mesos de presó, 6 encausats més, com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC, i 2 empreses com a responsables civils subsidiàries. El judici comença avui amb una jornada dedicada a les qüestions prèvies, si bé la vista oral no arrencarà fins al 2 d'octubre. D'entrada, s'han previst 17 jornades de judici que culminarien el 20 de novembre.
5: A l'aixopluc de la idea que...
2: Passen 20 minuts de les 7 de la tarda. Parlem ara de salut perquè Catalunya fa un pas endavant en la seva innovació. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'Hospital del Mar i el Clínic han firmat un conveni de col·laboració per la creació d'un centre d'impressió de productes sanitaris en 3D.
6: Utilitzant els elements creats amb aquesta tecnologia 3D per processos quirúrgics, simulacions i investigacions. Això permetrà reproduir models i rèpliques de zones concretes del cos per tal d'estudiar-les amb cura i, sobretot, amb més rapidesa. Per exemple, reproduir l'os d'un pacient per saber, amb la impressió 3D d'aquesta part del cos, on i com s'ha d'actuar de manera precisa i sense manipular l'os real del pacient. La consellera Olga Pané destaca el projecte i remarca que el futur passa per la innovació.
7: Qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
6: L'objectiu final d'aquestes impressores, que es posen en marxa des de ja, és acabar reproduint models i pròtesis per poder manipular, però també per col·locar dins del cos dels pacients. El president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, treu pit de ser els pioners a nivell europeu.
8: Tornem a ser pioners amb una aliança molt important de sector públic, però amb vocació també de relació amb el sector privat, per millorar la vida de les persones.
6: El conveni marca que el Consorci de la Zona Franca posa a disposició l'espai i les màquines i els hospitals, el coneixement i les persones.
2: I continuem en salut perquè un estudi de la Vall d'Hebron revela un nou tractament per combatre el càncer d'endometri d'alt risc, que és el més freqüent als països desenvolupats, amb prop de 1.000 casos diagnosticats a Catalunya. La nova teràpia es basa en 2 fàrmacs que ja han mostrat la seva eficàcia contra altres tipus de càncers.
6: Concretament estem parlant d'un anticòs contra els tumors de mama i estómac i un fàrmac oral que ajuda a reparar el dany de l'ADN i que s'utilitza en els càncers ovàrics. La suma de tots dos ha demostrat ser molt efectiva en el treball fet amb models animals. En un 60% dels casos aconsegueix la desaparició total del tumor. Els investigadors qualifiquen els resultats d'esperançadors i ja estudien si aquesta mateixa estratègia es podria aplicar en altres tumors, com ara el càncer de mama o d'ovari.
2: I avui arrenca la setmana del llibre en català, que tornarà a omplir de literatura el passeig de Lluís Companys de Barcelona durant 10 dies, fins al dia 27 de setembre.
6: La cita reunirà 98 casetes i 282 segells editorials i oferirà més de 350 activitats entre presentacions, signatures d'autors, itineraris literaris, tallers familiars i també trobades amb escriptors. Entre les novetats d'enguany destaca la creació de la carpa Oficis del Llibre i la incorporació de la Casa de Creació Digital. Durant aquest

0: durant aquests 10 dies també es lliuraran el Premi Trajectòria a l'escriptor Ramon Solsona i el Premi Difusió a Màrius Serra. A més, els visitants podran descobrir les principals novetats editorials en català i participar en activitats pensades per a tots els públics. La setmana arribarà així a la seva 44a edició, consolidada com una de les grans cites culturals dedicades a la promoció del llibre i la lectura en català.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
3: Aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, recordem que quan apareixen els primers símptomes, mantenir-se actiu importa. A la Fundació Catalunya La Pedrera acompanyem persones en fases inicials d'Alzheimer i altres demències perquè mantinguin les seves capacitats i autonomia. Coneix el programa de reforç de la memòria i troba el teu espai més proper a fundaciócatalunyalapedrera.cat.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo. ¿Qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
9: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
10: Vuelve el mayor espectáculo musical.
11: Hay sueño, ilusión.
10: Con Mika.
12: El escenario de La Voz no regala nada.
10: Pablo López.
13: Me ha impactado muchísimo.
10: Lola Índigo.
14: Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella.
10: Y Melendi.
15: ¡Mi madre!
10: Esta temporada va más allá.
16: ¿Qué?
10: Más competición, más emoción, más espectáculo, más talento.
17: ¡Está dentro! ¡No está dentro!
10: La Voz, nueva temporada. Esta noche a las 10 en Antena 3.
18: Ya disponible en Atres Player.
19: Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca mantiene la testosterona. Energía masculina. Energisil Vigor.

0: Quan passen 25 minuts de les 7 de la tarda, moment de repassar una de les dades que ens deixa el dia mitjançant un element que avui precisament és una tradició als castellers.
1: Doncs sí, perquè estan d'estrena. Avui s'ha presentat el primer protector facial per als més menuts de les colles, que alhora, ja ho saben, són els que s'enfilen fins més amunt. És una mena d'antifaç semirrígid, fet de poliestirè, un polexpan dur, que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls. No l'hauran de portar tots els castellers, com dèiem, només protegirà els més menuts. El portaran tots els castellers situats al pom de dalt, que són els tres pisos més elevats. És un prototip fruit de l'aliança entre la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, l'empresa NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu. Avui s'ha presentat i es provarà d'aquí ben poc, de fet, durant dues festivitats que estan marcades al calendari casteller amb fluorescent i amb moltes exclamacions. La Mercè, la Festa Major de Barcelona i la Diada Castellera de Santa Tecla de Tarragona.
0: Doncs una mesura que serà aprovada d'aquí ben poc i que servirà per protegir zones sensibles d'aquells qui més mal poden prendre en una caiguda. Moment ara d'obrir la finestra al món. I ho fem començant precisament al Brasil per parlar d'una detenció que ha tingut, Joan, un final força inesperat.
1: Sí, expliquem aquesta història perquè és bastant enrevessada. La policia buscava un home de 33 anys investigat per la seva presumpta implicació en 16 assassinats en només 3 mesos. I quan finalment el van localitzar, va intentar escapar disfressat. Com? Doncs vestit de dona, amb perruca, ulleres de sol, les ungles pintades i fins i tot un nen de 2 anys amb braços que no era familiar seu. El més sorprenent és que l'estratègia gairebé li funciona. Va aconseguir passar per davant dels policies sense que el reconeguessin. Però mentre s'allunyava, la roba va deixar al descobert un tatuatge, els agents el van identificar i el van detenir després de 2 dies de recerca. I recordem que se l'investigava per la presumpta implicació en 16 assassinats. Mm-hmm. Doncs bé, el cas encara té un últim gir, perquè durant l'interrogatori l'home ha assegurat haver comès almenys 80 assassinats, tot i que aquesta xifra no està confirmada i la policia intentarà comprovar quants crims se li poden atribuir realment. Per cert, el menor que portava en braços està bé i va ser traslladat a un centre mèdic per comprovar el seu estat.
0: Una notícia positiva, almenys aquesta, enmig de tot plegat. I acabem el nostre recorregut internacional amb una història més amable. Viatgem ara fins a Costa Rica, on un home de, atenció, 119 anys, aspira a convertir-se oficialment en l'home més longeu de la història.
1: Es diu José Flores i, segons la seva documentació oficial, va néixer l'any 1907. Per posar-ho en perspectiva, quan els Beatles van publicar el seu primer disc, ell ja tenia 55 anys. Ara una associació de Costa Rica està reunint la documentació necessària perquè el Guinness dels rècords, el World Guinness, certifiqui els seus 119 anys. Si ho aconsegueix, superaria el rècord masculí verificat fins ara, que és de 116 anys, per tant el superaria per 3. Sí. Flores viu a la península de Nicoya, coneguda precisament per la gran concentració de persones centenàries, va treballar d'agricultor i de peó bananer, i la seva família explica que encara juga al dòmino, mira la televisió i de tant en tant fins i tot es permet un gotet de whisky.
0: Mare
1: clar,
0: meva,
1: si vius 119 anys, qui t'ha de dir que no?
0: Exacte, totalment. El que et quedi ja de regal i aprofitar-ho, sí. I aprofitar-ho al màxim, a veure si ens envia la recepta i així podem saber què hem de fer. Sí, per, sí. Escolta, si es pot superar aquest rècord ja seria increïble això. Vinga, petita pausa i ens posem amb els esports.
2: Onda Cero Podcast presenta...
3: Espías, clave secreta. Durante casi 3 décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
2: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Bates la piara, más buenos que el pan.
0: Ya. Vinga, en punt, 2:15 de la tarda, moment d'esports. I ara aquí fora de micròfon, tot i que s'ha colat una mica, li estàvem preguntant al Víctor Llucià això de viure 116 anys, o 119, com en el cas d'aquest home que comentàvem, deia, ostres, jo no sé si...
6: Clar, deu ser l'objectiu de molta gent que no li agrada treballar, superar els anys sense treballar aquells treballats. No?
0: És una bona manera.
6: És complicat.
1: Perquè la gent ja diu, clar,
6: és molt difícil,
1: em jubilo, però què em queda ara? 20 anys bons?
6: Clar.
1: Però clar, si et queden 60,
6: sí,
1: igual...
6: Sí, llavors, llavors ho firmes tranquil·lament.
1: Ara, l'Estat deu estar... Bueno,
0: destacava el Víctor.
6: Trucant a la porta cada dilluns. A veure, a aquesta setmana...
0: Sí, no, no, destacava el Víctor, que aquest home ha vist tots els mundials. A veure, repàs. Comencem amb l'Espanyol, que inaugura setena jornada de Lliga i ho fa a casa.
6: Sí, en el duel que l'enfrontarà l'Elche, l'Espanyol que necessita canviar la imatge que es va veure a l'equip a Butarque en la derrota contra el Rayo Vallecano entre setmana, ho farà sense Omar El Hilali, que es perdrà el partit per sanció, mentre que Javi Puado, Quique García, Jofre Carreras continuen lesionats. D'altra banda, l'Elche, que dirigeix l'argentí Martín Anselmi, és el cué de la Lliga i encara no ha guanyat cap partit. També és a punt d'arrencar, ho farà a les 8 del vespre, l'Alavés-Barça de la quarta jornada de la Lliga F. Les de Pere Romeu han sumat 3 victòries de moment en els 3 primers partits de Lliga.
0: I qui sembla que escalfa motors és Chesney, apuntant a la titularitat de Sevilla.
6: Sembla que sí, perquè el Barça buscarà la setena victòria en 7 partits a la competició domèstica per marxar l'aturada de seleccions amb les millors sensacions possibles. Sevilla-Barça demà dissabte a les 9 de la nit, un duel que no podrà jugar Joan García, ho ha confirmat Hansi Flick, l'ha descartat pel partit de demà, ha deixat entreveure que Wojciech Szczęsny podria ser titular. Recordo que el polonès ja va jugar la segona meitat dimecres contra el Racing de Santander.
7: At the moment is the situation. Yo creo que ahora mismo la situación con Tech es que él sabe exactamente cuál es nuestra filosofía, sabe cómo queremos jugar. Y Dominic, pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar, y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo. Pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
6: Per tant, de moment, el porter internacional amb Croàcia, Dominic Livaković, haurà d'esperar el seu torn. Diumenge, partit dels grans, derbi madrileny al Metropolitano, Atlético Real Madrid, i de la sisena jornada de segona, demà a les 9, Cádiz-Girona al Nuevo Mirandilla, i diumenge, a les 2 del migdia, Sabadell-Oviedo a la Nova Creu Alta.
0: Doncs Víctor Llucià, moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
6: A vosaltres, igualment.
8: Cada tarda a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola amb Lola Sorribas.
9: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
10: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272. Verisure.

0: Gallo Negro, Gallo Rojo és una cançó que simbolitza la lluita contra la dictadura i contra el feixisme. És una cançó de Chicho Sánchez, que ara escolten a la veu de Sílvia Pérez Cruz, i ara entendran el per què de l'elecció d'aquesta cançó a l'entrevista cultural d'avui, perquè aquesta temporada teatral arriba amb una proposta que parteix d'una pregunta molt incòmoda. Què passa quan descobreixes que dins la teva pròpia família conviuen víctimes i botxins d'una dictadura? L'obra No miris, que s'estrena el proper dia 22 de setembre, ens posa davant d'aquesta premissa precisament perquè és una peça de teatre documental basada en la història real de Verónica Estay. És filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un dels seus principals repressors. Un espectacle que parla de memòria, però també de culpa, d'amor, de silencis familiars i de la dificultat d'entendre allò que preferiríem condemnar sense matisos. Per parlar-ne ens acompanyen aquí els estudis d'Onda Cero, la brúixola, l'actor Pep Cruz i la periodista i guionista de l'espectacle Teresa Turiera. Pep Cruz, Teresa, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Gràcies per venir, per ser aquí amb nosaltres, per poder presentar aquesta obra No miris. A veure, Teresa, comencem per tu. Hi ha una frase que apareix al cartell de l'obra que diu: no tot el que veuràs va passar de veritat, però res és mentida. On acaba el periodisme i on comença el teatre en aquest projecte?
2: Jo crec que simplement el teatre ha afegit capes al periodisme. És una història que hem documentat durant gairebé 3 anys, parlant sobretot amb els protagonistes, i que després portada a escena amb l'ajuda dels actors, dels tècnics, d'escenografia, de llums, de qui ha fet el disseny sonor, s'hi afegeixen altres capes, no? I evidentment s'han de reproduir escenes des de l'escenari que potser no van ser exactament iguals, però sí que tenim l'acompanyament de la protagonista real de la història, de la Verònica, que ens ha donat no tant el seu vistiplau, sinó que ha pogut veure ja des d'algun assaig, va venir a l'estrena al Grec, i ha pogut confirmar que res del que expliquem és mentida.
3: Clar, com s'ho va emprendre això, a les persones que veu parlar en aquest procés de documentació, que això acabés sent una obra de teatre? Ho veien com una manera de reivindicar la seva història, però d'altres potser es podrien sentir allunyats d'una representació que, clar, en cap cas és la realitat.
2: Clar, en el cas de la Verònica, que a nivell professional es dedica a la semiòtica de la memòria, per tant, a posar paraules, a posar símbols, a explicar, a representar el que és la memòria i coses que a vegades són molt difícils fins i tot de dir, de posar-hi paraules, ella ja ho tenia molt treballat. El que passa que no és el mateix escriure un llibre, com va fer ella, o explicar-ho en una entrevista de ràdio, o veure-ho a dalt de l'escenari representat per uns actors i actrius meravellosos com el Pep Cruz, la Marta Marco, la Gemma Martínez i l'Aroli Leri. Evidentment, cadascú rep la història des del lloc on l'ha viscuda, no? Per exemple, una de les persones amb qui hem parlat és Camila Estay, la cosina de Verònica, la filla del Fanta, el torturador, el repressor, que ella ho ha viscut des

0: de la seva pròpia experiència personal, dels seus traumes, de conviure amb un pare que ell estima moltíssim, però que va cometre crims de lesa humanitat, no? Per tant, és una història molt polièdrica i la manera de portar l'escena també ha hagut de ser complexa i polièdrica.
1: Explicava la Teresa que això li ve d'ofici, al final és periodista, deia que és una investigació de gairebé 3 anys, deies.
0: Sí, i de fet segueixen sortint fils i segueixen sortint nous elements amb cada lectura que fem, amb cada persona que coneixem, que ve a veure l'obra, etc etc.
1: Més cares del poliedre, no?, que explicaves. Clar, Pep, en el teu cas, ha hagut aquesta recerca, has interpretat molts personatges, però no sé si en aquest cas, on fins i tot et venien a veure els protagonistes de veritat d'aquesta història, has hagut d'indagar més sobre el context o sobre la història que representeu sobre l'escenari.
2: Mira, a mi m'han fet un gran favor, Cultura i Conflicte, perquè m'han deixat participar en el període de preparació de l'espectacle. O sigui, venia la Teresa amb un text, ens trobàvem, que érem 6 persones gairebé, però hi havia l'escenògraf, hi havia el de llums, hi havia el d'imatge, la Magda Puig, i aleshores, doncs, comentàvem l'espectacle i donava la meva opinió. Jo li donava la meva opinió en la línia de que per mi ha estat el millor dramaturg català, que és en Rossinyol, que la gent de teatre sempre l'ha tractat molt malament, però té un volum en paper ceba, així gruixut, és clar, a ràdio no sabeu així gruixut, ho posa 8 centímetres de gruix en paper ceba, on hi ha tot tipus de monòlegs, de teatre, de pensaments, és un home amb una complexitat immensa, en Rossinyol. I en Rossinyol deia, el teatre només hi ha una cosa que no pot fer mai, que és avorrir. Aleshores, jo em mirava des d'aquest punt de vista i deia, nois, això és molt interessant, però no voleu dir que li hauríem de donar una altra forma perquè això potser avorrirà. I, bueno, doncs, portava una veu més i, sobretot, una visió diferent, saps? Una visió més de, diguéssim, d'espectador, gairebé t'hi diré, o d'actor veterano que ja sap el que és un èxit o el que és un fracàs. I crec que ens hem entès molt bé, entre tots, i això ha fet que tot s'anés ajustant. Esclar, és un avantatge immens que et deixin participar. He de dir que el grup de Cultura i Conflicte, el més tonto, fan polles, allà, eh? Tots són molt espavilats, molt ens saben molt de lo que estan fent. I s'ho treballen molt. No és teatre documental, és teatre documentat, que és diferent. I aleshores, doncs, m'hi vaig sentir molt còmode, perquè quan te reben així en un lloc, doncs tot el que pots donar, perquè et sents part del projecte. Igual que també que a mi m'agradaria molt, molt, agrair a tots els programadors, que són més de 20, que ja han comprat l'espectacle només de fer 2 funcions en el CCB. Ja l'han comprat, ja tenim 20 llocs per anar, 20 ajuntaments que ens hi volen. Això tampoc és massa normal. Què vol dir? Que aquest grup Cultura i Conflicte té un prestigi, si no, no compres una cosa que tu no saps quin prestigi té. I que aleshores la boca orella que hi ha hagut després d'aquestes 2 funcions que vam fer al CCTV, doncs ha estat un èxit. Bueno, la gent es va posar a dreta els 2 dies aplaudint, però això a vegades en un estrena no pot ser cas. En un estrena sempre s'aixeca la gent perquè tots són parents i coneguts. Però a la segona funció ja no tant.
1: Que quan s'aixequen a la segona ja vol dir una cosa.
2: Llavors ja vol dir una altra cosa. Vam anar al Festival d'Olite, la vam fer en castellà i també la gent es va aixecar a aplaudir. I això que fotia un fred allà a l'oïda aquell dia.
3: També estem a un moment en què tot el que és memòria democràtica està molt a l'ordre del dia per moltes qüestions que estem veient en plana internacional. Doncs,
2: és el futur pròxim, desgraciadament, és el futur pròxim. Ens estem acostant a una situació que es pot tornar a reproduir això. Es pot tornar a reproduir.
1: M'interessava molt això que explicava el Pep de la diferència entre el teatre documental i el teatre documentat. Perquè, clar, entenc que quan topeu amb una història així, gairebé és per posar-la sobre l'escenari tal com raja, no? A més, el llibre està ben documentada, he pogut parlar amb protagonistes, però clar, aquesta fina línia entre agafar una història, utilitzar-la de base i convertir-la en un espectacle que sigui engrescador per la gent, que no avorreixi, com deia el Pep i com deia Rossinyol, entenc que té un debat intern molt important, sobretot quan has conegut els protagonistes, per, diguéssim, no acabar modificant en excés una història que, com dèiem, ja era prou potent i que parla de problemàtiques, sí, del passat, però que estan molt vigents.
0: Sí, la veritat és que, com deia abans, són capes, és una suma, i jo potser tiro més cap a la banda del periodisme, d'aferrar-me molt als fets, a les dades, al que
2: ens té martiritzats.
0: I, en canvi, tot el que rebutjaria a l'hora d'escriure un article o un reportatge per la ràdio, etc., que són potser les contradiccions, els silencis, les mirades, els gestos, tot això pel teatre és or, per tant es tracta d'incorporar-ho. I com diu el Joan Arquer, el

0: director de l'obra, el que prima és el teatre. Això és indiferent si darrere hi ha una bona documentació, un bon treball per conèixer tots els elements possibles d'aquells fets. Després, un cop es puja a l'escenari, doncs hi ha moltes maneres d'expressar-ho, no?
1: Perquè entenc que quan topes amb aquesta història o quan comences aquest procés de documentació, ja tens al cap que serà una obra de teatre, o no és així?
0: Sí, sí. Nosaltres, Cultura i Conflicte, tot i que som professionals que venim del periodisme, de l'audiovisual, del teatre, de la fotografia fins i tot, sempre investiguem conjuntament, sempre amb l'objectiu d'arribar a fer una proposta teatral. El que passa que generem tant de material que ens agrada compartir el camí que hem fet amb el públic. De manera que, per exemple, en aquest cas, hi ha un podcast, hem fet una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, que està d'accés lliure a Spotify, i que reuneix exemples que hem fet per documentar-nos de diferents països d'històries similars. Al final ens hem quedat amb la de la Verònica, però hem volgut compartir aquest camí. I la gent que vingui a la biblioteca també podrà gaudir d'una instal·lació sonora amb testimonis bastant frapants, he de dir, doncs de persones que s'han trobat a casa seva amb aquesta dicotomia de tenir víctimes i botxins o de com estimes o de què fas amb l'amor cap a una persona que saps que pot haver comès actes doncs, perniciosos. No?
2: Mm-hmm. És un tema interessant. De fet, l'obra gira constantment al voltant d'una pregunta que és incòmoda, que és com reconeixem un monstre, no? I, clar, fa uns dies parlàvem amb Quique Maillo al voltant d'aquest documental de la supervivent que parla de la història de la Tània, la dona que es va fer passar per una supervivent als atemptats de l'11S, i, clar, ens deia que el més fàcil és etiquetar els monstres i allunyar-nos d'ells. Clar, com es fa, quan estem sobre l'escenari, per intentar entendre què és el que ha portat aquella persona a fer aquells actes, però, evidentment, sense blanquejar-los.
3: Tu creus que cap persona podria viure pensant que és un fill de puta? Aquesta és la pregunta. Jo crec que darrere de cada monstre hi ha un senyor que s'ho ha muntat per pensar que és el millor que pot fer. Que ho sap argumentar, a més, la gent intel·ligent podria argumentar postures que són absolutament indefensables, entre cometes, perquè si ho argumenta vol dir que sí que hi ha arguments a favor, també. Si tu converteixes a una persona, jo li diria antisocial, que la societat l'ha d'apartar perquè no convé tenir pàjaros com aquests, doncs si tu a una d'aquestes persones la deixes enraonar, se sap defensar molt bé. Convé no convertir-la en un monstre, perquè si el deshumanitzes, llavors ja elimines la possibilitat de que el monstre siguis tu, o sigui el teu veí, el teu pare, la teva mare, el teu fill. Tots tenim allò dels dibuixos animats, un angelet bo a la dreta i un dimoni a l'esquerra. Cada persona tria a qui farà més cas. I lamentablement hi ha gent que la decisió que pren va contra la societat en general. Aquesta gent s'ha d'apartar, és evident, de la societat. No pot convidar amb nosaltres una persona que ens vol perjudicar. El que passa que, desgraciadament, a vegades argumenten tan bé que aconsegueixen ser líders de masses. I això a mi és el que m'estimula, per exemple, no tenir por a la mort, perquè ara sembla que estem navegant en el barco dels bojos. Els que piloten el barco del món en aquests moments segurament no havien estat uns polítics tan antisocials i anticívics. No cal dir els noms, que els coneixem tots. Per exemple, avui pensava que el de les pluges, encara demà o demà passat sortiran els del PP dient que piove porco governo. En Sánchez és el culpable de les pluges, vinga home, estan a punt de fer-ho. Ja trobaran el camí per arribar-hi. I encara hi haurà algú que s'ho creurà.
1: Sí, sí. No, i quan parlem de monstres, i en el cas que ens ocupa avui, són monstres que han constituït una dictadura, per tant se'ls ha seguit, tenen una oratòria, tenen aquests arguments, és més fàcil de veure com hi havia molta gent, i potser també va fer l'exercici, que els va entendre. I és important això que deies, Pep, de no deshumanitzar-los, perquè si els deshumanitzem ens sembla més difícil que en pugui aparèixer un nou. Clar. I si creiem que tothom en algun moment pot arribar a convertir-se en monstre, estarem latents a aquest perill i que la història
3: Exactament.
1: Es pot tornar a repetir.
3: Esclar.
0: Us explicaré una anècdota molt desconeguda. Recordeu la pel·lícula Viven o
2: sí,
0: La Sociedad de la Nieve d'aquest grup de jugadors de rugbi de l'Uruguai que es van estavellar als Andes l'any 72, doncs un dels militars alpinistes que els va rescatar en aquell moment per l'exèrcit xilè, al cap de 10 anys, era un dels grans torturadors de la dictadura xilena, el Wally.
3: Era el Wally?
0: Gran company de Miguel Estay i el Fanta, sí. Que és qui tu interpretes. Sí. És una anècdota il·lustrativa de com tots podem tenir dues vessants en funció de les circumstàncies i de molts altres aspectes, no?
1: Sí, jo crec que l'obra clarament és un diàleg entre el passat i el present. Crec que aneu fins a Xile, però per explicar una història que té molts punts universals amb el qual molta gent s'hi pot veure interpel·lada, no? O reconeguda. I entenc que aquest èxit que també ha tingut aquestes primeres funcions que heu fet, deies a Madrid?
3: La vam fer primer dos funcions i una prèvia aquí al CCCB. Per...
0: Durant el grec.
3: Sí, bàsicament per programadors. Aleshores vam anar al Festival d'Olite, res, al cap de 10 dies ja l'havíem après en castellà, perquè al Festival d'Olite hi van molts programadors també, i ens convenia que ens veiessin l'abans possible per si els hi agrada. Mira, ens ha sortit Valladolid, per ja d'entrada. Sí, sí. Perquè llavors surten els bolos abans i et pots programar amb més temps. I allà, a tots llocs, us he de dir que la gent es va aixecar dret aplaudint.
1: Ho dic perquè, en part, diguéssim, aquí a Catalunya i a Espanya, l'herència, diguéssim, històrica de la dictadura franquista també fa que puguem connectar d'una manera més pròxima amb el text. És a dir, que estem parlant de Xile, però que en realitat hi ha molts elements comuns. Crec que era una mica també la idea de l'obra, aquest diàleg entre present i passat.
3: Bueno, la idea de l'obra, si em permets que fem un petit detall, Teresa, és de que s'està descobrint científicament que la gent que passa un trauma tan fort col·lectiu com va ser, per exemple, un cop d'estat i la tortura que va venir a continuació durant més de 10 anys, van estar torturant i matant gent, això, aquest trauma, els fills dels que ho van viure i els nets l'hereden. S'ha comprovat amb retinyols que els han posat sota els efectes d'un so tremendo o una il·luminació que se'ls modifiquen els gens en els que han passat això, i aquesta modificació dels gens els passen als fills i als nets. És la postmemòria que està treballant, és el tema que està treballant precisament la que és Bessel, la protagonista d'aquesta història, la que de cop i volta diu què passa, em trobo malament, a casa meva no m'expliquen res, jo els meus pares són xilens, jo he nascut a Mèxic, què passa, em trobo malament, va tenir unes depressions, si és que es va posar a investigar. I llavors, com que ella estudia catedràtica semiòtica, va començar a analitzar què passava amb la gent que havia viscut aquests trames i els callava, perquè la gent que passa... Jo encara tinc família que de la guerra no vol parlar, m'entens què vull dir? La gent mira de no parlar d'aquests. Hi ha una frase a l'obra que és molt bona, que els silencis dels pares pels fills es poden convertir en cadàvers al descobert, insepuls. Perquè allò ha marcat genèticament. Per tant, l'obra es pregunta, la Verònica diu, si seré del trauma es pot heretar la maldat. Això ja és una cosa que posa la pell una mica de gallina. Pot ser que estiguem més temptats a escoltar el dimoni perquè hem heretat un trauma del nostre avi. És molt fort, això,
0: Sí, sí. De fet, una de les grans assignatures pendents d'aquest país és parlar-ne, precisament, no? Que el sol fet de plantejar actes de memòria històrica ja aixequi moltes suspicàcies, és que no anem bé, és que alguna cosa no hem fet bé, perquè precisament se n'ha de parlar i de tot, i des de tots els bàndols, i intentar entendre, no? Perquè això és el que ajuda a anar endavant.
1: I una cosa que té l'obra també en aquesta direcció que apunteu, és que, clar, a vegades quan parlem de memòria històrica, parlo d'obres audiovisuals o de teatre, que es centren molt en les víctimes, que evidentment són les que van ser colpejades, però potser no tant amb els familiars. Els familiars serveixen com una mica de recolzament pel testimoni inicial que és el de les víctimes. Això vosaltres ho heu tingut en compte, perquè aquí sí que els familiars d'aquesta història, inclús ells mateixos fan aquesta recerca cap a enrere, tenen un protagonisme i també, encara que no el visquessin de primera mà, són víctimes, directa o indirectament, de la dictadura xilena, en aquest cas.
0: De fet, vam trobar la Verònica a través d'una associació que es diu Històries Desobedientes, que es va crear a Argentina quan els fills dels criminals que van començar a ser jutjats i a declarats culpables i a condemnats a cadena perpètua, van descobrir que aquell pare amorós que tenia

0: a casa, més amorós o menys, havia comès aquests crims. I va arribar un moment que estaven cansats o cansades. És curiós perquè l'associació la creen dones primer, ara ja hi ha moltes persones, però la creen dones, filles de militars de la dictadura argentina, que estan cansades de portar aquesta motxilla, de portar el cognom, i que han triat posar-se al costat de les víctimes i que es manifesten al costat de les víctimes de la dictadura cada 8 de març amb les mares i àvies de la plaça de Mayo, etc. Aquesta associació ara ja existeix en molts altres països, també a Espanya. I de mica en mica surten en comptagotes persones que van ser, doncs, per exemple, hi ha el Tomàs Gil, fill del Juan Gil Mesa, comissari en cap de la Via Laietana, en el moment en què es va detenir el Puig Antic, i mica en mica van sortint aquestes segones i terceres generacions que accepten, com a mínim, parlar i discutir de què van fer els seus familiars, no?
1: Doncs ja volem acabar, tenim ganes que arribi per a tots els públics aquesta obra, perquè la veritat és que, com deies, m'imagino que hi ha famílies que potser sortiran d'allà i aquell dia, a l'hora de sopar, potser sortiran converses que no han passat mai.
2: Tens tota la raó.
1: Imagino que això també és la funció social que també es fa a través de la cultura.
2: És clar.
0: L'objectiu és aquest, que la conversa segueixi més enllà del teatre.
1: Doncs aquest és el desig i l'objectiu amb aquesta obra No miris, que s'estrena el proper 22 de setembre. Un dels seus protagonistes és Pep Cruz, n'hem parlat amb ell, i també amb la guionista i periodista d'aquesta obra, Teresa Turiera. Moltes gràcies als dos per estar aquí amb nosaltres.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.
3: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex Picolinas por el Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 17 de septiembre al 4 de octubre en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
1: Hem parlat de teatre, més endavant acabarem el programa amb música, però abans d'això, temps pel cinema amb el Mario Herrera. Mario, què tal? Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Un divendres més aquí portant-nos una pel·lícula de cara a aquest cap de setmana. Exacte. Per desconnectar de tota la feina i de tot el que hem anat fent de dilluns a divendres. A veure, què ens portes avui?
4: Pues bueno, avui us porto una comèdia brutal, a més, fantàstica. En aquest cas parlem del Jovencito Frankenstein.

0: Bueno, el jovencito Frankenstein, pel·lícula del 74, sembla que no se m'han callat una mica en los 70.
1: Sí, tu. També, sí. L'exorcista era també del 74.
0: Bueno, i la de Noche, Fiebre del Sábado Noche, igual. També. Vull dir que també era del 77, 78, em sembla.
2: Tenim temporada encara per anar abordant altres anys.
0: No, saps què passa? Que és veritat que hi ha molts clàssics que són... A veure, hi ha clàssics en totes les èpoques. Però clar, los 70 tenen pel·lícules com aquesta, que a més és una comèdia, que està considerada entre les 100 millors pel·lícules de la història, està amb el número 26, o sigui que està considerada una gran comèdia. No? És una pel·lícula del 74, dirigida per Mel Brooks, que és un director que ha complert 100 anys i està fent una seqüela d'una de les seves pel·lícules.
1: Sí, encara està en actiu, eh?
0: Sí, sí, està, ja sembla el senyor que... I la història, doncs, bueno, és anar una altra vegada a aquell Frankenstein del 31, i què ha fet aquest home? Què va fer aquest home? Pues aquest home va agafar i va fer uns... O sigui, el mateix... va agafar el senyor que es diu... A veure si ho trobo per aquí, perquè lo de los noms ja és una mica més... El senyor Ken Strickfaden, que era el que va dissenyar el 31 la pel·lícula de Frankenstein. Mm. Clar, el Mel Brooks va trobar que aquest senyor estava encara viu, i què va fer? Pues va agafar i li va demanar tot el que tenia de la pel·lícula del 31 i va fer igual que la pel·lícula del 31, sobretot la part on converteixen amb el Frankenstein i tot això. Mel Brooks també va fer la pel·lícula en blanc i negre, cosa que els estudis, que al principi era Paramount, però no li van acceptar el pressupost i al final la va agafar 20th Century Fox. Què va fer? Pues fer-la en blanc i negre, fer-la, a més, amb unes tonalitats, amb una fotografia

0: i una línia molt d'aquella època, i va convertir una pel·lícula que van fer moltes versions de Frankenstein amb una comèdia bestial. Una pel·lícula que, a més, fins ara, si la veus ara, et rius molt.
1: No sé què li devia semblar a aquest nom que no he pogut recordar perquè era bastant complicat, sí. Que va fer la pel·lícula el 31, sí. Que reversionessin la seva pel·lícula i que la convertissin en una comèdia.
0: Sí, bueno...
1: No sé què li devia semblar.
0: Bueno, és que aquest senyor no era el director, eh? Aquest senyor és el que va fer el... Vull dir, qüestió de vestuari, de muntatge...
1: Ah, d'acord.
0: Era el senyor... que ja era un home que per aquella època, o sigui, parlem del 74, doncs ja tindria els seus 80 llargs. Mm. Clar, el senyor Mel Brooks va començar a investigar i va veure que aquest senyor estava, i aquest senyor se va quedar amb moltes coses de l'estudi i van poder fer, o sigui, tot el que surt a la pel·lícula és original de la del 31. Vull dir que
1: el decorat,
0: sobretot, sí, sobretot la part on fan el Frankenstein, no? Diem.
1: Sí, ara sembla molt evident, no? Però trobo que és una bona estratègia agafar una història que sempre l'hem conegut a través del terror, la foscor... Mm. Es queda amb l'essència, no, vull dir, no és irrespectuós amb el relat de Mary Shelley, vull
0: dir,
1: és fosc, però... li otorga una comèdia molt, molt curiosa. Mario, perquè la gent entengui, segur que l'han vist molt de la gent que ens escolta,
0: exacte.
1: Perquè la gent entengui el to d'aquesta pel·lícula, abans tenies un enrenou amb els noms i tot plegat, a la pel·lícula també hi ha bastant enrenou, en aquest sentit.
2: Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No. Se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor.
1: Igor.
2: Ah, me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe?
1: Tot plegat perquè renega del seu cognom, llavors l'interpreta sonorament d'una manera diferent a Frankenstein, que és el que conem.
0: Bueno, és que l'autèntic Frankenstein és el seu avi i el renega del que va fer. El que passa és que una vegada arriba allà al castell, pues, veu que pot fer-lo. I què fa? Pues, intentar crear vida de trossos morts, no?
3: Aquí el guionista té una doble responsabilitat, sí. No? en aquesta pel·lícula.
0: Sí, a veure, el guionista va ser ell amb el Gene Wilder, que és un dels actors, que anava a dir ara el nom dels actors, el Gene Wilder, que fa del doctor Frankenstein o Frankenstein, a Peter Boyle, que fa de monstre, Martin Feldman, britànic i a més un home que, per desgràcia, va morir jove, però que dir d'aquest home a nivell de comèdia, la va petar, vull dir. Terry Gard, que en aquella època, que fa de l'atractiva Inga, que és la que ha ajudat, diguem, del doctor, la Cloris Leachman, que és la que cada vegada que es diu Frau Blücher, doncs els cavalls comencen allà, cada vegada que diuen Blücher, doncs els cavalls comencen allà
1: a revolucionar-se,
0: no? Madeleine Kahn, que és la que fa la nòvia del doctor, del Gene Wilder, i el Gene Hackman, que fa un papelet, i ara famós per aquella època, però mira, li va fer gràcia, i fa de sec, que és quan arriba, en l'època, o sigui, a la pel·lícula de Frankenstein, quan arriba aquell puesto al Frankenstein, li comença a tirar... La sopa calenta i bueno, li fa les mil i unes, no?
1: Gene Wilder, que va guanyar popularitat amb una pel·lícula que crec que és una mica anterior a aquesta que comentem avui, que és la de Willy Wonka original, no?
0: Sí, exacte. De sí era de...
1: D'1,
0: sí.
1: Crec.
0: El que passa és que aquesta pel·lícula no va tindre massa èxit. De sí, el senyor Gene Wilder amb aquesta pel·lícula va començar una altra vegada, perquè havia fet aquesta i amb el Gene Hackman la de Sillas de Montar Caliente, que tampoc va tindre massa èxit, que també era guion de tots dos, i clar, què va passar? Pues que amb aquesta pel·lícula pues, va ser...
1: O sigui, un abans i un després. Sí,
0: és una pel·lícula que va costar 2.800.000 euros, dòlars, i va recaudar més de 86 milions. O sigui que parlem d'una pel·lícula que va tindre molt d'èxit. Clar, el que va fer Mel Brooks sobretot és l'estètica i cuidar molt, dintre d'una comèdia, convertir-la en una pel·lícula, pues, diem de nom, no? Una pel·lícula amb uns decorats i tot molt ben fet, vull dir, ell no volia fer una comèdia ja en plan tonto, no? Volia fer alguna cosa maco.
1: Jo crec que sempre ha passat això, que la comèdia a vegades se les ha fet de menys, no? Ha costat més tenir-la al mateix esglaó que altres gèneres, i en aquest cas ho va demostrar als 70, que fent una comèdia no calia només centrar-nos en l'argument ni en els diàlegs, sinó que també la podies vestir amb uns decorats molt treballats, amb unes bones interpretacions, amb uns bons vestuaris, però és veritat que els diàlegs són molt bons.
0: És que són molt bons.
1: Escolta.

0: una altra, va.
1: Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto.
2: ¡Hola! Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. ¡Taca, taca, taca, taca, taca!
0: Y ben doblat, eh?
3: Sí, sí. No, no, bueno, és que en aquella època havíem molts dobladors. No és que avui no los hagi, però coneixo algun i la veritat és que ha canviat molt, eh? Hi ha pel·lícules que no, vosaltres quan aneu al cinema i tal, no sé si us doneu compte que hi ha veus que no...
4: Sí, com molt forçades.
3: Exacte, que no entren massa amb el personatge, no?
0: Jo crec que sí, cada cop està creixent més la versió original. Vull dir, cada cop hi ha més sessions als cinemes, inclús comercials, que abans costava molt trobar versions originals als cinemes comercials. Cada cop n'hi ha més perquè crec que la gent aposta.
3: Sí, la majoria ara de cineses, Yelmos, tots aquests, tots fan sempre diverses versions, o sigui, diverses... hores que fan versió original subtitulada, sí, sí.
4: I és interessant també aquest paper de la comèdia per denunciar coses que realment doncs, són serioses, no? I el que deia, el que ara escoltàvem en aquest diàleg, n'és un gran exemple, perquè quan una persona es mor tots ens posem les mans al cap, ara penso en artistes, no? Per exemple, i tots s'omplen els diaris, etc. Però clar, la vida de tothom continua i passa un any i ja no te'n recordes d'aquesta falta, no? I és una manera doncs, d'expressar una cosa que és una realitat diària dels humans.
3: Bueno, és que si hi ha algú que té la comèdia, i no només amb aquesta pel·lícula, amb moltes, es riuen de la realitat.
4: Exacte.
3: De lo que a vegades no es prenen molt serio i lo veus allà a la pantalla i es rius molt i en aquest cas pues, l'amor, que en aquest cas és fer vida d'això, de l'amor, pues, bueno, se lo prenen i els Jaume el Brox pues, van fer una pel·lícula impressionant, vull dir, per mi una de les millors comèdies, hi ha algunes altres, que igual parlem en un futur,
4: vale.
3: Però aquesta, ja t'he dit que per mi és una de les millors comèdies amb les que si les veus avui en dia segueixes reient i passant-lo bé.
0: Ara comentaves aquesta posició número 26 entre una de les millors pel·lícules de la història. En aquell any, el 74, també va tenir un reconeixement immediat o se li ha donat cert valor posteriorment?
3: No, aquesta va tindre bastant reconeixement en aquell moment. Lo que passa és que és veritat que als Oscars va estar, em sembla que va tindre 2 nominacions i em sembla que no va guanyar cap. Sobretot a nivell pues, això de producció i no sé si el guió tal com estava... però no va tindre massa èxit a nivell de premis, va tindre alguns a nivell, pues, no sé si globus, però sobretot dintre de la indústria, sí que va tindre alguns premis, però no va ser una de les pel·lícules molt reconegudes a nivell premis, però bueno, vam parlar de l'Exorcista també, que tenia 10 o 11 Oscars, va guanyar 2 i sobretot per qüestions tècniques.
0: Sí, això dels premis ja ho diem, que a vegades donen cert reconeixement, però no sempre els hem agafat al peu de la lletra.
4: L'èxit a les taquilles, per això, indiscutible, ho comentava també. Aquests 8 milions, no?
3: Sí, sí.
0: No, 80 milions.
3: No, 86 milions va recaudar.
4: 86, perdona.
0: Sí, sí. Amb un pressupost que ara ja no es veu, eh?
3: No,
0: aquests 2 milions.
3: Seria impossible, vull dir que això lo fan pocs directors.
0: Escoltem un últim fragment d'aquesta pel·lícula i el Mario remata el jovencito Frankenstein amb una curiositat més.
5: ¿Le apetecería un brandy antes de retirarse?
1: No. Gracias.
5: ¿Leche caliente? Tal vez.
1: No. Muchas gracias. No, gracias.
5: ¿Chocolate?
1: Nada. Gracias. Estoy un poco cansado.
5: Le deseo
1: buenas noches.
3: La veritat s'aguanta molt bé i bueno, hi ha alguns moments de la pel·lícula, bueno, tota la pel·lícula, perquè hi ha alguns, com la de l'estació, que s'està despedint de la nòvia, bueno, que és per morir-te.
0: És veritat, aquesta sí que la recordo, perquè la vaig veure fa temps aquesta pel·lícula i recordo que hi ha moltes coses encara actuals, no? Perquè li vol fer un petó als llavis i la dona li diu, no, els llavis no, que estic pintats, aquí tampoc, que m'he posat maquillatge...
3: El cabell, no, que estic... Les ungles, no? Perquè, o sigui, és una passada. Bueno, si voleu rematar, la química i les improvisacions dels actors, perquè improvisàvem moltes vegades, va fer que tota la part tècnica, tots els que estaven a darrere, a part que hi ha molts bloggers d'aquests que ells mateixos riuen, no paraven de riure. Què va fer? Sempre són llegendes, però no se sap. Segons diuen, a tots els tècnics que estaven rodant la pel·lícula les van posar un mocador a la boca perquè no... perquè s'aguantessin el riure mentre el rodatge, vull dir que...
0: Que si no hauria entrat pels micròfons, no?
3: Exacte, bueno, clar, és que no paraven de riure, ja t'he dit, si mires per YouTube, és que veus moments que ells mateixos és que no s'aguanten el riure, vull dir, és que tenen que explotar. Sí,
0: sí. Són aquestes llegendes urbanes que, com no fan mal a ningú, decidim creure-les i són molt divertides.
3: No, és que
0: realment tot l'equip estigués amb un mocador a la boca
3: I és que...

0: Además, si t'imagines allà amb el rodatge, sí, té que ser bestial, vull dir.
1: Sí, una gran pel·lícula.
2: Al final també acostumats a això, a un personatge que està relacionat amb el terror, portar-li la comèdia d'aquesta manera, evidentment jo també entenc i em vull creure que realment doncs, hi havia aquests riures, no?, d'esternillants en un moment doncs, en què estàs treballant, que també suposo que et posa en situació a ells i donar més joc després a la improvisació.
0: No, totalment, i bueno, jo suposo que això no passa només amb aquesta pel·lícula. Hi ha moltes comèdies que no s'aguanten el riure i clar, hi veus allà toma tras toma, perquè és que no hi ha manera. Quan et mires, bum, ja està rient.
1: Les tomes falses, no?, que es diuen.
0: Exacte.
1: I el monstre, perquè clar, amb 2 milions de pressupost, com el construeixen?
0: Bueno, el monstre, mira, com era en blanc i negre, el que van fer és pintar-lo de verd. Era una pel·lícula en blanc i negre. Perquè diu, segons el Seck i el Mel Brooks, deia que ressaltava més la cara, sobretot, del monstre. Però el van pintar, o sigui, estava pintat de verd, el Peter Boyle. I només per acabar, hi ha una pel·lícula, hi ha un grup que es diu Aerosmith, que quan van veure la pel·lícula, hi ha un moment que el senyor Martin Feldman diu Walk This Way, que és Camineu per aquí, i quan la van veure, van començar a escriure la lletra d'una pel·lícula, d'una cançó molt famosa d'aquest grup, d'Aerosmith, que es diu Walk This Way.
2: Ah, mira, va servir d'inspiració.
1: Sí, una clocada d'ullet, no?
0: Sí, a la pel·lícula.
1: Molt interessant.
2: Molt bé. Doncs aquesta és la pel·lícula Jovencito Frankenstein que ens ha portat avui el Mario Herrera. 3 seccions en què hem estat reivindicant les pel·lícules dels anys 70.
0: Exacte.
2: Que està bé, està molt bé fer-ho. Mario, moltíssimes gràcies. Divendres vinentment. Bon cap de setmana.
0: Fins la setmana que ve, igualment.
3: Vuelve el mayor espectáculo musical.
4: Hay sueño, ilusión.
3: Con Mika.
4: El escenario de La Voz no regala nada.
3: Pablo López.
4: Me ha impactado muchísimo.
3: Lola Índigo.
5: Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella.
3: Y Melendi.
6: ¡Mi madre!
3: Esta temporada va más allá.
7: ¿Qué?
3: Más competición, más emoción, más espectáculo, más talento.
8: ¡Está dentro! ¡No! ¡Está dentro!
3: La Voz, nueva temporada. Esta noche a las 10 en Antena 3.
9: Ya disponible en Access Player.
10: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
11: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
13: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
2: Doncs amb aquesta sintonia tanquem la setmana, com ja poden estar percebent, amb música i amb festa. Amb la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
14: Molt bona tarda. Jo sentint aquesta música, bé, donen moltes ganes de festa, eh?
1: Sí, és com quan et compres una camisa molt diferent a les que tens i dius, encara no m'he acostumat, però sé que em queda bé.
14: Però m'agrada, no?
1: Encara la gaudeixo, aquesta estrena. Sí.
2: Els símils del Joan, eh? A veure, agenda musical d'aquests dies. Què ens
14: espera? Doncs sí, tenim un cap de setmana complet, eh? Començarem parlant de Sopa de Cabra. Sí.

0: Aquest any ja hem parlat en alguna ocasió de Sopa de Cabra, perquè celebren els seus 40 anys, que es diu ben aviat això, 40 sí. anys d'història, amb una gira molt especial que ara arriba a Tarragona. Avui mateix tenim a la banda el Tarraco Arena per fer un dels últims concerts de la gira, ja que només els queden 3 shows abans d'acabar-la, de posar-li fi. Mm-hmm. El concert està a punt de començar, però sí que és cert que abans de venir ho he mirat i quedaven entrades. Mm. No sé si hi haurà possibilitat,
1: igual,
0: potser,
1: no?
0: Si comencen una miqueta més tard o arriba algú 10 minuts sí. més tard, potser sí. li deixen comprar.
2: Algú que es trobi per la zona, ens estigui escoltant i digui, escolta, que jo no tinc pla per aquest divendres nit, no vull desaprofitar, doncs vinga, anem-hi,
1: sí, sí.
2: no?
1: Podria

0: Ja, depèn de l'organització. Hi ha organitzacions que decideixen posar com un lloc de taquilla, no? I llavors pots,
1: física,
0: exacte,
1: clar.
0: I pots anar i pots comprar el mateix dia, hores abans, i hi ha d'altres que no, que confien que es farà el sold out o simplement no posen aquest servei i llavors no les pots aconseguir.
1: Bé, si algú ho aconsegueix, que ens ho digui, també.
2: Exacte, i tant.
0: Sí, no em vull passar de nostàlgic, però trobo a faltar grups com en aquesta època, que era Sopa de Cabra, Els
1: de
0: Pets...
1: De fa 40 anys.
0: Sí, rock català, no? Trobo a faltar nous referents i bé, no sé ben bé per què és, perquè jo crec que el rock ara cada cop està tornant més.
2: Sí, n'hi ha que potser han nascut amb aquesta intenció, però que s'han acabat comercialitzant i també ha estat més complicat mantenir-se.
0: És un so molt específic d'una època concreta, perquè Els Pets també tenien un so similar. Veurem, potser està el millor del rock català està per venir. Potser.
2: Això esperem, un desig. A veure, anem a una veu potent, ara.
1: Sí, i diferent. Mira, lo cert és que no ens movem de lloc, perquè la Mònica Naranjo arriba a Tarragona, però demà.

0: Mònica Naranjo està fent una gira que es diu Greatest Hits Concerts 2026 per celebrar els 30 anys. Ja sabeu que està de moda, eh? Això de
1: sí, sí,
0: fer
1: celebrar.
0: Anys. Sí, sí, celebrar sobre els escenaris. Doncs bé, la Mònica Naranjo, 30 anys de trajectòria musical. Aquest concert que us dic també serà al Tarraco Arena a les 9 de demà i encara queden entrades disponibles. El show, com podeu imaginar, doncs, repassa els grans èxits de la seva carrera, però amb una posada en escena de gran format, amb una banda, coristes, ballarins, llums i un vestuari que diuen que també ha creat especialment per aquest espectacle.
2: Mm-hmm. Molt bé, sí que està de moda tornar.
1: Sí.
2: Aquests artistes que fan X anys i llavors fan una gira.
1: Sí, bueno, una Mònica Naranjo que l'hem vist també improvisant en altres àmbits, presentant programes de televisió, ha intentat fer una miqueta de tot.
2: La temporada 1 de La Isla, que poca gent se'n recorda, però la primera temporada de La Isla presentava Mònica Naranjo i va ser la segona que es va incorporar a Santa Berneda.
1: I de fet, sí que penso que, ostres, és una veu molt potent, pot agradar o no pot agradar, o pot agradar més com a personatge, això, el que sigui, però té una veu, jo la vaig poder escoltar en directe al concert de la Laura Pausini, dos veus molt potents cantant juntes i era espectacular, o sigui, et quedes mirant-la fixament, la veritat.
0: Sí, sí, i com molt reconeixible també, no? Perquè 100%. No diuen que és ella i és la veu molt característica
1: sí.
0: també.
1: Sí, sí, sí, totalment. Molt bé, doncs això, dos plans de celebració i a més a la mateixa zona.
0: Doncs sí.
1: Acabem amb algo ben diferent.
0: Doncs sí, teníem ara proposta per avui divendres, la Mònica Naranjo per demà dissabte i demà, bueno, perdona, tenim el demà passat, el diumenge, acabem amb una proposta ben diferent.

0: Demà passat, el petit Palau de la Música Catalana doncs, acull Candlelight Disney Cançons d'Amor, una experiència que porta les melodies doncs, més conegudes de les pel·lícules romàntiques de Disney a la música clàssica. Jo vaig anar-hi la setmana passada.
1: Ah, i què tal?
0: Aquest, us ho recomano, jo és que sóc una romàntica.
2: Aquest mateix, eh?
0: Sí, sí, sí, perquè fan doncs, això aquest cap de setmana i el vinent també, el divendres, el dia 25. Bueno, és això que fan a Candlelight, no? Aquests concerts amb, els, amb espelmes i tal, que fan com diferents sessions, diferents dies. A mi em va agradar molt, eh? Us ho recomano.
2: L'ambient Candlelight ja transpira romanticisme.
0: Sí, sí, no? Sí, però clar, jo sóc molt fan de Disney i quan em van dir Disney i cançons d'amor dic,
2: llàgrima, llàgrima, sí, llàgrima sí. Rere llàgrima.
0: Alguna llagrimeta va caure, la veritat. Però bé, com us deia, que en aquesta ocasió les cançons romàntiques estaran interpretades per un quartet de corda i bé, hi haurà dues sessions a les 6 i a les 8 i encara queden entrades, eh? Això pel de diumenge. Si no us va bé aquest cap de setmana, doncs també el divendres vinent, el 25 de setembre, mira, tornaran al Petit Palau.
2: Amb entrades.
0: Amb entrades també, sí. No et queixaràs, eh?
2: Sí, no. Sí, exacte. Sé que fa mesos m'ho veu recomanar i em veu parlar molt bé de Candlelight, però sí, no puc actualitzar la meva situació, encara no, no hi he anat mai
1: igual.
2: Sí, no ho sé, no, em costa, no m'hi trobo en aquest ambient de concert instrumental,
0: no?
2: Amb versions...
0: Clar,
2: no
0: pensa que és una música que coneixes, sí, sí, sí, però com sí, sí, de manera
2: sí, sí,
0: clàssica,
2: no, sí, sí, sí, sí,
0: li dona com una volta, no? A la música.
1: Que era ABBA el que havíem anat nosaltres,
0: nosaltres
1: no?
0: Vam anar a ABBA, sí,
2: molt
0: sí.
2: Molt guai.
1: No, molt, molt xulo, i és això, que veus unes adaptacions que potser no t'esperaves i... No,
2: a llocs xulos, no?
1: Sí,
2: també ho fan a llocs
1: exacte,
2: xulos.
1: Exacte, l'escenari és preciós. O sigui que si parlàvem de celebracions, doncs aquells que celebrin l'amor, no? Oh. Aquests dies, doncs per diumenge ja tenen pla també. Per tant, repassem Sopa de Cabra, Mònica Naranjo i Candlelight Disney. Això pel que fa a l'agenda musical. Actualitat de la setmana que ve carregadeta.
0: Sí, tenim moltes notícies. Començarem parlant d'Oasi.

0: 6, que ha anunciat una nova gira mundial pel 2027.
1: Joan, el programa s'acaba a 2:15, val? Jo t'aviso.
0: S'està tocant la boca, així, com dient ai, ai, ai.
2: Venint d'un lloc que no he anat mai a un lloc que vull anar, sí o sí, sí, no? Aquest concert.
0: Doncs

0: Els germans Gallagher recuperen la seva gira després del seu retorn als escenaris i serà la seva primera actuació a Espanya des del 2009, que va ser quan van tocar al FIB de Benicàssim. Aquell concert va ser especialment recordat perquè només un mes després van anunciar que se separaven i ara, doncs, 18 anys després, tornaran a actuar a Espanya.
1: Una majoria d'edat, 18 anys.
0: Una majoria d'edat, sí. Una vida.
1: Sí. És curiós perquè ara han publicat un documental que l'altre dia vaig anar a veure i que recomano molt si sou fans d'Oasis, i sortien vídeos de gent que estava present al concert de París d'un mes després, on es van separar, és a dir, es van separar just abans d'un concert. Ups. I surt la veu de l'organització amb un megàfon dient: escolta, acaba d'haver una baralla als camerinos entre els dos germans i no podran actuar aquesta nit. I clar, la gent es queda copsada.
2: I els van tornar les entrades?
1: Sí, això cap problema. Això,
2: perdó,
1: això cap problema. No, és correcte.
0: Ella preocupada per els assumptes pràctics.
1: Però sí, us recomano aquest documental perquè, clar, explica com després de 15 anys sense dirigir-se a la paraula van tornar als escenaris, surten els vídeos dels primers assajos entre els dos.
0: I què tal?
1: Realment fa molta impressió perquè els dos estaven nerviosos, són persones diferents, una és més... Bueno, notes més que està nerviós, l'altre és més segur de si mateix, o almenys és el que aparenta, però és molt curiós aquesta relació entre els dos germans, que ara sembla, per cert, que estan en el seu millor moment.
0: Que idíl·lica, no, la relació?
1: Idíl·lica.
2: Mira. Poder de la música, eh?
1: Sí, i la seva primera gira, de veritat, a nivell musical, van estar excel·lents, vull dir, millor que el 2009 i que anys abans. Suposo que han tingut temps per assajar aquests 15 anys a nivell vocal i ara estan en un punt dolç.
0: Jo aprofito i et pregunto, tinc moltes ganes de veure aquest documental. És cert que hi ha una imatge del retrobament? Que hi havia una càmera amagada i tot això?
1: Sí, sí, és això que explicava. Perquè el retrobament és en el primer assaig, diguéssim.
0: Ah, directament,
1: Bueno, crec que vam fer un parell d'assajos sense Liam, que és potser el més conflictiu, podríem dir, dels dos. L'altre és una mica... Sí, exacte, difícil és la paraula. I llavors es veu aquest assaig on no es donen la mà al principi, hi ha una mica de nervis, però a poc a poc vas veient com a mesura que es va acostant al primer concert, on, recordem, surten de la mà, i així ho repeteixen durant tots els concerts de la gira, doncs la relació va millorant a poc a poc, no? És molt interessant. Sí,
2: però tu creus que no havien quedat ni per fer un cafè?
1: Diuen que no. Diuen que 15 anys sense dirigir-se la paraula fins que van començar a reprendre contactes per aquesta nova gira.
0: Sent germans, diuen, no? 15 anys.
2: No sé fins quin punt també la construcció del relat pot ajudar també, evidentment, doncs, a aquestes imatges després tan potents, els dos agafats de la mà. No ho sé, no dic que no, però em sembla bastant de pel·lícula, no?
1: Sí. És possible, però és que són personatges... Bueno, sobretot un, el Liam, és un personatge molt curiós. I després també van fer una carrera en solitari, els dos traient discs per separat. Per tant, estaven en altres coses. I jo sí que m'ho crec. Coneixent-los una mica, sí que em crec que no es dirigissin la paraula.
2: Va funcionar, això de carreres així individuals?
1: Clar, la majoria, per no dir totes, m'atreviria a dir totes les cançons d'Oasis les ha escrit Noel, que és el guitarra, el bonachón, diguéssim.
0: Sí.
1: I el que passa és que l'altre té una veu que és molt característica i que li ha ajudat molt, però totes les cançons són del Noel. Què passa? Que quan fan carrera en solitari, els discos del Noel són boníssims. I els del Liam, escolta, hi ha un que és molt bo, per cert, sobretot amb un parell de cançons que són espectaculars, però clar, no és el mateix.
2: Clar.
1: Les de Noel són una passada. A més, diguéssim, no va posar Noel Gallagher, sinó que va posar Noel Gallagher and the High Flying Birds. Vull dir que eren com un grup, era una banda més aviat. Llavors el seu so estava més depurat. L'altre era ell sol, amb músics, però no repetien, diguéssim, a les gires.
0: No reconeguts, tampoc, no?
2: Sí, i impossible d'igualar amb l'èxit que havien tingut amb Oasis,
1: això és
2: evident, claríssim. Sí. Molt bé, doncs, a veure, com que estem... Jo estic segura i confio que el Joan anirà a alguns
1: molts
2: dels
1: nervis,
2: concerts, perquè
1: molts.
2: Hi ha molta gent que estem involucrats en aconseguir les entrades pel Joan, on sigui, a Barcelona, a Manchester, perquè, clar, parlem d'això també. A Barcelona venen dos dies...
0: El juliol.
2: A Manchester 10?
1: 11. Tot el juny estan a Manchester, no s'hi mouen.
0: Però serà difícil aconseguir entrades, Jo he d'admetre que per un tiet m'he registrat i el funcionament és aquest, no? T'has d'inscriure al web d'Oasis, és com que passes un primer filtre, t'arriba un correu dient si has estat seleccionat i no t'assegura comprar entrades amb aquest correu, no? Simplement que pots accedir a la venda d'entrades.
1: Sí, amb la bogeria que això comporta, sí.
0: Sí,
1: és una manera que ho fan per evitar que la gent compri entrades només per revendre-les després més cares, han buscat... cribar una mica i crec que prioritzaran la gent que és de Barcelona, diguéssim, en els concerts de Barcelona.
0: Jo tenia el dubte, sí.
1: Jo crec que sí, i espero que sí, perquè ho han fet molts grups, ho va fer també Radiohead quan va tornar als escenaris. Crec que és una bona mesura, no deixaran comprar 8 entrades per usuari, en faran 4, tot això és per fer que la revenda doncs quedi

0: traduïda i el codi serà personal per cada persona.
1: Sí, ja ho posava això.
0: Veurem.
1: Sí.
0: Jo tinc compinxades a la Lola, a Nautil també.
1: A tu també estàs així.
0: Papa, mama, tiets, vull dir que... A veure si hi ha sort.
1: Sí, no, s'ha de fer aquí una campanya familiar i d'amics per poder aconseguir-ho.
2: En farem seguiment, de ben segur.
0: O no.
1: Si no arriba el correu, no.
2: Si no senten res, és que no hi ha hagut sort. A veure, que a mi m'agrada personatge.
1: Sí, perquè també tenim notícies, però en aquest cas de la Billie Eilish.
2: Ai...

0: Bé, parlàvem d'Oasis, que li agrada al Joan, ara a Billie Eilish, que li agrada a Lola.
1: Exacte, una miqueta de tot.
0: Sí, sí. Doncs bé, us volia actualitzar, que és que l'artista fa un pas més en la seva carrera i debutarà com a protagonista d'una pel·lícula de ficció, que es diu La campana de cristal, i és l'adaptació de la novel·la de Sylvia Plath. Així doncs, ella li donarà com vida a Esther Greenwood, és una jove brillant que ha de fer front a les pressions socials i les expectatives de les dones de Nova York dels anys 50, per tant, un registre que tampoc li quadra molt.
1: No, totalment.
0: I bé, la pel·lícula ja ha acabat el rodatge, es troba en fase de postproducció i no té encara data d'estrena, però bé, veure la Billie Eilish com a actriu també hi ha ganes, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí. És una dona, jo crec que bastant polièdrica, perquè l'hem vist als escenaris, amb instrument... Vull dir, no sé, a mi m'agrada moltíssim també, perquè és el que dius tu, crec que generarà un xoc, que això també és interessant, perquè veus la seva indumentària, com va vestida, la imatge que transmet, i veure-la, doncs això, a Nova York dels anys 50, crec que també serà curiós.
2: Sí, jo crec que si m'he de quedar amb un artista de la nostra generació, diguéssim, i mira que potser poso en el sac Bad Bunny, em quedaria amb Billie Eilish. Sí. És espectacular. Té discs increïbles, en directe és una bomba, i a més és un artista. És a dir,
0: compositora.
2: Sí, a més ha trobat una sonoritat molt reconeixible, amb aquest micròfon que sembla que tingui dins la boca gairebé. Sí. Amb l'acústic també se'n va sortir, amb el Tiny Desk que va fer amb el seu germà, amb el Phineas, que també té molta culpa de les cançons que composa, i em sembla, sí, l'artista de la nostra generació, o sigui, que de cada una.
1: Sí, sí, el team que fan, aquest equip que fan amb Phineas, és també és el que diu el Joan, parlàvem de germans, no?
0: Sí,
1: doncs, també és interessant. Vale, i ara passem a un artista que ha generat polèmica aquests dies.
0: Sí, s'ha liat una mica amb la gira de Ed Sheeran.

El cantant britànic s'ha quedat sense taloners pels seus concerts als Estats Units. I per què? Doncs perquè fa uns dies un dels seus taloners, el seu amic Macklemore, que nosaltres coneixem també, es va posicionar sobre la guerra d'Israel reclamant la llibertat per a Palestina. Hi va haver gent que no va estar d'acord amb el seu missatge. I bé, anem a fer una cosa, escoltem una cançó del Macklemore i així ens situem. I'm gonna...

0: Maca. Bé, així ens fem una idea sonora. Doncs bé, algunes d'aquestes persones que us dic que no els hi va agradar el missatge són, doncs, peixos grossos, propietaris d'alguns dels estadis on actuarà Ed Sheeran, i li van dir que si Macklemore actuava, doncs potser els concerts es podrien arribar a suspendre's. Per tant, Ed Sheeran es va trobar una mica al mig, va intentar fer de mediador, però finalment el raper ha estat expulsat de la gira i la resta de taloners, doncs, han decidit retirar-se en solidaritat. I també la seva banda, després de veure tot aquest moviment, han decidit també abandonar la gira de Ed Sheeran.
1: Molt bé, molt valents. Taloners, banda, Macklemore, molt valents tots ells, i no tan valent, quart, diria jo, Ed Sheeran, que crec que s'equivoca. És a dir, jo sé que ja és difícil, perquè hi ha molts interessos pel mig, hi ha molta reputació, em podria dir. Crec que també l'ha perdut en aquest cas, amb aquest moviment que ha fet de reputació, sí. Em refereixo musical i sobretot econòmica, el que suposaria. I el que passa és que demostra la quantitat d'empreses que tenen encara contractes amb Israel i que dominen molts sectors. El de la música n'és un, però n'hi ha més. I crec que aquí Ed Sheeran s'equivoca, perquè hauria d'haver mostrat solidaritat per, al final, una persona que ha decidit expressar la seva llibertat d'opinió en un espai públic.
0: Sí, sí. Fins i tot, bueno, va ser el Macklemore qui va dir que no té cap problema amb Ed Sheeran, que porten sent amics molts anys, que espera que no es trenqui aquesta amistat, però clar... igual no quedarà la cosa.
2: No, i serà interessant també veure musicalment què fa ara Ed Sheeran. Arrencarà concerts ell sol amb la guitarra i amb els loops, com ja hem acostumat a veure'l durant molt de temps, amb els Divide, Plus i tots aquests fa molt de temps.

0: temps, però amb tots aquests discs gairebé era sempre ell amb la guitarra. Serà interessant veure si continuarà així.
1: Jo espero que recapaciti i no ho faci. I no faci concerts, perquè trobo que és molt lleig, sincerament. Yeah. Però bueno, veurem.
2: A plataforma s'està reflexant, aquests moviments, perquè sí, el tema de reproduccions, l'Ed Sheeran continua igual que altres setmanes, però, en canvi, els seus taloners estan tenint com moltíssimes més visites i reproduccions. Bé, tots ells, però de dir, no sé si he vist un 600% més que la setmana passada, no? Vull dir que tot aquest moviment la gent s'ha interessat per veure qui són els taloners. El Macklemore té un parell de cançons sobre Palestina i aquestes cançons també tenen un pic de reproduccions, sí, brutal.
0: De fet, un d'aquests taloners és també, ara que en parlàvem, Phineas, el germà de
2: Billie Eilish.
0: Sí. Molt bé, doncs aquestes són les notícies d'aquests dies en clau musical i divendres vinent... La Mercè és el dijous, exacte. Marta, gràcies, fins la setmana vinent, bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Doncs a ritme de Macklemore nosaltres acomiadem una setmana més a La Brúixola. Ara els deixem amb La Brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz amb tota l'actualitat esportiva. Tornem dilluns a partir de les 7. Que tinguin molt bon cap de setmana. Cuidin-se, que vagi bé.
3: Is that your grandma's coat?

0: Passen 4 minuts i mig del punt horari de 8:45 i l'Armero, senyora dels temps nadalencs, li agrada el torró més que un tonto un llapis. Que el de tonto no va per tu, Armero, el de llapis sí. I clar, pues, posa aquesta realització musical d'enyorança navideña. Hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça passa per la visita demà 9 de la nit al Sánchez Pizjuán de Sevilla. I per un debat sense debat, sota pals. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. El debat és que no és Nadal, eh? Jo no vull que sigui Nadal encara. O sigui, no? No.
0: Jo no he sigut mai de Nadal, eh? De torrons sí, de Nadal no.
1: De menjars, de comilones del Nadal sí.
0: Sí,
1: però,
0: sí, molt.
1: Però no de...
0: Però la tradició no.
1: Exacte. No. A veure, sí, era la gran incògnita d'aquest migdia a la roda de premsa de l'entrenador del Barça. Primer, Hansi Flick el que ha fet és descartar Joan García pel duel de demà davant el Sevilla. Ha explicat que les molèsties que pateix el genoll no són greus, però sí que necessita descansar. En principi, hauria de reaparèixer després de l'aturada internacional. I a partir d'aquí, doncs, sobre el ventall, sobre qui ha d'ocupar la porteria blaugrana demà el Sánchez Pizjuán. O bé Bosiek Chesney o bé Dominik Livakovic, però aquest dimecres Flick ja va optar pel polonès a la segona meitat contra el Racing de Santander, i pel que ha comentat a la sala de premsa, Chesney repetirà demà la porteria.
2: I jo crec que ara mismo la situació con Tech és que ell sabe exactament qual és nostra filosofia, sabe com queremos jugar. Y Dominic, pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar, y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo. Pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
1: Hansi Flick també ha restat importància a l'errada que va cometre Chesney contra el conjunt càntabre, que li va costar el segon gol del Racing de Santander. En principi, tornarà les rotacions, o més que rotacions, jo crec que és que Flick està buscant el seu equip ideal, tot i que hi ha molts futbolistes que han començat superendollats al curs. Per exemple, ha avançat que Pau Cubarsí, que no va jugar contra el Racing, serà titular.
2: Bueno, ya lo veremos. Pero sí, tenemos que seguir haciendo cambios en las rotaciones, una cosa normal, tenemos que seguir con eso para gestionar bien los minutos de cada jugador. Y bueno, Pau Cubarsí será titular porque ha sido importante para él poder descansar contra el Racing. De momento solo puedo decir eso.
1: El curs passat, el Sevilla-Barça va ser tota una sorpresa. 4-1 va caure golejat el Barça a terres andaluses, en la que va ser la primera desfeta del curs de tota la temporada del Barça de Flick. Li han recordat al de Heidelberg aquesta situació a la roda de premsa.
2: Bueno, tengo que decir en primer lugar que creo que ahora mismo estamos a un otro nivel del que estuvimos el año pasado antes de ir a Sevilla, pero todos los partidos empiezan con un 0-0 y el Sevilla, sobre todo en casa, pues están jugando muy bien, hacen mucha defensa 1-1 y van a intentar presionar en estas situaciones, así que para nosotros será muy importante jugar con confianza. Y es importante que tengamos el partido controlado.
1: I què ha dit l'homòleg de Flick? Doncs li ha regalat unes quantes floretes al Barça Luis García Plaza. El seu Sevilla va tornar a guanyar entre setmana, va saltar al camp d'una de les revelacions

0: de la temporada. Va saltar Riazor per guanyar contra el Deportivo de A Coruña per 0-1. Acumula ja dues victòries consecutives i és cinquè amb 13 punts a la classificació. I si José Alberto López, l'entrenador del Racing de Santander, es referia a visitar el Camp Nou com anar al dentista, no s'ha quedat lluny el propi Luis García Plaza.
1: El rival es, pues eso, está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos, pero bueno, también está un Sevilla, yo creo, en un momento muy bueno, en un momento muy, muy importante, y mañana les vamos a competir todo lo que podamos, ¿vale? A priori ellos son favoritos, pero nosotros estamos bien y ante nuestra gente todo es posible.
0: Doncs demà dissabte a les 9 de la nit, Sevilla-Barça, el Ramon Sánchez Pizjuán. I després de la 7ª jornada de Lliga hi haurà la primera aturada internacional, la segona serà el mes de novembre i la tercera ja el mes de març. La setmana que ve Hansi Flick es quedarà pràcticament en quadra a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Avui ha fet oficial la primera llista Luis de la Fuente després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola. 7 blaugranes van convocats: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, que és novetat, es va perdre el Mundial per les Dani Olmo i Lamine Yamal. Respecte al Mundial, cau Gavi, que per culpa de les lesions ha tingut molt bon protagonisme en aquest inici de curs. Amb la selecció espanyola sub-21 aniran Marc Bernal i Xavi Espar. En el cas d'Espar també és novetat. Dominic Livakovic, tot i que encara no ha debutat, va convocat amb Croàcia. Kadim Adeyemi torna amb la selecció d'Alemanya, amb Jürgen Klopp. Christensen és un fix en Dinamarca. João Cancelo convocat en Portugal, és la primera llista de Jorge Jesús. Jules Koundé en França, també és la primera convocatòria de Zinedine Zidane. Anthony Gordon repeteix amb Anglaterra, per descomptat Rafinha amb el Brasil. Per últim, Hamza Abdelkarim continua formant part de la selecció d'Egipte, i un altre dels joves, encara no l'hem vist amb el primer equip del Barça, Jesse Bissiou, va per primera vegada amb la selecció sub-21 de Bèlgica. I acabo recordant, Albert, que demà se celebra l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies. Han estat convocats 4.597 compromissaris. Per 7ª vegada l'assemblea serà telemàtica i, per tant, els socis i sòcies compromissaris estan convocats a partir de 9:45 del matí en primera convocatòria i a les 10 del matí en segona. Si voleu estar pendents d'aquesta assemblea, atents a Radio Estadio.
2: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.

0: Expulsat amb dues targetes grogues contra el Castelló, Unai Hernández, que continua el procés per recuperar el millor estat de forma, i Mate, que es baixa de darrera hora per unes molèsties que ha notat entrenant. Per la seva banda, el Centre d'Esport Sabadell rep diumenge a les dues a la nova Creu Alta el Real Oviedo. Ferran Costa, tècnic arlequinat, s'ha desfet en elogis cap al rival.
1: Un equip bas amb un magnífic entrenador, amb molts jugadors inclús de superior categoria la temporada anterior o les darreres temporades, amb una plantilla molt àmplia on tenen dos, tres jugadors de primer nivell a cada posició. Un equip molt ric, amb molta capacitat, amb moltes armes, però nosaltres hem de seguir en la nostra línia, estem sent molt estables en el que oferim i a seguir buscant la nostra millor versió.
0: 8:49, tertúlia.
2: En España, más de 2,3 millones de personas conviven con el cáncer, pero no todos los pacientes lo hacen al mismo ritmo. El código postal puede pesar más que el código genético para acceder a los avances. La Asociación Española contra el Cáncer asume el reto de impulsar una investigación con impacto real. Más supervivencia, menos casos de cáncer y más calidad de vida. Septiembre es el mes de la investigación en cáncer. El próximo día 22 en Por Fin conoceremos cómo la asociación transforma los avances en resultados que lleguen a todos por igual.
3: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Medishore.
6: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
0: I amb bona gent, bona gent, per davant de tot, bona gent, Uri Tortajada, l'Esportiu de Catalunya, hola.
7: Què tal, Albert? Bona nit, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat l'estiu?
7: Sí, que no parlàvem, ara feia dies que no parlàvem.
0: Parlàvem des del maig, gairebé et diria jo, eh?
7: No em puc queixar, no em puc queixar, ha sigut un bon estiu.
0: Olé, un altre cop a Baden-Baden, no? Allà a la mansió.
7: Mira, aquest ha sigut l'estiu de... dels càmpings, amb la canalla.
0: Ole, sí. Bueno, bon sí, plan, sí. Bon plan. Hauràs sí, acabat sí, més sí, cansat sí. Que una altra cosa de perseguir crius, però bueno, lo que tiene.
7: Sí, tenia ganes de començar les escoles, ja.
0: Sí, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Vicente Casal, l'home del Radio Estadio Montilivi, hola.
8: Hola, ¿qué tal, Albert?
0: Muy el Girona 13º, está Lucía un poco de morros contigo, ¿eh? Esto no, bueno, es, lo, ver, esto no es lo que habéis pactado, ¿eh?
8: Yusia se enfada por cualquier cosa, tiene muy mala leche. A ver, no nos esperábamos el otro día, a ver, la gente por una parte nos esperaba perder contra Castellón, pero no en vano es el líder, fue mejor que el Girona, pero bueno, al final, Albert, es una categoría muy larga, muy complicada, y hoy estás 13º, el Girona a la media parte iba ganando, iba primero, acabó perdiendo y acabó 9º, es decir, es una categoría muy complicada. Tú ganas este sábado y tal, entonces no hay que volverse loco ni para arriba ni para abajo.
0: Sí, esto es como acaba y no como empieza, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Lucía, així que el Flick diu que el Chesney és un porteràs, ¿eh? Fabuloso,
9: ha dit. Sí, no sé si...
0: Fabuloso?
9: Sí, no ha dit portaràs. No,
0: fabuloso, ha dit.
9: No crec que sigui...
0: Bueno, ho ha dit el traductor,
9: no sé si és... Ja, és veritat. No, però ho ha traduït bé, en aquest cas. De fet, era nou aquest traductor, eh?
0: Ah, sí?
9: No és l'habitual.
0: Sabem alguna cosa de l'antic?
9: No, en principi no li passa res. A veure, jo crec que és el que ha de dir, perquè la setmana... Bueno, la temporada passada... No, l'anterior, la 24-25, va fer una gran segona volta... perquè la temporada passada, en alguns moments que va haver de suplir de Joan Garcia, va estar més o menys correcta. Jo crec que, per mi, aquest any de contracte és gairebé regalat. Jo crec que el Barça hauria d'haver contractat abans, no als últims dies de l'estiu, un segon porter en condicions. Però perquè és que ho hem vist, no sé si volies entrar en el debat ja, però és que l'Atlético de Madrid, la temporada passada, se li lesiona Oblak, va sortir Musso, que és un
0: Muso Muso.
9: És un porter pràcticament titular, que seria titular en 18 porteries de la primera divisió i va ser important a la Champions, l'Atlético de Madrid va arribar lluny tant a la Champions, a la final de la Copa.

0: Copa, la Lliga no li va donar per lluitar-la, però era un segon porter amb garanties, i això és el que pensava jo que era l'Ivakovic.
1: Nosaltres volíem fer debat d'Uri amb l'Ivakovic o Chesney, però recorda el que ha dit Flick, dona la sensació de que no hi ha debat.
2: At the moment is like the situation. I jo crec que ara mismo la situación con Tech es que él sabe exactamente cuál es nuestra filosofía, sabe cómo queremos jugar. Y Dominic, pues acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea de cómo queremos jugar al fútbol. Y este es el tema. Puede jugar, está preparado para jugar, y esto es lo que tenemos que plantearnos y es lo que estamos haciendo, pero siempre buscamos lo mejor para el equipo, no lo mejor para un jugador o para otro.
1: Us juro que aquesta era la versió curta, eh?
0: Sí.
1: Aquesta era la versió, hi ha una versió que era més llarga encara. Però Tortajada, 99% havent escoltat això de Flick, el Chesney titular.
3: Sí, sí, fa tota la pinta i sembla que ell, Flick, ha volgut tancar ràpid el debat. Ja el tornarem a obrir, suposo, de cara a la Copa, quan arribin aquests primers partits contra rivals d'inferior categoria, que allà sí que sembla que l'Ivakovic pot tenir espai, a no ser que li doni la Copa a Chesney. Mm-hmm. Mira que Chesney es va encarregar l'altre dia a reobrir ell mateix el debat, amb aquell gol, amb aquell gol contra el Racing. No ho sé, a mi ara en Llucià parlava de la trajectòria de Chesney al Barça. Sí que coincideixo amb ell que el primer mig any va ser bo, però l'any passat ja se li començaven a veure cosetes i, ostres, aquest debut que va tenir l'altre dia contra el Racing ens va deixar una mica a tots amb el cos una mica enredit. Jo, sincerament, crec que el Barça té les posicions de tot el camp molt ben cobertes i crec que la porteria... hi ha un titular que és claríssim i després aquí ja patim.
1: Ja.
3: Crec que és la posició que més cogeix, en el sentit de que no hi ha un suplent per mi de garanties de nivell com en totes les altres posicions.
1: Doncs per això, Uri, tu et preguntaves i què pinta el Casal, que m'has dit fora d'antena, més amb un to faltant i insultant, què pinta el Casal en aquesta tertúlia? I t'he dit, home, el Casal és un doble L. I tu m'has dit, què és un doble L? És un licenciado en Ivakovic. I per això està aquí.
0: Bueno, no el va veure gaire, l'any passat.
4: Soy cinturón negro, de Ivakovic.
1: Octavo Dan
4: y maestro. A ver, hay tres apariciones marianas. Está Lourdes, está Fátima y está la de Ivakovic, que estaba jubilado en Benidorm no hace tanto y recibió una llamada y pasó de estar ahí, viendo al mar y levantándose a las 7 de la mañana para poner la sombrilla, a pasar a jugar en el Barça, ¿vale? A ver, dicho esto y cachón de aparte, Chesney, yo también estoy de acuerdo con lo que comenta. Tuvo buenos 6 meses. A ver, es un portero que se le ven las costuras. Es un portero digno para ser suplente. Pero yo no entiendo lo que pasa con Ivakovic. Algo hay que se nos escapa, ¿vale? Porque siempre es titular en su selección, pero con Mitchell no le dio bola y ahora me parece que Flick le va a dar la misma bola a Jussia que a él. Es decir, tiene las mismas posibilidades de jugar en la portería Víctor Jussia y yo que Ivakovic, me da la sensación. Porque, a ver, no olvidemos que Ivakovic no deja de ser un portero internacional.
1: Oye, el titular de la croata.
4: Portero, sí, sí, no, y además jugando bien, no vale decir, no, es titular, pero se las come, no, para nada. Entonces, hay algo que se nos escapa. Muy mal tiene que estar Ivakovic para que el Barcelona, habiendo hecho un esfuerzo de fichar un portero, no para tapar el parche, como podía ser Chesney, que lo sacabas de la jubilación o de la prejubilación en Benidorm, sino un portero para tener unas mínimas garantías, para ser suplente de Joan García, que nadie lo discute, por lo menos durante un periodo de 4 o 5 años, para que, a primeras de cambio, cuando lleva, no lleva 3 días el Ivakovic aquí, hombre, ya lleva unas semanas, se lesione, no juegue, algo se nos escapa, Albert. No, o por lo menos yo no adivino a averiguar qué es lo que pasa.
0: Sí, que em corregeixi, Vicente, si m'equivoco, perquè la temporada passada, en els primers moments de dubte de Gazzaniga i tal, no posa Mitchell en Ivakovic, no confia en ell, després ho explica perquè encara no estava adaptat al model de joc, una mica el que explica lo que explica més o menys Flick. El que passa que hi ha un moment que es nega a jugar directament amb el Girona amb Gazzaniga 40 de febre.
4: Va, a ver, no, yo sí que entiendo, a ver, no lo justifico, pero él se niega por la siguiente razón. El año pasado es un año de mundial, ¿vale? Livakovic ha jugado un partido ya con el anterior equipo, ahora no recuerdo.
0: Era un equipo turco, ¿no?
4: Sí, no es el
0: Galatasaray. No sé si era el Galata o el Besiktas.
4: Vale,
0: Galata,
4: diría. Había jugado, entonces, ¿qué pasa? Si juega un minuto en Copa del Rey o en cualquier torneo oficial con el Girona, ya no puede volver a jugar. Otro torneo, no puede volver a jugar con un tercer equipo en esa temporada y es año de Mundial. Con lo cual, él, en vista de que ya en la primera jornada Fenerbahce. Es titular, Fenerbahce. Y por lo que le dicen en el Fenerbahce, menos mal que Albert está delante del ordenador, porque de memoria tampoco andamos muy solos.
1: Yo cero.
4: De los tres.
1: ¿Tú quién eres?
4: Sí, Pedro. Entonces, ya, Livakovic, en vista de que Mitchell no le va a dar bola, pues dice que va a jugar su prima, la del pueblo. ¿Vale? Y luego en una rueda de prensa que yo estaba además, creo que fue en diciembre, no sé si fue en diciembre, se le pregunta y Mitchell lo dice, oye, no ha querido jugar. Que fue un partido, creo que fue contra el Orense.
1: Esto solo pasa en Girona, tú.
0: El de Copa, que digo yo, que Cancelliga estaba apurando la febre i va haver de jugar.
1: Livakovic li pregunta al Mitchell i no vol jugar. Després li pregunten a aquesta temporada als ucraïnesos i un diu que ni a la banqueta i l'altre diu que quan li toca entrar que tampoco, al Banat.
4: Tal qual.
1: Esto solo pasa en Girona, tío.
4: La casa de Tócame Roque, que decía mi abuela.
1: Sí, sí. En fi, Tortajada, tu estaries tranquil si... Perquè és que la gent està rajant, a mi em dóna la sensació, està rajant un pèl massa a Chesney. Jo és que sóc molt de Chesney.
0: Ja, bueno, sí. No, si ens pot caure molt bé, però futbolísticament...
1: Un tio al súper allà vapeant a la cua del súper a Benidorm i tal.
4: Cigarrito.
1: Cigarrito. Jo sóc molt de Chesney, però tu creus que de veritat és tan nefasta la imatge que està donant Oriol? A rades n'hem vist... Com es deia aquell porter del Madrid en una final de Jamel? Karius.
0: Loris Karius.
1: Hem vist errades brutals de molts porters i el Karius està guanyant la vida i està jugant encara.
0: El Schalke.
1: El Schalke, veus, a la Bundesliga. Jo crec que s'ha fet un gra massa d'una errada. Uri, no sé com ho veus tu.
3: No ho sé, a mi, sincerament, no m'acaba de transmetre molt bones sensacions aquest últim any de contracte. Jo sé que aquest estiu, aprofitant que Lewandowski també marxava, hauria fet el pack polonès i l'hauria tallat a Chesney. Juguem a Sevilla, només una dada. L'any passat, el porter titular a Sevilla va ser Chesney i vam cascar 4-1. 4-1. No dic que tots els gols fossin culpa seva, però allà està, 4-1, i va ser allà el Barça va perdre el lideratge i va perdre l'invicte. Vull dir que anem a un escenari molt similar. Sí que és cert que el Barça actual ofereix, ha començat molt bé i amb millors sensacions que el de l'any passat, però anem amb el mateix patró, amb Chesney a la porteria, amb el Barça líder, invicte, i l'any passat va passar el que va passar. A veure, no sé, a mi, jo sincerament, ara que Joan es cuidi bé aquestes 3 setmanes de peron i torni el més aviat possible, perquè jo crec que hi ha molta diferència entre el porter titular del Barça i el segon i el tercer.
0: Però és que jo estic convençut que entre el segon i el tercer també hi ha diferència. O sigui, Livakovic és bastant millor que Chesney ara mateix.
4: Total, total.
0: Jo crec que
4: total,
0: també hi ha diferència aquí, i això només ho entenc a una aposta de Flick i perquè, bueno, no sé com deu estar Deco en aquests moments, no sé si està empipat o no amb que Chesney va jugar l'altre dia i presumiblement jugarà demà, perquè és que li han
1: no, però porter, jo separaria,
0: un porter
1: jo
0: de separaria, garanties, jo
1: no, jo separaria, que jugués l'altre dia contra el Racing a que jugui demà al Sánchez Pizjuán. El de l'altre dia és un plan ràpid perquè se't lesiona i això no t'ho pots esperar, Joan García. Vull dir, l'altre, lo de jugar demà, ja és un pla la que
4: ja,
1: li has
4: ja
1: donat
4: senyala,
1: voltes,
4: Albert.
1: Que tu has pensat que...
4: Que yo he sido portero suplente toda mi vida, o sea, hasta juvenil, o sea, yo era portero suplente. A mí me compraba mi madre las botas y me duraban 4 temporadas, cuando no me crecía el pie. Y te puedo asegurar que si ahora a Chesney lo sientas, le estás señalando. O sea,
1: bueno, ¿y pero, qué?
4: Sí, que el otro le da igual.
1: Claro.
4: Vale, pero no
1: pues
4: serio.
1: A Benidorm.
4: Bueno, pues a Benidorm.
1: Con, una,
4: vale,
1: con
4: no
1: la pasta
4: serio,
1: del resto
4: no
1: de la temporada.
4: Serio.
1: Ya, no es serio vale. La actuación del club, pero él... a ell no li podes pedir responsabilitats. Estava pensant jo quin era el porter que havia vist fer una pífia molt darrerament. i és la gran novetat de la, d'entre els porters de la llista de Luis sí. de la Fuente. Josep no, Martínez, si, amb si l'Inter,

0: Sion, José.
1: Sí. Mira, estoy viendo las repeticiones en la frontal de la semiluna y hay un agarrón. Hay un agarrón de Brian Zaragoza que se iba hacia dentro del área, solito. Mira,
0: pues cuéntanoslo, porque nosotros tenemos televisión interruptus. Va frame a frame la tele aquí en el estudio de Onda Cero Cataluña.
1: Además, las quejas de Brian Zaragoza han sido muy visibles. El árbitro ha dejado continuar la jugada y al final han tenido que llamarle desde el VAR para decirle: vente a revisar porque es posible tarjeta roja clara.
0: Ya.
1: Pues bueno, vamos a ver, porque acaba de verlo, va la mano al bolsillo, tarjeta roja.
0: Vale,
2: pues al carrer.
1: Tarjeta roja en el minuto 5 de partido.
0: Y al minuto 5,
1: Fede Redondo se marcha al vestuario por agarrón en la frontal de la media luna a Brian Zaragoza.
3: M'ha semblat més clar en directe que a la repetició, però és expulsió del llibre.
0: De calaix, eh? Sí, correcte. Sí. Tornem on érem. Me decías tú, Casal, que pensabas que Camello podia haver ido?
2: Sí, hombre.
0: No, que no.
2: Aporro a Camello y a Raya.
0: No puedes compartir en un vestuario a Raya, Aporro y a Camello, tío.
3: Molt malament per Luis de la Fuente aquí, realment.
0: Por favor.
3: No, es verdad que tenía...
2: Proyecto Hombre.
3: A mi el que em sorprèn més és que tu a llarg termini o pensant en una Eurocopa, no en el proper Mundial, però sí en la propera Eurocopa, en el proper cicle, em crec més a Carlos Espí que a Roberto, que ho veig una mica més de momentum, de començar superinspirat. És veritat que el gol de l'altre dia contra el Rayo és un gran fantàstic moviment.
2: Sí, però Llucia, perdona que discrepe. A veure, Carlos Espí és un grandíssim delantero, se va hinchar a marcar goles, pero va a ser Portillo 2 y Juanlu 3.
0: No, o sea, eso
3: bueno, pero...
2: está destinado.
0: No,
2: vale, está destinado.
0: Mira la temporada pasada en el Levante, 11
2: sí,
0: goles
2: pero
0: y salvaos.
2: Vale, pero va a ser un suplente de lujo.
0: Eso seguro.
2: Y de la Fuente al final busca un tío que juegue, un tío que está habituado a jugar, ya, a sufrir, que salga desde el minuto 1. A ver, Carlos Espí es un gran jugador, un gran delantero, pero al final no olvidemos que el rol de Carlos Espí va a ser el suplente de Mbappé. O sea, y ahora los está enchufando, pero llegará épocas del año que no los meta, que salga 10 minutos, que no los meta y le pitarán. No le pitarán, pero dirán, bueno, no es para tanto. Bueno, ahí está.
3: Sí, però també hi ha hagut moments en què no les metia Morata i anava, o sigui, el seleccionador té els seus jugadors.
2: Por eso están eleganes.
3: No, ja, però, claro, i tampoc...
0: Bueno, la carrera de Morata també merece respeto,
3: I tampoc fa...
2: No, todo el respeto al mundo.
3: I tampoc fa el Mundial.
2: Però quan lo critiquen, acaben eleganes, sea por algo.
3: Però que també havia meritocràcia perquè no van al Mundial, i bé que va fer Luis de la Fuente no portant-lo al Mundial, però jo em refereixo més a aquest perfil. Que és veritat que Borja no ho era, un nou rematador, un nou killer, en aquest sentit era més Miquel Merino el qui actuava en aquesta posició, però si vols tenir un perfil Joselu, que aquest sí que el va portar a l'Eurocopa, sí que em crec més a Carlos Espí, a veure com evoluciona el tema de Camello, Gonzalo García que va amb la Sub-21, hi ha algun perfil, veurem el rol de Samu quan es recuperi, perquè també era un jugador que li interessava de la Fuente.
0: Torno al Barça, aleshores Uri Tortajada, el partit del Pizjuán de demà durarà quelcom més de 12 minuts?
4: Home,
0: veient aquest Barça?
4: Sí. I veient el factor Chesney també.
0: No, seriosament t'ho dic, és que el Barça sembla Mike Tyson.
4: Sí, no, la veritat que ha començat a un nivell superlatiu i fins ara no ha hagut poc a pelar. Vull dir, a mi se'm fa difícil trobar algun rival ara del que hem vist, aquestes primeres 6 jornades, algun rival de Lliga Espanyola que, més enllà de Madrid i Atlético, que pugui cascar punts aquí al Barça. Això sí que és la sensació que m'ha donat. El Madrid sí que de moment ha tingut la punxada aquella amb el Betis, que el Betis està entre els 4 primers, però és que jo crec que aquesta serà una Lliga que aquí els pocs punts que perdran els perdran entre aquests tres equips. Per tant, jo crec que demà a Sevilla, si es compleix el guió, Blackjack del Barça, 21 punts
0: i el Parón. La clavó Cesc Fàbregas, Vicente, este Barça assusta.
2: Sí, y no s'ha equivocado. A ver, también es verdad que llevamos 5 jornadas, que todavía queda mucho, que el Barça ha arrancado bien y ha arrancado mejor que el resto, Pero sí que es verdad que si yo fuera el entrenador del Madrid, estaría, hombre, por lo menos preocupado. Por lo menos para llegar al nivel que tiene el Barcelona.
0: Básicamente yo estaría preocupado porque se va al Metropolitano Damá y lo último que hace el Atlético al Metropolitano sigue un 4-0.
3: Sí, el Atlético, a mi m'ha generat dubtes, també en aquest inici, però Can Guinlí ha caigut de peu, o sigui, ja s'ha fet amb l'equip clarament. O sigui,
0: jo no ho hagués dit, eh?
3: A veure, potencial el tenia i en el Paris Saint-Germain el que passa que, clar, si jugues al PSG tens poques oportunitats.
0: Bueno,
3: si com a
0: mínim
3: bon,
0: en
3: partit seriós... Bueno, sí, clar, però si ets Can Guinlí tens menys oportunitats que si ets Kvaratskhelia, està claríssim. Però bueno, el partit té bona pinta. El Madrid clarament es trenca. És veritat que Yann Diomandé l'altre dia va fer un partit escandalós, però el Madrid de Mourinho...
0: Però a mi em passa el mateix que amb Gordon. Vale, va fer un bon partit, sí, però jo estic veient el 125 amb ja, variables, que, ja, aquí pues, tota l'estona.
3: En algun moment...
0: I amb Gordon igual, no? És que lleva 4 assistències, ja, però 80 quilos.
3: Bueno, i a Dejemi 22
0: Això és una altra història.
3: Vale, no.
0: Ah, això és una altra història. No t'agrada, no, la Dejemi a tu, Tortajada? Mora meva.
4: Una moto. L'altre dia llegia un article de premsa que li encanta... Bueno, són les seves arrels, no? Però que el famós menjar nigerià ara, no sé si era el fufu...
0: Ah, a mi m'has pillat. Jo era el de Fofó, sí, sí. Que en Pau descansi. Era un pallasso de
4: deia
0: la tele.
4: Deia que li encanta aquest puré i que això li dona energia. L'haurem de provar tots. La veritat que, aviam, allà en el Dortmund ja havia donat mostres de la seva qualitat, però és que ha aterrat aquí a Barcelona, molt bé. Mira que em va fer patir perquè quan va començar Flick a apostar més per Gordon, a Adeyemi, la qualitat futbolística crec que no se li pot discutir. El que sí que se li pot discutir és que estigui centrat, no? Segurament és el que ha
0: fet
4: que
0: vol, no... Però què vol dir això? Perquè jo no veig un jugador xupon que vagi a la seva, que s'allunyi del sistema...
3: No, el que passa és que en el Dortmund hi havia molts partits que passotisme, li donen la pilota...
0: Però és impossible ser passot en aquest Barça, és impossible. Queda retratat.
3: El que mostrava el Dortmund.
0: Ja, però dic que aquí...
3: No treballava, de sobte estava com enfadat amb la vida, amb l'equip...
0: Bueno, no sabíem el context que tenia en el Dortmund.
3: No, dic completament desconnectat. Clar, el Dortmund estarà flipant ara mateix.
0: Clar. És que en este context...
4: No va anar a l'últim Mundial, ja, ara Klopp l'ha repescat.
0: Ja.
4: Vull dir,
0: ja, però és que en este context, Vicente, és molt difícil no implicar-se quan tens al capità haciendo pressió en el 89.
2: Pues yo te voy
0: cuando
2: a
0: no
2: lo
0: han cambiado antes.
2: Yo me lo encontré otro día solo por la calle.
0: ¿Al
2: fue
0: capitán?
2: A las pistas, vi,
0: ¿o a Dejemi?
2: Sí, a Dejemi.
0: ¿Y pensaste en mí por el pelo?
2: No, ah, sí, vale. igualito. Es como el clip de Playmobil que le quitas el pelo y le pones el pelo. Correcto. Pues es como tú, pero con pelo.
0: Pero
2: con pelo y un poco. Y con media hora de microondas.
0: Correcto.
2: Bueno, el nuevo vecino de Víctor Valdés, la verdad es que se le ve un tío bastante normal. Te lo encuentras por la calle así caminando, raro, pero yo creo que es un jugadorazo y para lo que ha costado. Oye, ojo con el Adeyemi, ¿eh? O sea, yo es un tío que... esos son los jugadores que luego te dan título. Esto que no cuentas con ellos, ¿eh?
3: Yo...
2: Me parece un jugadorazo,
3: decías, ¿eh? Sí, no, jugadorazo, pero tío, raro, peculiar, porque el otro día...
2: Ahí lo dejo, vaya chozas ha pillado, ahí lo dejo.
3: Ah, bueno, ni tan mal, ¿no?
0: En Castel de Fels.
3: De alquiler, no tiene problema.
2: Sí, no, Gavamar.
0: Vale.
2: Muy cerca de Valdés.
3: Vale.
0: ¿Pero de propiedad o de alquiler?
2: No lo sé, es que yo iba... Mira, ahí pasan cosas muy random. Yo iba corriendo el otro día y me lo encontré. Pero es que hace un mes iba corriendo y me adelanta. Es que lo voy a decir públicamente.
3: A ver.
2: Me adelanta corriendo descalzo el Morat este, el rapero. Yo flipando.
3: Lo más random
2: en el paseo de Castelldefels. Lo más random que me ha pasado.
0: ¿Por qué
2: el paseo de Castelldefels, por el paseo. Madre. Me adelantó que digo, no me lo puedo creer. Me adelantó corriendo descalzo Morat.
3: Pues si tú estás más en forma.
2: Claro, lo ves.
0: Pero Morat no es un grupo. No sé.
3: Un grup és Morat, que són colombians, i un altre raper és Morat.
0: I s'han posat el mateix nom? Un és Morat i l'altre és Morat.
3: Un és acabat amb D i l'altre és amb
2: D. Me adelantó corriendo descalzo el tío, jo flipava.
0: Però cap d'ells és el color lila en català, no? No és Morat. Jo és que amb vosaltres aprenc que és una barbaritat.
2: Ahí te ha sido,
3: Jo el que volia dir és que... veure un vídeo de Movistar del dia després de

0: Lamine Yamal, quan marca de Yemi l'últim gol a Camp del Llevant, diu, este tio és molt raro, és molt raro, este tio, és molt raro. I ho deia com a la resta de companys, com al·lucinant, perquè és que realment és...
1: Un poco presinero.

0: del que vam veure en l'últim partit, que Spills va tornar a salvar, és un estadi on pot llepar fàcilment. L'Atlético sí que és cert que tampoc l'estic acabant de veure amb aquell flow d'altres moments de la temporada passada, sense anar més lluny amb les eliminatòries contra el Barça, que sí que va estar en un nivell competitiu bo. Però vaja, jo crec que sí que és un estadi on pot perdre. No estic veient el Madrid gens fiable. Està només a 3 punts del Barça, però no m'està donant sensacions de fiabilitat. I jo crec que és una jornada on si el Barça aconsegueix marxar el Parón amb un més 6, aquestes 3 setmanes es poden fer llargues, llargues a Madrid.
1: Yo es que lo que no le veo, Vicente, es el sello de Mou todavía. O sea, a mí me parece que estoy viendo exactamente lo mismo del año pasado con algunos jugadores nuevos.
2: Bueno, sí que es verdad que es un Madrid más vertical. A mí, en ataque, hay momentos que me gusta. El problema del Madrid es que tiene desconexiones que le cuestan partidos o que le pueden costar puntos. O sea, no es normal lo que pasó el otro
1: pero
2: día.
1: Pero eso ya pasaba el año pasado. Tranquilo.
2: Ya, pero bueno, pero está pasando este. Y el año pasado lo criticamos. Pero sí que es verdad que yo este año, por ejemplo...
1: Ya, pero la diferencia se llama Mourinho.
2: No, ya, pero
1: es que Mourinho viene para que no haya
2: arriba
1: estas desconexiones.
2: Bueno, lo que pasa es que quizás este año... A ver, el año pasado, en el primer tercio de la temporada, el Madrid, hombre, llegó a ganar al Barcelona.
1: Sí,
2: y,
1: sí.
2: Y,
1: no, es que sea, jugadores de enorme calidad los tiene,
2: entonces,
1: claro.
2: Entonces, no sé, yo veo un Madrid quizás arriba un poco más dinámico, pero sigue teniendo las mismas pájaras que al Madrid le penalizan mucho. A pesar de que, por ejemplo, jugadores como Hausen están en un nivel superior al año pasado.
1: Sí.
2: Yo creo que tiene bastante mejores jugadores en defensa. Cucurella, Konaté, Dumfries, pero sí que es verdad que el Real Madrid, mientras no afine esas desconexiones, va a ser un rival que te puede enseñar
3: Matible.
2: Una cara u otra. Claro, dicho esto, y a pesar de que el Atlético ha hecho algún buen partido, yo creo que el Atlético de Madrid está un escalón por debajo ahora mismo que el Real Madrid y dos por debajo del Barcelona.
1: Yo al que, sí que, ¿eh? Que sí que veig millor es Bellingham.
3: Sí, també, sí, sí, està jugant.
1: Perquè Mbappé ficarà,
3: està jugant la seva posició,
1: Mbappé, Mbappé ficarà gols sempre. Els ha ficat, els fica i els ficarà. Vinícius, noi, des del Mundial jo segueixo veient-lo sense levantar cabeça. Però a l'anglès sí.
3: Sí, està jugant una mica més endavant. Comptar amb Bellingham és comptar amb un altre atacant. No el pots comptar com a migcampista perquè aquesta és la seva naturalitat de moment. No sé, durant la seva carrera que és llarga i de fet va començar en el Dortmund jugava.
2: És que una de les coses que le penalizó, Josia, Víctor, una cosa que penalizó l'any passat al Madrid és que no tuvo a Bellingham. Por lesión,
3: sí,
2: y
3: luego sí, sí.
2: Nivel. Bellingham recuperó algo, el nivel que nos tenía acostumbrado durante el Mundial. Y es verdad que es un jugador que si da el nivel que tiene que dar, como hizo Albert, es un jugador de ataque, no es un jugador para defender, pero es un jugadorazo, me parece una bestia.
3: A mí el que pasa es que más que desconexions, yo creo que es que al Madrid no le dona para fútbol dominar los 90 minutos de un partido y et serveix per...
2: ¿Y tiene pájaras?
3: Sí, però a part de pàjares és que no té al mig del camp jugadors que puguin tenir la pilota, té jugadors
1: no,
3: que poden...
1: La carència que tenia no l'ha solucionat.
3: Té jugadors que poden crear ocasions constantment i cada cop que la té Diomande, cada cop que la té Vinícius, cada cop que la té Mbappé, dius, ostres, o Güler et pot passar una pilota filtrada, Bellingham amb les arribades, té moltíssims jugadors per crear ocasions i marcar gols, que al final és el que et porta a guanyar partits. Però no tens la sensació de control del joc constantment amb el Madrid.
1: Per cert, com va el joc al RC Stadium entre Espanyol i Elche, els il·licitans amb un home menys, José Agustín?
4: Acabem de superar el minut 19 i tot segueix igual. L'Espanyol està dominant, dominant, dominant, però de moment sense veure la porteria contrària. Espanyol 0, ells 0.
1: Doncs nosaltres que ho anirem deixant aquí, perquè tenim una de planxa que és una cosa tremenda, així que tinc el temps suficient per agrair a l'Oriol Tortajada, el company de l'Esportiva de Catalunya, que ens hagi acompanyat en el dia d'avui. Quan tu vulguis, això és casa teva, no oblidis, Tortajada, vale?
0: Molt bé. Podia intuir que parléssim de Morata, però no de Morata.
1: és que aquest programa és una sorpresa
2: no l'ha vist
1: constant.
2: Venir.
1: És una sorpresa constant. Uri, cuida't molt, una abraçada.
0: Una abraçada, amics.
1: Vicente Casal, l'home del Radio Estadio Montilivi. Gràcies, amigo. Se te quiere mucho.
2: Y a entrenar y que no me vuelva a adelantar Morat. Un abrazo.
1: Cuídate, no marchis, Lucía. Seguimos en directa a la brújula de Radio Estadio Cataluña.
5: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para

0: al otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
1: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
2: 9:24. Abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2:00 fins a les 6 clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
3: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio tenim cinema i història. A història podrem estar, com totes les setmanes, amb Òscar González i amb l'autor de Yo, el rei, la història de Carlos II, que és Alberto Bravo. Parlarem de si verdaderament Carlos II era el hechizado, eh? I a la secció de cinema, amb Pablo Mérida, comentarem què tal han anat aquesta setmana les estrenes, com van anar de recaudació a taquilla i quines arriben aquesta setmana. Entre elles, una de passar-ho malament, que aquí sempre li hem dit Resident Evil, però que s'hauria de dir Resident Evil, que és una mica com lo de Vicks Vaporub en lloc de Vicks Vaporub. Bueno, d'aquestes coses que, si ho has dit sempre d'una manera, és d'aquella manera, igual que l'Spiderman o l'Spiderman. En fi, parlarem d'aquests i de molts altres temes a partir de 2:15, com sempre us esperem a Nits de Ràdio.

0: llega a la brújula de Radio Estadio la pròrroga.
1: 9 i 26, vinga, comencem la pròrroga aquí a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest divendres 18 de setembre al marge del futbol, Víctor.
2: Doncs tenim futbol sala en directe al Palau Blaugrana, Barça 1, Peñíscola 1, fa minut 12, encara de la primera meitat, és la segona jornada de Lliga. Abans, l'Indústria Santa Coloma ha empatat 5-5 a domicili amb Opa Rulo, els colomencs que sumen el primer punt de la temporada. També tenim bàsquet en directe a Sant Hilari Sacalm, és l'últim amistós de la pretemporada per a dos equips catalans. De moment, Fiat Girona 78 i Lerna Lleida 65, partit ja a l'últim quart. Abans, el Kitchener Manresa, també en un amistós de pretemporada, en el torneig Teresa Herrera, ha perdut per 1, per 86-85, davant el Leima Coruña al Palacio de los Deportes de Riazor. I encara en bàsquet, demà es disputa el primer títol de la temporada, la Supercopa CB, que es jugarà a l'Olímpic de Badalona. La primera semifinal la disputaran el conjunt local, la Sisa Joventut i el Baskonia, a partir de les 6 de la tarda. El base verd i negre, Ricky Rubio, creo que serà una bona pedra de toc per saber en quin punt es troba l'equip.
3: Pues con mucha ilusión, creo que es un torneo donde, bueno, llega temprano, pero nos va a poner en jaque todo lo que hemos estado haciendo la pretemporada y ver cómo con equipos de Euroliga una fase final muy rápida y bueno, con concentración, dos partidos, pues conseguir un título, ¿no?
2: El pivot Ante Tomic es baixa pel torneig. Més tard, a les 9 de la nit demà, el nou projecte que dirigeix l'eslové Alexander Sekulic al capdavant del Barça s'enfrontarà al València en la segona semifinal. La final d'aquesta Supercopa es jugarà diumenge a les 7 de la tarda. I en tenis, Paula Badosa jugarà als quarts de final del torneig de São Paulo davant l'estatunidenca Mary Stoyana, número 116 del món, en un duel que arrencarà no abans de 11:45 de la nit.
1: 9 i 28 minuts. I ara els quatre gats. Cada divendres, ja sabeu, els clàssics, el José Agustín Gómez o el Víctor Llucià ens acosten a protagonistes de produccions literàries o cinematogràfiques relacionades amb temàtica esportiva. Avui el José Agustín ens ha deixat una entrevista al voltant d'un curt i de l'ambició d'alguns pares perquè els seus fills siguin campions des de ben petits.
4: Onda Cero Podcast presenta
5: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla Vicente Vallés.
4: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.

0: tener y que el por entonces su presidente tenía, se pillaba buenos cabreos cuando este exfutbolista quedaba con amigos suyos que jugaban en el equipo contrario. Bueno, todo esto cobrará sentido cuando lo escuchéis, insisto, a partir de las 11:30 en el Radio Estadio de Noche, aquí en Onda Cero. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo fuerte, Aitor. Nosaltres ho deixarem avui aquí. Tornarem dilluns amb una nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara toca la brújula Marta García Aller i no deixeu de sintonitzar al cap de setmana, dissabte i diumenge, al Radio Estadio, amb la jornada de Lliga Primera Divisió, el Barça que juga demà a Sevilla, el derbi de Madrid diumenge, l'assemblea de compromissaris del Barça demà, la Supercopa CB demà i el diumenge, les motos, en fi, que tenim un fotimer d'oferta esportiva i de ràdio. Que tingueu molt bon cap de setmana, ens retrobem dilluns, cuideu-vos molt, adeu-siau, bona nit.

0: Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
2: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
3: Clic, clic, clic. Clic para vender mejor. Clic para controlar márgenes. Clic para ver tus datos. Clic para decidir antes. Clic para no perderte en Excel. Clic para pymes. Clic, clic, clic. Con Mercanza. Pide ahora tu diagnóstico gratuito en clicparapymes.com. Clic, clic, clic. Con Mercanza.
4: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
5: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
6: Bona nit, demà a Catalunya, situació de temps més estable amb cel poc ennuvolat en general i possibilitat de núvols d'evolució al Pirineu Oriental a la tarda. Pel que fa a les temperatures, durant la pròxima matinada les mínimes seran de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Girona i Lleida. Pel que fa a les màximes, en ascens seran de 29 graus a Girona i Lleida, 27 de màxima a Barcelona i Tarragona. Durant el cap de setmana i també a partir del dilluns, temperatures en augment progressiu fins a valors que seran significativament elevats, especialment cap a l'interior, la pròxima setmana. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix del nord-oest al litoral i variable a l'interior a primeres hores, tendint a bufar del sud a partir del migdia. S'espera tramuntana, ocasionalment moderada a l'Empordà, amb tendència a perdre força a la tarda. És una informació d'AEMET.
7: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: que en el global el ser querido era la cinquena més vista en el cap de setmana passat i Cronos la sisena. Per tant, sí, vull dir que ni tan sols cap d'aquestes és entre les quatre més vistes en els dies de cap de setmana, que vulguis o no, són els que porten una mica la, la línia de com ha funcionat la cosa. Però és que quan dèiem, jo tenia la, la sensació, a veure, els dos la teníem, eh? De que pràcticament Te Magia 2 no tenia moltes opcions de despuntar, és que no ha estat la més vista, sinó que per tercera setmana seguida Tadeo Jones i la Làmpara Meravellosa ha estat la pel·lícula més vista del cap de setmana.
1: Caramba, con Tadeo Jones, està...
0: 6 milions ja porta acumulats i va guanyar amb 624.000, que no és un cap de setmana potent,
1: no,
0: però bueno, no. Ahí està. El segon lloc és per l'Odissea. L'Odissea va sumar en la seva novena setmana 565.000 més, i ves que en, la, en el dueto aquest Zendaya-Tom Holland, que estan els dos allà en qui guanya, doncs l'Odissea li està recuperant espai a Spider-Man. L'Odissea du 37.600.000, Spider-Man du 39.300.000. Estan molt aprovats. És un empat pràcticament tècnic.
1: Sí, i una autèntica barbaritat. De totes formes, jo me pregunto a mi mismo, ¿quién no ha visto la Odisea?
0: No, clar.
1: Quiero decir, ¿quién está yendo a ver la Odisea?
0: ¿Quién no l'han visto, en aquest cas? Perquè, clar, tu imagina't.
1: Pero ahora, pasado todo el verano, estamos, ya os digo, si en el penúltimo fin de semana de septiembre vamos de cabeza al otoño, ¿quién no ha visto la Odisea si en verano...
0: Quan tocava, per entendre'ns, eh?
1: Claro, porque, a ver, para ver la Odisea necesitas tiempo libre, ¿vale? Porque es muy larga, hay ganas, estar relajado, haber dormido bien la siesta, tal. Yo creo que esto fue una actividad de verano, pues, la más normal y habitual imaginar, ¿no?
0: Sí, sí. Però aquí ves que no fos, perquè a més m'ho vas comentar durant l'estiu, Pablo, que el teu fill volia anar a veure a l'IMAX i li havien donat data com quan t'has de renovar el DNI, per 8 mesos després. Que no sigui això. Que hi hagi gent que l'estigui veient ara perquè no, fins ara no li havia tocat el torn de veure-la.
1: Però jo crec que no, jo crec que ja les deben de haver dado hora a todos, ¿no? Entonces, yo lo que tengo dudas es, una de dos, o va gente que realmente va muy tarde, de esto que dices, hostia, o sea...
0: Ay, calla, no me había enterado. Sí.
1: Ya, se te ha escapado una mica, ¿no?
0: Sí, sí.
1: O, que esto a mí me cuesta un poco, pero a lo mejor sí, gente que repite.
0: Sí.
1: No, va, però tu creus que sí?
0: Però ha d'estar repetint molta gent, eh? Perquè, clar, t'ho imagina't, per ser la segona més vista, és veritat que no ha estat una setmana molt... molt potent, però bueno, en veritat sí que ha estat potent en general, que no és que cap pel·lícula hagi destacat.
1: Hombre,
0: exactament.
1: Van haciendo sus sumas. He de decir que, por ejemplo, a nivel internacional sí que leí el otro día que Spider-Man se ha despuntado bastante sobre la Odisea y que empieza a amenazar, no me acuerdo cuál era, una de Star Wars que tenía el récord de ser la película más vista y tal, que estaba ahí Spider-Man flirteando con ponérselo en jaque.
0: Però fixa't, o sea, que em sembla molt curiós, perquè així com d'altres pel·lícules, per exemple, l'Odissea mateix, no? El que diem sempre, tothom en parla, i dius, tothom et treu el tema, com tu molt bé explicaves l'altre dia, no? De, ja has vist l'Odissea, què t'ha semblat l'Odissea?
1: Sí.
0: Ningú et pregunta si has vist Spider-Man.
1: Ah, no, no.
0: Ningú t'ho pregunta.
1: Ni tampoco te lo cuentan.
0: Ni te lo cuentan. O sea, llavors, perquè tampoco... l'hagi vist tanta gent, dius, pues se lo quedan para ellos, ¿no?
1: Sí, es un poco como un vicio de estos... íntimos,
0: guilty,
1: ¿no?
0: Pleasure, que dicen.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Como lo de irte
0: culpable.
1: A tomar una cheeseburger de pronto a un McDonald's, ¿no? Que no, nunca lo dirías, ¿no?
0: Sí.
1: Pero que de pronto tienes esa necesidad.
0: Y que l'estàs gaudint, però estàs mirant als costats i que nadie me
1: que nadie te reconozca. Sí. Y desde luego, si hay... Oh, me pareció verte
0: no,
1: en McDonald's.
0: No era yo. Era una cheeseburger con queso, tal, no sé qué, pues no era yo.
1: Esto yo creo que con Spider-Man pasa un poco, no por nada, porque no hay